me gusta, me gusta. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde?

0: L'Ajuntament negocia amb la companyia elèctrica per reduir el cost de la llum als pisos de protecció oficial. L'alcalde va exposar al ple les condicions imposades per la companyia elèctrica per connectar els nous habitatges de protecció oficial a la xarxa. Segons ha explicat el consistori, la proposta inicial de la companyia per portar l'energia a aquests blocs era de 420.000 euros, una xifra que el govern local considera totalment desproporcionada. Després de la reacció per part de l'Ajuntament, la companyia ha rebaixat la factura fins als 385.000, però el consistori manté que hi ha alternatives molt més econòmiques. Els informes dels tècnics municipals indiquen que existeix una proposta més viable que tindria un cost de 110.000 euros, gairebé 4 vegades menys del que demana l'empresa. En aquest sentit, l'alcalde ha estat molt crític amb el paper de les grans distribuïdores d'energia.
1: És un escàndol. Fins a quin punt aquest tipus d'empreses, que territorialment tenen un nom concret, va canviant, però tenen un nom concret, vale? Fins a quin punt aquestes empreses poden condicionar i fins i tot imposar el seu criteri als ajuntaments, que en teoria som els gestors del territori i en teoria som els que han de vetllar pel bé de la ciutadania, no?
0: Segons l'alcalde, la companyia vol aprofitar la construcció dels pisos socials per fer una nova central i ampliar la seva pròpia capacitat de subministrament a futur, en lloc d'utilitzar les infraestructures que ja existeixen, carregant tot el cost al projecte d'habitatges. Aquesta problemàtica a Palafoll recorda la situació que viuen els habitatges de lloguer social a Malgrat, al carrer Roger de Flor. En aquell cas, tot i que els pisos estan acabats des de fa 7 mesos, els adjudicataris no poden entrar-hi fins al juny aproximadament per la falta d'un transformador elèctric que ja s'ha col·locat. La situació a Malgrat ha arribat a tal punt que la Generalitat va haver d'intervenir per intentar accelerar la instal·lació. Actualment, l'Ajuntament de Palafoll continua negociant per evitar que el cost de l'energia acabi sent una càrrega inassumible per la promoció d'habitatge públic.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresma.
1: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
0: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dimarts 26 de maig del 2026. El Sindicat d'Habitatge alerta de l'augment d'infrahabitatge al Baix Maresme i assenyala el cas de l'home mort en un incendi a Cabrera. Laia Muñoz.
3: La mort d'un home arran d'un incendi al magatzem on vivia a Cabrera de Mar o l'incendi de fa uns dies en un assentament de barraques a Vilassar de Dalt ha motivat un comunicat ahir dilluns del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme on alerten de la proliferació de l'infrahabitatge en aquesta subcomarca, un fenomen que aquesta entitat vincula directament de la crisi habitacional.
0: I la policia local de Palafolls reforça el control contra l'incivisme dels propietaris de gossos amb vigilàncies de paisà. Melina Morilla.
4: Aquestes vigilàncies s'intensificaran en els punts del poble on s'han detectat més queixes per garantir la convivència i el manteniment de l'espai públic.
0: El cap de Calella reforça l'atenció als pacients nouvinguts amb un projecte pioner, Sergi Ferrer.
5: Es tracta d'un programa pioner que es basa en la creació d'equips de professionals de referència amb sanitaris i personal de l'administració que les ajuden a conèixer el funcionament i els serveis que tenen a l'ambulatori.
0: Malgrat formalitzar la creació del Consell Agrari amb autoritats polítiques i representants de la pagesia, Ona Malgrat.
6: Les funcions del Consell Agrari, entre d'altres coses, és la conservació dels camins i vies rurals, la millora de la infraestructura agrària i el seu desenvolupament. Aquest també es coordinarà amb l'Espai Agrari de la Baixa Tordera.
0: La Sala Cabanyes porta al Centre Cívic El Gor de Sant Vicenç de Montalt una obra sobre la memòria de la Guerra Civil. Martí Capçada.
7: Dirigida per Joan Peran, l'obra ofereix una mirada emotiva sobre les conseqüències socials, polítiques i personals de la Guerra Civil Espanyola.
0: I l'Eterno Juvenil es proclama campió de la primera edició del torneig El Octágono a Tordera, Mar Tres Serres.
8: Sí, després d'una final a 4 apassionant, l'equip que ja havia quedat primer a la Lliga Regular va guanyar 4-1 als Bambinos i es converteix en el primer equip en guanyar aquest nou torneig de futbol al municipi.

0: El Sindicat Habitatge alerta de l'augment d'infrahabitatge al Baix Maresme i assenyala el cas de l'home mort en un incendi a Cabrera. Laia Muñoz, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, la mort d'un home arran d'un incendi al magatzem on vivia a Cabrera de Mar, o bé l'incendi de fa uns dies en un assentament de barraques a Vilassar de Dalt, ha motivat un comunicat ahir dilluns del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme, on alerten de la proliferació de l'infrahabitatge en aquesta subcomarca, un fenomen que aquesta entitat vincula directament a la crisi habitacional. Ahir de matinada es va rebre l'avís d'un foc en un immoble a l'Avinguda Maresme de Cabrera de Mar, i en l'operació d'extinció els bombers van trobar el cos d'un home sense vida que després s'ha sabut que dormia habitualment al magatzem on van començar les flames, segons informava TV Mataró. Fa una setmana, a Vilassar de Dalt, els bombers van haver d'apagar un incendi en un campament de barraques a les afores del poble on hi vivien una cinquantena de persones. Són exemples, diu el sindicat, de precarietat habitacional greu que s'estan reproduint. També assenyalen un assentament de 60 persones a Ocata, arreu del Baix Maresme, i que pateixen persones que ja han estat del tot expulsades del circuit del lloguer, en molts casos, diuen, després de ser desnonades. Així assenyala la portaveu de l'entitat Georgina Luna, cada cop es donen més casos de famílies senceres vivint en habitacions, en cotxes o en locals reconvertits en habitatges.
0: I la policia local a Palafolls reforça el control contra l'incivisme dels propietaris de gossos amb vigilàncies de paisà. Melina Morilla, bona tarda.
2: Bona tarda, així és. La policia local ha posat en marxa un dispositiu especial de seguretat destinat a prevenir els actes incívics relacionats amb la tinença de gossos. La principal característica d'aquestes intervencions és que es realitzen mitjançant vigilàncies de paisà, una mesura que busca detectar conductes inapropiades que sovint s'eviten davant la presència d'agents uniformats. Aquestes patrulles específiques es planifiquen en funció de la disponibilitat de personal i s'han començat a aplicar aquestes últimes setmanes. L'objectiu és actuar de manera directa en aquells punts del poble on s'ha detectat un major índex d'incivisme relacionat amb els propietaris de gossos. La mesura forma part d'una estratègia més àmplia per garantir el manteniment de l'espai públic i la convivència ciutadana, posant el focus en aquells espais on les queixes per comportaments incívics són més freqüents.
0: I el CAP de Calella reforça l'atenció als pacients nouvinguts amb un projecte pioner. Sergi Ferrer, bona tarda.
3: Bona tarda. La primera visita al CAP acostuma a ser també el primer pas per entendre com funciona el sistema públic de salut, com demanar hora, a quin professional cal adreçar-se o quins són els canals per fer consultes i tràmits. Per facilitar-ho, el CAP de Calella ha definit un programa d'acollida adreçat a pacients nouvinguts. La iniciativa es coordina des de l'àrea de gestió i serveis al ciutadà de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, i participen tant professionals sanitaris com personal administratiu que s'encarreguen d'explicar com funciona el centre, resoldre dubtes i detectar si hi ha alguna necessitat urgent. Ho explica Dolors García, que n'és la responsable.
4: Quan arriba un pacient nou, li assignem aquest equip i, en un termini màxim de 48 hores, l'administració referència el contacte. L'objectiu és crear un primer vincle, explicar com funciona el centre, quines vies de contactes té, ajudar amb eines com la meva salut i revisar si hi ha necessitats immediates, com renovacions de medicació o seguiments pendents. Si cal, també es programa la primera visita amb el metge o la infermera i, sobretot, s'escolta la persona.
3: Aquest model d'acollida encaixa amb el procés de transformació que viu el CAP de Calella des que el Departament de Salut el va incloure la primavera passada dins la prova pilot dels centres de salut integrals de referència. El projecte es va començar a desplegar a partir del 2025 per provar noves maneres de treballar per fer una atenció primària més resolutiva i accessible. Entre els objectius del TESIR hi ha reduir els temps d'espera i oferir una atenció més personalitzada, especialment en aquells casos que necessiten orientació des del primer moment. També s'hi estan incorporant nous perfils professionals, eines tecnològiques i recursos digitals per agilitzar tràmits i millorar l'acompanyament als pacients.
0: Gràcies. I a Palafolls, l'Ajuntament negocia per rebaixar el cost elèctric dels nous pisos de protecció oficial. Melina Morilla.
2: L'alcalde va exposar al ple les condicions imposades per la companyia elèctrica per connectar els nous habitatges de protecció oficial a la xarxa. Segons ha explicat el consistori, la proposta inicial de la companyia per portar l'energia a aquests blocs era de 420.000 euros, una xifra que el govern local considera totalment desproporcionada. Després de la reacció per part de l'Ajuntament, la companyia ha rebaixat aquesta factura fins als 385.000 euros, però el consistori manté que hi ha alternatives molt més econòmiques. Els informes tècnics municipals, de fet, indiquen que existeix una proposta més viable que tindria un cost de 110.000 euros, gairebé quatre vegades menys del que demana l'empresa. En aquest sentit, l'alcalde va estar molt crític amb el paper de les grans distribuïdores d'energia. Segons diu, la companyia vol aprofitar la construcció dels pisos socials per fer una nova central i ampliar la seva pròpia capacitat de subministrament a futur, en lloc d'utilitzar les infraestructures que ja existeixen, carregant tot el cost al projecte dels habitatges.
5: Ara, la companyia vetlla pel seu interès perquè és una companyia privada. I què fa? Diu, a veure, aquí s'està desenvolupant un sector, no? Sí, vale. Doncs aquests 40 habitatges, ara, a mi, jo els podria subministrar amb una CT, una central, sí? Que ja existeix, però quedaria una mica justa. Per tant, el que faig és construir, els faig construir una de nova i faig portar la línia d'on sigui, d'on te m'acomvinguin a mi, perquè llavors, a partir de llavors, jo ja tindré la capacitat de, si me'n demanen més... Exacte, no? I dius, ja, però és que estàs castigant, que a més en aquest cas estem parlant de vivendes de protecció oficial, estàs castigant en un... Per què, no?
2: Actualment, l'Ajuntament de Palafolls continua negociant per evitar que el cost de l'energia acabi sent una càrrega inassumible per la promoció d'habitatge públic.
0: Gràcies, i malgrat formalitzar la creació del Consell Agrari amb autoritats polítiques i representants de la pagesia, Ona Malgrat.
6: La vila ja ha formalitzat el Consell Agrari amb el nomenament dels càrrecs de que el formaran part durant el darrer ple municipal. Per part de les autoritats polítiques hi haurà l'alcaldessa Sònia Vinyoles, qui assumirà la presidència, i també l'àrea de seguretat ciutadana. A més, hi haurà la regidoria de pagesia, Carme Ponsa, i el regidor Jofre Serret, que farà ocuparà urbanisme, Jordi Lluís Ferrer, medi ambient, i Carme Cernitxaro, promoció econòmica. El Consell Agrari també comptarà amb la presència de Margarita Mora, del PSC, Mireia Castellà, de Junts per Magrat, Joaquim Albert d'Esquerra Republicana, Josep Aymeric de Magrat ens mou, Anna Vega del PP i Enric Zaldo de la CUP. Des de l'Ajuntament també hi participaran dos tècnics que tindran veu però no vot, i són Laia Gómez, que ocuparà Medi Ambient, i Toni Riera, pagesia. Des del sector agrari formaran part del Consell en Joan Font, president de la cooperativa Progrés Garbí, i el seu gerent Xavier Castells. També hi participarà Xavier Fontanet de l'Institut Ramon Turró, en representació del cicle formatiu de grau mitjà de producció agroecològica. A més, hi hauran els pagesos Gerard Font, Ferron Massaguer, Ramon Font, Joan Nonna i David Riba. Les funcions del Consell Agrari, entre d'altres coses, és la conservació de camins i vies rurals, la millora de la infraestructura agrària i el seu desenvolupament. Aquest també es coordinarà amb l'Espai Agrari de la Baixa Tordera.
0: I èxit de participació a Calella a la marxa solidària contra el càncer, on s'han recaptat 9.400 euros. Sergi Ferrer.
3: Sí, la marxa solidària contra el càncer, celebrada aquest diumenge a Calella, ha aconseguit recaptar aquest total de 9.400 euros gràcies a la participació de 920 persones en una jornada marcada per la solidaritat. L'organització ha volgut agrair públicament la implicació de totes les persones i col·lectius que han fet possible l'esdeveniment. En especial han destacat la feina dels voluntaris, els alumnes de les escoles Pia i Freta, Calella Marxa i l'Ajuntament de Calella, així com la col·laboració dels comerços de la ciutat. La caminada va tornar a convertir-se en una autèntica festa solidària, en un ambient familiar i participatiu, amb un record especial per a totes les persones que han perdut la vida a causa del càncer durant aquest últim any. Durant la jornada també es van sortejar 162 regals aportats pels establiments comercials de Calella, que van voler sumar-se a la iniciativa solidària. Des de l'organització han explicat que a causa de les nombroses inscripcions d'última hora van faltar algunes talles de samarreta. Les persones afectades van rebre provisionalment una samarreta d'edicions anteriors mentre esperen l'arribada de les noves peces, que ja han estat encarregades i es lliuraran en els propers dies.
0: Gràcies. Més qüestions. Arriba la cinquena edició de les Jornades Esportives Interescolars de Canet de Mar, Ràdio Canet.
7: Tant avui com el proper 2 de juny, més de 250 alumnes de les escoles públiques i concertades de Canet participen a les jornades esportives interescolars de la nostra vila. L'objectiu és fomentar els valors de l'esport, el treball en equip i la convivència. La jornada d'avui està adreçada a l'alumnat de quart de primària i la del proper dimarts comptarà amb la participació dels alumnes de sisè de primària. Canet acull avui la cinquena edició de les jornades esportives interescolars que compten amb la participació de les escoles FEDAC Canet Iglesias, l'Escola Misericòrdia i el Col·legi Turó del Drac. La iniciativa està impulsada pels propis mestres d'educació física i vol promoure els hàbits saludables, l'activitat física i els vincles entre la comunitat educativa del municipi. La segona jornada serà el 2 de juliol i estarà adreçada, com bé dèiem, a l'alumnat de sisè de primària.
0: I l'Oficina d'Atenció Ciutadana Mòbil arriba avui a Sant Vicenç de Montalt. Martí Capçada, bona tarda.
8: Bona tarda, Gemma. Com tu bé dius, Sant Vicenç de Montalt acull avui una nova parada de l'Oficina d'Atenció Ciutadana Mòbil de la Generalitat, un servei itinerant que vol apropar l'administració pública als municipis amb menys accés a oficines presencials. L'oficina està instal·lada al carrer Picadestats i ofereix atenció presencial, personalitzada i sense cita prèvia entre 12:15 del migdia i fins a 13:45. Els veïns poden fer-hi tràmits administratius, informar-se sobre ajuts i prestacions o rebre orientació directa sense cap necessitat de desplaçar-se fora del municipi. La delegada del govern a Barcelona, Pilar Díaz Romero, ha visitat avui el servei i ha atès els mitjans de comunicació a partir de 12:15 del migdia.
0: Gràcies. I a Canet, la Comissió de Salut del Consell de la Gent Gran organitza avui una xerrada per tractar el fenomen de la soledat no desitjada a la tercera edat. Ràdio Canet.
7: La soledat no desitjada, entendre-la i transformar-la. Aquest és el títol de la xerrada que es farà avui a les 5 de la tarda al CAP de Canet a càrrec de Luis Fernández, referent de benestar emocional del Centre d'Atenció Primària de la nostra vila. Aquesta sessió està impulsada per la Comissió de Salut del Consell de la Gent Gran. La soledat no desitjada en persones grans és un problema social complex que requereix una estratègia integral de prevenció i actuació que inclogui la participació comunitària i la sensibilització. És fonamental involucrar múltiples actors en la seva detecció i tractament, ja que afecta significativament tant la salut mental com la física de les persones grans que la pateixen. Segons Luis Fernández, es calcula que una de cada 5 persones pateixen aquesta soledat no desitjada i afegeix que un dels problemes és que sovint està silenciada. Des del CAP de Canet fan accions per treballar aquest fenomen a través de sessions grupals. La xerrada d'avui és a les 5 de la tarda al CAP de Canet i és una activitat gratuïta.
0: I els socialistes revaliden Sònia Vinyoles per encapçalar la llista del PSC de Malgrat a les municipals del 2027. Ona Malgrat.
6: 21 vots favorables va aconseguir dissabte la candidatura de Sònia Vinyoles per encapçalar la llista dels socialistes a les eleccions municipals del maig de 2027. La de Vinyoles era l'única candidatura que es va presentar i va rebre el suport unànime de la militància que va participar a la votació. En el transcurs de l'assemblea extraordinària, l'actual alcaldessa socialista va reivindicar la política municipal com una eina de servei públic de proximitat i de transformació positiva de la vida de les persones i va assegurar que encara aquest nou repte amb il·lusió, responsabilitat i experiència després d'un mandat que va titllar d'intens i exigent. L'assemblea extraordinària del PSC de dissabte va comptar amb la presència de Soufiane Laroussi, diputat adjunt de la Diputació de Barcelona. El següent pas serà ara traslladar la proposta a la Federació del Maresme per tal que la ratifiquin els òrgans nacionals del PSC al juny.
0: I encara en clau política, a Premià, Crida continua sense entendre que es permeti plantar parades a la ultradreta. Laia Muñoz.
9: Sí, com ha fet altres vegades, en seu plenària, ahir el grup municipal de Crida Premianenca denunciava públicament a Premià Mèdia que es permeti la presència de parades informatives a Premià de Mar, als partits Aliança Catalana i Vox. Segons ens deia ahir el regidor Pere Ramoneda, aquest cap de setmana totes dues formacions van plantar la seva parada i ho estan fent, deia, com a mínim un cop al mes. Ramoneda creu que no té sentit fer homenatges a la Neus Català o a l'Agustí Centelles i al mateix temps permet que aquests partits difonguin el seu discurs d'odi.
10: Seguim sense entendre com encara se segueix permetent la presència d'aquests grups que venen al nostre poble, doncs això, a fer aquest discurs d'odi. A més, un cop al mes o cada 15 dies els tenim aquí. No comprenem com es fan accions com ara, per exemple, un mural amb frases i amb declaracions d'intencions de gent com va ser la Neus Català i en Agustí Centelles, lluitadors incansables contra el feixisme, i per altra banda es permet això, que segons quins grups que no tenen cap tipus de representació municipal puguin venir lliurement a fer aquest discurs d'odi.
9: Respecte de l'argument legal que ha esgrimit el govern habitualment en resposta a aquesta denúncia, Ramoneda afirmava que en el passat molts col·lectius i iniciatives no legalitzades han tingut molts problemes per plantar parades com aquestes, i preguntat sobre l'opció que aquests partits puguin concórrer a les eleccions, el regidor de Crida sentenciava que si fos així, i més encara si obtenen representació a l'Ajuntament, deia que tots ens haurem equivocat molt.
0: En cultura, la Sala Cabanyes porta al Centre Cívic, al GORG de Sant Vicenç de Montalt, una obra sobre la memòria de la Guerra Civil, Martí.
8: Correcte, el Centre Cívic al GORG acollirà el diumenge 14 de juny a les 6 de la tarda la representació de l'obra Ombres de Memòria, una proposta teatral de la Sala Cabanyes basada en un text del dramaturg mataroní Toni Cabré. Dirigida per Joan Peran, l'obra ofereix una mirada emotiva sobre les conseqüències socials, polítiques i personals de la Guerra Civil Espanyola. La història segueix una arxivera municipal que a partir de testimonis i documents històrics reconstrueix la vida quotidiana d'una ciutat durant els primers mesos del conflicte. La funció també recupera episodis reals de la memòria local, com per exemple l'assassinat del doctor Samsó, rector de Santa Maria de Mataró, executat l'any 1936.
0: I més de 300 persones al concert de gospel solidari a l'església de Tordera, Marc.
11: Sí, l'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica va organitzar diumenge un concert de gospel benèfic amb l'objectiu de recaptar fons pel projecte Nixi Endoscòpia Sense Por, destinat a ajudar a reduir la por dels pacients que pateixen aquesta malaltia crònica i han de sotmetre's a proves periòdiques. L'esdeveniment va gaudir de l'actuació del cor Fil de Gospel, que va encomanar la seva energia a tots els assistents. La presidenta d'IDSEO, Zoraida Gómez, va fer-ne un balanç immillorable de la convocatòria a l'Església Parroquial de Tordera.
12: El concert ha sigut un èxit total. Hem venut moltíssimes més entrades. Crec que al final érem unes 320 persones en l'església. Ha sigut un concert molt màgic i la gent molt emocionada, i ha sigut molt especial per mi.
11: Per a Gómez, l'esdeveniment tenia una doble càrrega emocional. La presidenta ha confessat la profunda il·lusió que ha suposat poder impulsar i liderar una campanya d'aquesta magnitud solidària al poble on ella també n'és resident, veient com els seus convilatants responien omplint l'església.
12: El concert a casa ha sigut algo especial, que m'ha emocionat molt i que tothom ha gaudit molt, que era el més important, que la gent gaudeix i que puguin disfrutar de la música.
11: Des d'EDSEO van agrair la col·laboració de la comunitat i de les institucions locals per fer visible la malaltia de l'esofagitis eosinofílica.
0: Gràcies, i tornem cap a Premià, perquè l'Amistat acollirà demà dimecres l'estrena de La Flama, el nou curtmetratge de Martí Sala i Castells, protagonitzat per Blanca García Lladó. Sergi.
3: La peça explora qüestions com la burocràcia, els problemes de parella i el desgast emocional quotidià, elements que es converteixen en el centre d'una història marcada per la tensió interna i les ferides personals. Martí Sala ens desvetlla alguns dels ingredients del curt.
13: Una noia que bàsicament viu submergida en el laberint i amb el son de la burocràcia que tan bé coneixem els occidentals, per dir-ho d'alguna manera. I bàsicament té un objectiu molt clar, que és estar en el present, estar sentint el que té just davant, i ho té molt difícil perquè té conflictes amb la parella i problemes burocràtics pendents de solucionar.
3: Aquest nou treball arriba després d'anys vinculats a projectes creatius i personals, sempre amb una mirada molt centrada en les emocions i els conflictes humans. En aquest sentit, La Flama manté aquesta línia i també deixa entreveure alguns elements de tot la novel·la en què treballa actualment. Precisament, el projecte literari es troba immers en una campanya de micromecenatge impulsada per Quòrum Llibres, amb l'objectiu de trobar mecenes que ajudin a fer realitat la publicació del llibre. La projecció a l'Amistat començarà a 9:15 del vespre i l'entrada serà gratuïta.
0: I en clau esportiva, l'Eterno Juvenil es proclama campió de la primera edició del torneig El Octágono a Tordera, Marc Treserres.
11: Sí, aquest cap de setmana la competició de l'Octágono va arribar al seu punt àlgid amb la disputa de la desitjada Final Four, un esdeveniment on es van jugar les dues semifinals, el partit també pel tercer i quart lloc i la gran final tot al camp principal del Municipal d'Esports de Tordera. L'Eterno Juvenil va fer bons els pronòstics i va aconseguir el tro després d'una actuació estel·lar. En feia balanç el seu entrenador Albert Fernández d'un cop havent aconseguit el títol.
14: Bueno, nosaltres estem molt contents. Més enllà d'haver aconseguit el títol, el que realment ens importa és que gràcies al torneig ens hem pogut tornar a ajuntar i compartir allò que ens agrada, que és el futbol. Però ja et dic, haver aconseguit el títol és el de menys. El que realment ens importa és juntar-nos, fer una mica d'esport i retrobar-te amb aquells amics que tenies quan eres més petit. Per tant, això és el maco.
11: La pilota va començar a rodar amb els enfrontaments decisius, on cap equip volia quedar-se enrere. La primera semifinal, justament l'Eterno Juvenil contra Clàssics, que va ser una autèntica guerra, i el partit va acabar amb empat a un i es va resoldre a la tanda de penals. La lluita per l'honor del tercer i quart lloc se la van dur Clàssics després d'imposar-se 7-3. I la gran final, com dèiem, l'Eterno Juvenil va dominar el maig decisiu i va superar a Bambinos amb un sòlid 4-1, proclamant-se campió de la Lliga El Octágono Futbol 7. Recordem que es disputen els partits en camp petit. Alejandro Ortega, membre de l'organització, es mostrava molt content després de les finals.
15: Bueno, la nostra idea era que dissabte fos un dia per disfrutar entre tots els participants de la Lliga, i sempre ho hem dit que no és una Lliga de tres organitzadors, sinó que és una Lliga de tots, dels 8 equips que la formen, i crec que al final era la nostra intenció que tots els participants que han format part de la Lliga tinguessin el seu dia i poguessin disfrutar, i crec que en bona part van disfrutar tots, i això és l'alegria més gran que ens queda a nosaltres.
11: Després de mesos de competició i aquest èxit final i la bona rebuda que ha tingut aquesta Lliga amateur i totalment de partits amistosos, l'organització no descarta seguir treballant de cara a les pròximes edicions.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
16: Tenim per endavant una jornada que tornarà a ser càlida, més o menys amb unes temperatures semblants a les d'ahir. Tampoc han variat les temperatures nocturnes, puntualment han baixat una mica, en alguns casos han arribat a pujar lleugerament, però en qualsevol cas tenim petites oscil·lacions dins d'aquesta situació de monotonia, d'estabilitat i sobretot de temperatures estiuenques. Aquesta setmana serà especialment dura pel que fa a la calor, ja que de cara a demà passat, probablement, sobretot de cara a dijous i divendres, podrem tenir algunes màximes de més de 30 a la mateixa franja costanera. Per tant, atenció, ja veurem si no s'ha d'activar algun protocol de calor, perquè realment les temperatures pujaran molt. I aquesta calor durarà, doncs, aproximadament una setmana. Sembla que dimarts de la setmana vinent, a última hora, arribaria una línia de tempestes que obriria les portes a una baixada de temperatura notable, sobretot que notaríem ja de cara al dimecres. Per tant, esperem-ho que hi hagi almenys ni que sigui un respir, però mentre això no arriba, tindrem una situació marcada sobretot per la forta calor al llarg dels pròxims dies. Avui amb temperatures semblants a les d'ahir, però com dèiem, de cara a demà pugen una mica més. Hi ha alguns valors màxims cap a l'interior de la comarca que aquestes últimes hores han fregat els 30 graus, doncs podien arribar cap als 31-32 de cara a demà, amb vent que continuarà com avui, molt fluix. En general, aquesta tarda, igual que aquest matí, bufarà vent del sud-sud-oest, pràcticament encalmat aquest matí, molt fluix a la tarda, demà 3 quarts del mateix, i demà passat tampoc esperem vent significatiu. Per tant, la situació marítima també continuarà molt tranquil·la, com dèiem, de cara a dijous, a banda de mantenir-se l'ambient assolellat, destacable les temperatures, que en alguns punts, com dèiem, podran fins i tot fregar els 33 o 34 graus a les hores centrals del dia.
0: Molt bé, doncs això pel que fa a la previsió del temps, molt pendents d'aquest augment de les temperatures que es mantenen altes per aquesta època de l'any. Nosaltres fem una petita pausa de 3 minuts i tornem de seguida a l'Ona Maresme. Fins ara, no marxeu.
17: La xarxa de comunicació local.

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
2: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
3: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
4: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti, facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats al establiment.
5: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
6: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
7: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
8: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
9: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
10: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
0: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Moment de fixar-nos en el que passa a les xarxes socials avui des de Malgrat amb en Javi. Bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, com estàs?
2: Doncs mira, amb la veu...
3: Ja.
2: A punt de jubilar-me.
3: Ja t'ho dit al grup que una miqueta d'aigua, un caramel, el que sigui, per recuperar-te aviat.
2: Això són els canvis de temperatura, que ara fa molta calor de cop i volta, aires acondicionats... I mira...
3: Justament aquí el tenem a l'estudi també encès perquè tenim el rac al costat i amb la calor que fot doncs no hi ha més remei que posar-lo perquè si no ens morim.
2: Jo feia anys que no estava així, potser més de 5 anys.
3: Ostres, Déu-n'hi-do. Bueno, esperem que et recuperi, Gemma. Comencem, si vols, repassant que hi ha al Maresme, xarxes. Doncs destaquem en primer lloc que els principals agents empresarials del Maresme han valorat el retorn al debat sobre el projecte del tren orbital, una infraestructura que preveu connectar la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona i que tindria un impacte directe en la mobilitat del territori. Segons indica el diari El Capgròs, tant la patronal com Fagem com la Cambra de Comerç coincideixen en la necessitat de millorar les connexions ferroviàries, però situen el focus en la prioritat de la xarxa ferroviària existent. De fet, la Fagem considera que el tren orbital és clau tant per a la competitivitat de les empreses com per a la qualitat de vida dels treballadors. Ara bé, adverteix que qualsevol plantejament s'ha de fer amb rigor tècnic, consens territorial i realisme pressupostari, i reclama evitar que grans infraestructures quedin en debats recurrents sense concreció.
2: Molt bé, això pel que fa a petita escala, a nivell comarcal i en clau internacional.
3: Bé, marxem a Bèlgica perquè us hem de donar una notícia trista. Almenys 4 persones han mort aquest dimarts a causa de l'accident entre un minibús escolar i un tren de passatgers a la localitat belga de Bugenhout, al nord del país, quan el vehicle escolar ha irromput a les vies de tren quan el pas al nivell estava tancat. Segons ha explicat el ministre federal de Mobilitat, Jean-Luc Crook, entre les víctimes mortals hi ha 2 dels 7 menors que viatjaven a l'autobús, el conductor i també l'adult que acompanyava els escolars, val a dir que els alumnes eren d'un centre d'educació especial.
2: Vaja, doncs lamentem aquesta trista notícia que ens expliques avui. I el tema curiós del dia, quin és?
3: Doncs el tema curiós és que el Ministeri de Drets Socials i Consum ha obert un expedient sancionador als portals d'apostes Polymarket i Calci per una possible infracció de la normativa del joc. Concretament, estarien operant a Espanya sense comptar amb l'habilitació administrativa obligatòria que es dona en aquests casos. Segons ha informat l'executiu espanyol, s'ha emès una ordre cautelar per bloquejar a Espanya les pàgines web d'ambdues plataformes, la de Polymarket i Calci.
2: Molt bé. Doncs anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, què estem preguntant avui?
3: Doncs preguntem si utilitzeu plataformes digitals d'apostes o jugues en casinos, bingos, etc. Val tot, Tant també si jugueu, aposteu a videojocs online, si jugueu a les traperres de les fèries, és igual. Avui volem comprovar la ludopatia, el nivell de ludopatia de la nostra audiència, i llavors tenim aquí 4 opcions, Gemma. La primera és si habitualment jugueu a aquestes plataformes o aposteu a casinos, bingos, etc. També l'altra opció és sí, però bé, d'una manera més puntual, no? Això de potser un cap de setmana, de tant en quant. L'altra opció seria no, però ho provaria, és a dir, aquells que tenen la curiositat de dintrar-se en aquest món, o finalment els més prudents i els que tenen millor seny i que diuen no, mai de la vida ho farien.
2: Tu, d'aquestes 4 opcions, quina és la que marcaries?
3: Jo marcaria la de no, però ho provaria. És a dir, potser provaria anar al bingo. Sempre he tingut curiositat de fer com les jaies, no? Això de jugar i veure la tòmbola i que vagi la boleta, no sé, sempre m'ha fet gràcia. Però em sembla també una cosa petita, anar a petita escala, no és tant com anar a un casino, sinó una cosa més lleugera, portar-me 20 euros només, punto, apostar i a veure què passa. I ja està, només per fer la gràcia.
2: Jo crec que apostar digitalment no ho faria, perquè és molt addictiu, vaja, és addictiu digitalment i no digital, però crec que amb el telèfon mòbil és pitjor. A mi m'agrada el bingo. No hi vaig cada setmana, obvi, potser hi vaig un cop a l'any, però el bingo m'agrada.
3: O sigui, que seria que sí, però de forma molt puntual, no? Seria
2: la de forma extremadament puntual, fa potser... Mira, una vegada em vaig trobar un bitllet de 20 euros pel carrer i allò que me'l vaig guardar, vaig anar al casino a Barcelona i sí. Però no expressament, perquè mira, anava a dinar per allà al port i els vaig invertir, els vaig jugar i crec que em vaig guanyar 40 o 50.
3: Déu-n'hi-do, pues mira, al final sí. Vas tenir sort i tot.
2: Sí, sí, però bé. Molt bé. Doncs molt bé, Javi, gràcies, fins ara.
3: A tu, fins ara.
2: I després de la pregunta del dia i del repàs a les xarxes, anem cap a Palafolls per parlar de les danses tradicionals. Jordi, també de tallers que es duran a terme cada setmana al centre del municipi.
0: Sí, Gemma, de fet, és una d'aquelles activitats tradicionals al nostre municipi. Normalment, per aquestes dates, s'assagen aquests balls, entre d'altres, per un sopar popular que es farà més endavant, el mes de juliol, i poder-les també ensenyar a moda de mostra a tota la gent que participi d'aquest sopar. És un taller de danses tradicionals que organitza la Puput, i amb nosaltres avui, asseguda aquí al nostre costat, tenim doncs, la persona que porta aquest taller de danses. És la Dolors Ribot. Dolors, benvinguda a l'Ona Maresma. Bona tarda.
4: Hola. Bona tarda.
0: Gràcies de nou per ser amb nosaltres. Com dèiem, ja ha començat aquest taller de danses tradicionals que ja fa uns quants anys que esteu organitzant amb sí. La Puput, més o menys sempre per aquestes dates.
4: Sí, des del 2017.
0: Des del 2017. Destaca'ns una miqueta, perquè vaja, jo crec que no hi ha gaire dubte, però en què consisteixen aquests tallers que realitzes a l'aire lliure, fins i tot a la plaça de Popi, en sí. Cas de que no plogui?
4: Doncs veiem danses tradicionals d'arreu del món, no? D'alguns llocs de Bulgària, de Romania, del País Basc, catalanes i de Grècia i de República de Macedònia.
0: Com va començar tot? Perquè entenc que això va ser allò, com sempre surten les millors coses, no? Parlant amb la Puput, entitat a la qual tu pertanys, que vas dir, doncs escolta, ens posem a fer danses tradicionals, ensenyar a la gent, i mica en mica heu anat superant el nombre, perquè cada cop sou més, cada any sou més gent que s'apunta a aquest tipus de tallers.
4: Sí, bueno, aquest any som una vintena, i llavors habitualment som 15 persones cada dia que ballem. I hi ha gent que ve algun dia esporàdic, hi ha gent que retorna, que des dels primers anys que ve sempre, hi ha gent que ho prova, hi ha gent que aquest any no pot venir, tenim diversitat. I va començar perquè molts de components de la Puput, la Margarita, la Marisa, l'Esther, i jo i la Rocío ballem danses, algunes des de fa molt de temps. Llavors és una cosa que ens interessa molt i varen dir, doncs per què no ho fem aquí a Palafolls també, que sempre havíem ballat a diferents llocs, a Arenys, i ara actualment ballem cada dilluns amb el grup Ballem de Santa Susana.
0: Hi ha una ocasió ben especial i per això avui t'hem convidat al programa, que és que aquest dimecres, perquè si no m'equivoco aquestes sessions les feu el dimecres al vespre, teniu una proposta ben especial. Explica'ns, Dolors, què passarà aquest dimecres?
4: Doncs des de fa un parell d'anys dediquem un dia de les danses tradicionals al contrapàs de Sant Genís i evidentment ens ho ensenya en Javier Salicru, i aquest any a més tenim el gran privilegi de tenir la Mar Vilà de
0: Flabiuraire, coneguda, no?, arreu de Catalunya. Sí. Sí que és veritat que ho hem parlat moltes vegades i sí. N'estem orgullosos d'ella, precisament. Flabiuraire, com dèiem, complicada la paraula, però que us acompanyarà, deies, conjuntament amb en Xavier Salicru, sí. Que és un expert, ja podríem dir, amb aquest tipus de contrapàs.
4: Sí, sí, ens ensenyarà i passarem doncs, la sessió aprenent el contrapàs. Està convidat qui vulgui.
0: Normalment, quan programes aquest tipus d'activitats, abans ens has parlat de tot tipus, de danses que ensenyes, ja hi comptes amb el contrapàs. És a dir, és una activitat que mai falla, i més estirant una miqueta d'aquesta gent de casa, no? De la Mar, d'en Xavier, per tant, és una de les sessions que més espera, entenc, la gent que participa d'aquest taller.
4: No? És molt especial i és molt important, i tenir música en directe és un privilegi, i a més, amb una tan bona participació, tant com la mar. Sí.
0: Ell, suposo que també quan els hi fas la invitació, diguéssim, a venir a participar, no fallen tampoc, no? No hi ha un no per
4: no,
0: resposta.
4: En Xavier mai, i la Mar tampoc, i a més li vaig dir que si podia venir el 4 de juliol, que farem la cloenda del curs, i també aprofitar la benentesa, un sopar a la fresca amb la Puput, li vaig proposar aquest dia i va dir, però quin dia ensegeu? I vaig dir, aquest dimecres. Diu, doncs puc venir. I bueno, és un plaer.
0: Ara en parlarem, precisament d'aquesta cloenda. Ja ens has posat data i més o menys ens has explicat, però normalment aquesta sessió de cursos sempre hi ha una exhibició per tot el públic que participa d'aquest sopar a la fresca, on veieu totes les danses. Però abans d'arribar a aquest punt, Dolors, la gent que vulgui apuntar-se, per exemple, a la sessió d'aquest dimecres, la sessió de demà, com ho pot fer?

0: penso, hi haurà molta gent que et segueix des de l'inici. Jo, si no recordo malament l'anècdota, has anat aprenent, òbviament, aquestes danses a través dels teus viatges. Una de les coses que t'agrada precisament és conèixer la tradició de cada país on vas, i en aquest cas inclou també les danses. Però gràcies a la teva manera d'ensenyar i a la teva manera de compartir, perquè, com deies, ja fa molt de temps que organitzes aquest taller de danses tradicionals, hi haurà gent que fins i tot haurà superat a la mestra, no?, que t'acompanya des de l'inici i que els passos també se'ls sap i que fins i tot et pot ajudar a compartir aquesta experiència i seguir organitzant aquestes activitats, no?
1: Sí, això és en grup, i llavors la dansa sense un grup no té sentit. Llavors és un tot i un equip, i bueno, tot el suport de la Puput i de la gent que ballem.
0: Sí que és veritat, Dolors, que estem parlant d'un tipus de dansa, tu deies, que es ballen en grup. Crec que totes, o la gran majoria, si més no, no necessitem parella, no necessitem ballar sols, sinó que és una cosa de coordinació entre tot el grup, i tot això acaben sent, doncs, rotllanes, diferents passos que tothom ha de coordinar per seguir d'una figura a l'altra, no?
1: Sí, ballem algunes danses en parella, sí? L'escotix, la polca piqué, algunes danses se ballen en parella, però tot i ballant en parella és el grup. Una parella sola no té sentit que balli, és el grup, i llavors
0: per tant, hi ha la coordinació entre cadascú, però també la coordinació de grup,
1: importantíssim.
0: I entenc que és una cosa de pràctica, Dolors. Jo, si em posés ara mateix a ballar una polca, per exemple, no sabria per on començar, però sí que és veritat que amb el pas del temps la
1: tothom
0: gent es va relaxant,
1: tothom pot ballar. Llavors, qui té més ritme, pues, ho aprèn més ràpid, qui té més ritme, pues, triga una mica més, però tothom pot ballar i tothom pot disfrutar del ball si t'agrada una mica.
0: Una de les dates que marcàvem a l'agenda precisament és demà dimecres, que tocaria sessió de balls tradicionals amb la companyia de, com dèiem, d'en Xavier Salicru, historiador local i entès del contrapàs, i també la Mar Vila Flaviolaire, coneguda de Palafolls. Però una altra de les dates que ja marcaves a l'agenda, Dolors, és el 4 de juny, quan la Puput celebra un sopar a la fresca, i vosaltres no hi podeu faltar, Dolors.
1: El 4 de juny no, el 4 de juliol.
0: 4 de juliol, perdó, 4 de juliol, sí. En aquest cas, doncs, encara queda un meset més, 4 de juliol, com dèiem, la Puput organitza aquest sopar i, d'alguna manera, com dèiem, vosaltres també hi participeu.
1: Sí, i llavors no és una exhibició de les danses que fem, és una ballada al carrer, o sigui que tothom pot ballar i tothom està convidat a ballar. No fa falta venir a mirar, sinó pot participar. No farem totes les danses que hem ballat, intentarem que siguin les danses que es puguin ballar, explicar i ballar al mateix moment, i que tothom pugui disfrutar.
0: 4 de juliol, més o menys a quina hora i a quin lloc? Dolors, no sé si ho recordes.
1: Sí, d'entrada tot serà a la plaça Palatiolo. Començarem a 8:15. A 8:15 serà la ballada al carrer, i a 9:00 el sopar. I després vindrà en Jaume Pinxo de Calella fins a Vall.
0: Home, i tant, que tot sigui una gran festa, que no pugui fallar en Jaume tampoc acompanyant-vos en aquesta ballada el 4 de juliol, on deies, aprofitarem no per aprendre, que per això ja tenim aquests dimecres seguits fins al 4 de juliol, sinó per ensenyar el que hem après.
1: Sí. I participar, que tothom hi pugui participar i tothom pugui conèixer danses tradicionals i els pugui ballar. I també ballarem el contrapàs.
0: Home.
1: I vindrà la Mar i en Xavier.
0: Aproximadament, en aquesta sessió d'aquest 2026, Dolors, quantes persones t'acompanyen cada dimecres a la plaça de Bopi? Entenc que pot anar variant, perquè, com dèiem, no és un taller continuat en el temps.
1: Sí.
0: Però quantes persones poden venir als tallers?
1: Hi ha 20 persones que venen habitualment fins ara, i llavors sempre hi ha algú que s'afegeix més esporàdic, gent que ve a ballar, a ballem alguna vegada ve de Santa Susana, i bueno, que no, i de Santa Susana és al voltant, hi ha gent de Blanes fins a Mataró, hi ha gent que va a ballar a Santa Susana, que és, hi ha molt, és un grup molt numerós. A Palafolls som uns 20, i cada sessió hem sigut 15.
0: Doncs escolta, ja sou prou gent,
1: Sí.
0: Allò, com sempre, depèn de la dansa, va pujant i baixant el número. Dolors, t'agraïm que hagis vingut a la ràdio a explicar-nos també un altre any el fet de les danses tradicionals que s'organitzen a través de la Puput, però que baixa la cara visible ets tu, com dèiem, aprenent-ho de cara a viatge, on has anat tastant aquestes danses i aportant-nos, doncs,

0: el teu coneixement. Gràcies avui per ser amb nosaltres, Dolors.
1: Moltes gràcies, Jordi.
2: Moment del tal dia com avui amb Marc Tresserres. Marc, bona tarda.
3: Hola, Gemma, què tal? Bona tarda.
2: Aquí, sobrevivint, i tu?
3: Sí, ja t'escolto, ja ho hem parlat quan abans,
2: vaig,
3: això.
2: Vaig millorant, Vaig millorant perquè m'estic menjant molts caramels de llimona.
3: Ah, veus? Exacte, tant, aquest és el remei casolà.
2: O sigui, crec que em porto com 4 o 5 ja, i quan acabem el programa m'hauré menjat la capsa sencera i crec que ja m'hauré curat.
3: Va, t'hauràs curat, però t'hauràs convertit en llimona, eh?
2: Sí, el monstre dels caramels. Molt bé, a veure, Marc, de qui és l'aniversari avui? A qui hem de celebrar? Que li escriuré per Instagram.
3: Hosti, doncs mira, a un jugador del Barça, no és Robert Lewandowski, però...
2: Molt bé.
3: Marc Bernal, el que passa que li treus uns quants anys. Saps quants en fa?
2: Perdona, quants en fa?
3: 19.
2: Ah, sí, que li trec uns anys.
3: Sí, 10. És nascut el 2007.
2: Una dècada. I una mica més.
3: I una mica més, vale, no ho volia dir jo, però dic, va.
2: 11 anys. 19 anyets, criatura.
3: Marc Bernal, que ja porta dues temporades jugant al primer equip, tot i que l'any passat va estar lesionat gran part de la temporada per un trencament als lligaments del genoll, aquest any poc a poc ha anat entrant en convocatòries i a veure si fa una bona carrera al Barça. I no només ell, Gemma, fa anys avui, sinó que també està d'aniversari el cantant nord-americà Lenny Kravitz i l'actriu britànica Helena Bonham Carter.
2: Molt bé, doncs aquests són els aniversaris d'avui, que doncs aquests famosos que celebren anys, i avui és el Dia Mundial o Internacional de...
3: Sorprenent, últimament estem portant d'estranys i avui és el Dia Mundial de Dràcula.
2: Oh, Dràcula.
3: Sí, sí, ostres. Homenatge, exacte, homenatge a aquest home immortal amb una saga que ja va néixer fa molt i molt de temps, a finals del segle XIX, amb la creació del novel·lista irlandès Bram Stoker l'any 1897, que va basar la figura de Dràcula en una figura històrica real. Això ho sabies?
2: No ho sabia, doncs... però jo sí que sé la història de Dràcula i sé per què es va convertir en Dràcula.
3: Ah, doncs mira, jo t'anava a explicar la vessant històrica, però si tu vols fer un breu resum del per què es va convertir en Dràcula, endavant.
2: En Dràcula era un senyor que vivia a Romania, d'acord? Un príncep.
3: Sí, el príncep Vlad.
2: Mm-hmm. Exacte. I ell estava, doncs, tenia de nòvia una princesa i van matar la princesa. Aleshores, en Dràcula, abans de que matessin a la princesa, el Dràcula li va demanar al cura del castell, si us plau, protegeix a la princesa, que no li passi res, perquè ell anava com a la guerra, no? Una batalleta, vale?
3: Exacte.
2: I es torna de la batalla i li diuen, doncs mira, s'ha mort, la teva xurri i tal, i aleshores es va enfadar molt en Dràcula, sí, es va enfadar moltíssim, i li va clavar com una vara de ferro, com si fos un pinxo moruno al cura.
3: Sí, sí, pobret, va quedar enforquillat.
2: I clar, Déu va castigar el senyor Vlad i li va dir, ara doncs et tornaràs un monstre, un Dràcula.
3: Sí.
2: Però clar, el Dràcula el que vol és trobar com a la seva dona, perquè en teoria doncs com que es va reencarnant, fins que la troba.
3: Exacte, per això és immortal i a més té prohibit veure la llum del dia.
2: Sí, i això de la llum per què?
3: No, perquè Dràcula és un ésser nocturn, és com els ratpenats, que els hi costa molt poder sortir de dia. Jo no sé, no hi entenc tant, però jo diria que la majoria de ratpenats no els hi pot tocar la llum del dia i per això apareixen al capvespre o a la nit totalment, per la seva sensibilitat en els ulls, i Déu, com tu dius, va castigar el príncep Vlad així. Així que molt bé, Gemma, exacte.
2: Veus?
3: Per aquí va la història de Dràcula.
2: Vaig veure la pel·lícula, una pel·lícula que han fet fa poc, que es diu A Love Story o alguna... El títol no recordo bé com era, però vaja, està doncs la podeu veure a plataformes. Però bé, en qualsevol cas, que m'enrotllo, Marc, i estic una mica dispersa, així que seguim amb l'efemèride.
3: Molt bé, doncs va, avui és el Dia Mundial de Dràcula, com dèiem, i ja tornem al tal dia com avui. La primera és històrica. L'any 2011 es va detenir a Sèrbia l'exgeneral serbobosni Ratko Ladić, un dels homes més buscats per la justícia internacional després de la famosa guerra dels Balcans als anys 90. Més de 15 anys escapant-se a Ladić i amagant-se, però la seva captura va ser clau per aclarir finalment responsabilitats sobre el genocidi Srebrenica el juliol del 95, on van ser assassinats més de 8.000 musulmans bosnis. Aquests crims de guerra i contra la humanitat van permetre que Sèrbia, tancant a Ratko Ladić, també posés punt i final a un dels capítols més foscos de la seva història i més recordats que encara a Sèrbia, per qui ho vulgui anar a visitar i li interessi el tema històric, encara hi ha moltes zones, moltes ciutats en què hi ha esfondrades edificis, marques de bala, canons, vull dir que és bastant dur de veure, impactant.
2: Molt bé, Marc, anem a l'efemèride musical, tenim dos minutets.
3: Doncs som-hi. Tal dia com avui, l'any 2005, la banda espanyola El Canto del Loco va continuar la seva gira de Zapatillas, que és la cançó que escoltarem avui, que va emplenar múltiples espais de concert arreu de l'Estat. El disc Zapatillas havia entrat directament al número 1 de vendes a Espanya i es va mantenir moltíssimes setmanes. De fet, més de 100 a les llistes oficials de ràdios musicals. La cançó Despiértame, inclòs el disc, va néixer arran del viatge de David Otero a Tailàndia després del tsunami del 2004 i part dels beneficis es van destinar a ajuda solidària. Per tant, més cançons emblemàtiques i amb significat d'aquest disc a dia d'avui, però Gemma, Zapatillas es considera encara un dels discos més importants del pop-rock espanyol, amb èxits com Besos, Volverà i l'esmentada Zapatillas. Escoltem, doncs, aquesta cançó que parla sobretot de la necessitat de ser un mateix i rebel·lar-se contra la superficialitat, que critica bàsicament la cançó les aparences, el jutjar la gent i sobretot en un àmbit de discoteca, no? Que és el que els cantants els hi tocava més de prop l'època que van composar la cançó.
2: Doncs Marc, moltes gràcies, escoltem com bé comentes aquesta cançó del Canto del Loco fins a arribar al 57. Fins ara.
3: Fins ara.

0: Flamenc, la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
2: Ajuntament de Palafolls.
3: Informació de servei. Servei de teleassistència.
2: Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia, per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93-762-0043
3: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
4: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
5: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
10: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
10: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir acceptar el vehicle.
11: Avançar les eleccions no són bones notícies.
12: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
13: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
5: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament negocia amb la companyia elèctrica per reduir el cost de la llum als pisos de protecció oficial. L'alcalde va exposar al ple les condicions imposades per la companyia elèctrica per connectar els nous habitatges de protecció oficial a la xarxa. Segons ha explicat el consistori, la proposta inicial de la companyia per portar l'energia a aquests blocs era de 420.000 euros, una xifra que el govern local considera totalment desproporcionada. Després de la reacció per part de l'Ajuntament, la companyia ha rebaixat la factura fins als 385.000, però el consistori manté que hi ha alternatives molt més econòmiques. Els informes dels tècnics municipals indiquen que existeix una proposta més viable que tindria un cost de 110.000 euros, gairebé 4 vegades menys del que demana l'empresa. En aquest sentit, l'alcalde ha estat molt crític amb el paper de les grans distribuïdores d'energia.
1: És un escàndol. Fins a quin punt aquest tipus d'empreses, que territorialment tenen un nom concret, va canviant, però tenen un nom concret, vale? Fins a quin punt aquestes empreses poden condicionar i fins i tot imposar el seu criteri als ajuntaments, que en teoria som els gestors del territori i en teoria som els que han de vetllar pel bé de la ciutadania, no?
0: Segons l'alcalde, la companyia vol aprofitar la construcció dels pisos socials per fer una nova central i ampliar la seva pròpia capacitat de subministrament a futur, en lloc d'utilitzar les infraestructures que ja existeixen, carregant tot el cost al projecte d'habitatges. Aquesta problemàtica a Palafoll recorda la situació que viuen els habitatges de lloguer social a Malgrat, al carrer Roger de Flor. En aquell cas, tot i que els pisos estan acabats des de fa 7 mesos, els adjudicataris no poden entrar-hi fins al juny aproximadament per la falta d'un transformador elèctric que ja s'ha col·locat. La situació a Malgrat ha arribat a tal punt que la Generalitat va haver d'intervenir per intentar accelerar la instal·lació. Actualment, l'Ajuntament de Palafoll continua negociant per evitar que el cost de l'energia acabi sent una càrrega inassumible per la promoció d'habitatge públic.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
1: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda i tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats Avall. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
2: Bona tarda, Gemma. Abans de res, cuida't aquesta veu, que sé que estàs fent aquí un esforç per poder presentar el programa. Deixa'm comentar-te que avui ens centrem en el municipi d'Arenys de Munt, un 26 de maig de l'any 85. Els diaris es feien ressò de les repercussions de la sal que s'utilitzava en les últimes glaçades, ja que semblava que era la causant d'una malaltia que patien els plataners de la riera d'Arenys de Munt, i ja tens la disputa muntada. Els serveis de protecció dels vegetals de la Generalitat especulaven amb la possibilitat que la malaltia que patien els plataners de la riera d'Arenys de Munt doncs hagués estat provocada per la sal que es va utilitzar arran de les glaçades del mes de gener d'aquell any. En principi, les mostres analitzades no havien de determinar l'existència de cap fong perjudicial, i això, segons els tècnics, fa pensar que els arbres doncs haguessin rebut la salinització per mitjà de la filtració de la sal amb les aigües de pluja o de rec. Les anomalies trobades en les branques i les fulles dels arbres de la riera d'Arenys de Munt i de la plaça de l'Església no eren degudes doncs a un fong, com es creia en un principi. Segons tècnics, doncs era per culpa de la salinització. Per la seva banda, l'Ajuntament d'Arenys de Munt no creia que la sal que es va utilitzar per evitar els efectes de les glaçades en el terra, doncs hagués estat causant de la malaltia que patien els plataners de la riera. En aquest sentit, l'alcalde, Sebastià Colomer, comentava que descartaven la possibilitat de la sal perquè hi havia zones afectades on no es va tirar sal. Fins que no tinguessin, doncs, els informes, no se sabria de què es tractava, però estaven convençuts, segons l'Ajuntament, que era per culpa d'un fong. Dues bandes que van acordar tornar a fer els anàlisis per intentar sortir de dubtes. La riera d'Arenys de Munt tenia un total de 200 plataners que vorejava l'artèria principal del municipi, una de les poques que no estava pavimentada llavors, malgrat la seva extensió. Parlem, com dèiem, de l'any 85, Gemma.
1: Els plataners, Jordi, hem de dir, vaja, els arbres i la vegetació és important, no? Però aquest arbre en concret dona molta al·lèrgia.
2: Sí que és veritat, i a més sí que és veritat que és molt característic, si no es poden en el seu moment veure com tot el terra com ple, no? Ara, jo no sóc un expert en botànica i menys en plataners, ara pot ser que no et parli amb llenguatge científic o tècnic per entendre'ns, però sí que és veritat que és molt característic, fan les seves funcions, però òbviament s'ha de treballar la planta i s'ha de podar quan toca, perquè si no doncs poden provocar algun tipus de problemes, tu mateixa ho deies, Gemma, a al·lèrgies, o poden provocar algun altre tipus de malestar, no?
1: Totalment. Doncs, Jordi, moltes gràcies. Fins ara.
2: A tu, fins ara, gràcies.

0: I anem ara cap a Malgrat, perquè l'alumna de l'Institut Ramon Turró i Darder, Èlia Mas, ha estat una de les guanyadores dels Premis Treball de Recerca de Batxillerat. El seu treball sobre entrenament cognitiu a l'aula conclou com l'ús de les calculadores i eines digitals ha fet perdre protagonisme al càlcul mental entre els adolescents. Parlem amb ella des de Malgrat.
1: Bé, parlem ara d'educació i més concretament d'entrenament cognitiu a l'aula, càlcul mental i construcció d'una ment activa. Aquest és el títol d'un dels treballs de recerca de batxillerat premiats aquest any per l'Ajuntament de Malgrat. Parlem amb la seva autora, l'Èlia Mas Jiménez. Bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
1: Bé, en primer lloc, per començar, què en consisteix exactament aquest entrenament cognitiu a l'aula?
2: Bé, el meu treball es centra en el càlcul mental, més que res, perquè bueno, he anat veient que a la vida quotidiana s'ha anat perdent el protagonisme del càlcul mental, ja amb les calculadores i les tecnologies del mòbil, i volia doncs, potenciar el càlcul mental entre els adolescents i a les aules.
1: D'on neix aquesta inquietud teva? És a dir, com és que un dia vas dir mira, haig de fer un treball de recerca sobre això?
2: Bé, jo al principi no sabia quin tema fer, però sempre m'han agradat molt les matemàtiques i també el tema d'educació també m'ha agradat molt. I bé, sempre de petita m'agradaven molt les proves de càlcul mental que fèiem a l'escola, proves cangur i tot això de matemàtiques, i llavors vaig dir, anem a veure quin és el nivell dels adolescents de càlcul mental de Malgrat. Va. I em vaig centrar en segon d'ESO perquè comencen ja a introduir la calculadora o ja l'han introduït a l'aula i era un bon moment per veure si també influenciava o no la calculadora en aquest càlcul mental.
1: Val. Què diferencia una ment activa, com defineixes el treball, d'una que no ho és tant?
2: Bé, tenir la ment activa aporta molts beneficis. En situacions com a l'hora de comprar en un bar i qualsevol cosa, també ajuda a que puguis solucionar problemes quotidians com això d'un bar, o també en despeses més importants i econòmiques com l'habitatge d'un pis, el lloguer i tot això, també ajuda. I a part d'això, en situacions quotidianes ajuda també a després de al llarg de la vida adulta i a la vida més de la vellesa, a tenir una ment activa implica ser més àgil i potser pot associar-se a tenir un menys risc de demència i de malalties neurodegeneratives.
1: Val, com et vas plantejar el treball? Perquè entenc que un treball de recerca, jo fa anys que en vaig fer un, però no ho tinc molt fresc, has de plantejar-te un objectiu, no? Unes preguntes, no? I mirar d'aconseguir complir amb aquest objectiu. Llavors, tu dius que ho vas enfocar a alumnes de segon d'ESO d'aquí Malgrat. Vas
2: sí.
1: agafar una mostra, entenc, d'alumnes. Es pots desenvolupar una miqueta més això?
2: Sí, sí, bé, com bé has dit, em vaig entrar en segon d'ESO i vaig anar llavors a les escoles de Malgrat de Mar, a les classes de segon d'ESO, i a totes les classes vaig passar un qüestionari de càlcul mental, que el vaig fer jo, de 21 preguntes, diferenciat per 3 nivells de dificultat.
1: Vale.
2: I en total me'l van respondre 187 alumnes d'aquestes escoles. I bé, el meu objectiu era veure si hi havia un bon nivell de càlcul mental. I jo principalment vaig assolir...
1: Bueno, que
2: vas
1: interpretar.
2: Sí, vaig interpretar que el criteri d'avaluació seria que han d'encertar un mínim d'un 65% del qüestionari. Per què? Doncs perquè dels tres nivells de dificultat, un era bàsic, l'altre era mitjà i l'altre era més difícil. I llavors, com a mínim, haurien de saber respondre al nivell bàsic i al nivell mitjà.
1: I per posar un exemple, com són aquestes preguntes, aquests exercicis?
2: Vale, del nivell bàsic comencem amb operacions de una xifra i de dos operadors només. Doncs, per exemple, 24 entre 3.
1: Vale.
2: I després ja anem pujant amb operacions amb parèntesis o amb tres números, com per exemple 3 menys 5 per 3. I després ja potser 42 menys 5 més 2. Així anem pujant al nivell.
1: Val. I dels resultats vas extreure que Malgrat, o sigui, ha aprovat, diguéssim, té un nivell de càlcul mental adequat.
2: La mitjana va ser un 60%. Per tant, segons el meu criteri, no està aprovat del tot.
1: Ostres.
2: Llavors caldria reforçar el càlcul mental, però més enllà dels resultats, jo el que em vull centrar és en això, que cal potenciar-lo, perquè és una habilitat molt important a l'escola també, perquè ajuda que els alumnes, quan se centren en problemes més complicats, no s'encallin en operacions senzilles i que podien fer en càlcul mental, i també tinguin més seguretat i autonomia a l'hora de fer operacions i fer càlculs matemàtics.
1: I això creus que s'ha produït també perquè ens hem acostumat molt a utilitzar calculadores o eines, no?, que ens faciliten aquests càlculs i no els fem per nosaltres mateixos, no?
2: Sí, jo crec que sí, perquè bé, ara amb qualsevol operació i qualsevol inseguretat que tingui l'alumne, de, jo què sé, 1 per 1 ja es calcula per mínima inseguretat de dir, vale, està bé l'operació. I sí, crec que també s'ha de tenir més confiança en tu mateix i també saber com s'ha d'utilitzar la calculadora, perquè és molt important saber com s'ha d'utilitzar. S'ha d'utilitzar en operacions complexes com calcular angles, calcular sinus, cosinus, però per calcular operacions bàsiques que es poden fer mentalment, doncs és millor utilitzar la ment per als beneficis que ja he dit.
1: Mm-hmm. Aquest mètode que tu has aplicat, d'aquests exercicis que has fet, has vist que es facin en altres escoles o el sistema educatiu d'alguna manera hauria, creus tu que hauria de canviar per tornar, no?, a recuperar aquesta ment activa, aquest càlcul mental?
2: Clar, perquè jo després de fer el qüestionari vaig parlar amb els professors d'aquests alumnes.
1: Ostres.
2: I els hi vaig preguntar que si practicaven el càlcul mental a l'aula en algun moment de l'horari i de l'escola, i em van dir que no, perquè s'havia de seguir el temari, i en el temari, doncs, en teoria s'havia assolit a primària aquest càlcul mental. Llavors, a secundària almenys ja no el practicaven habitualment. Si hi havia algun problema sí que esperaven, però no podien aturar-se molt i dedicar-li molt de temps perquè no estava dintre del temari i s'havia de seguir per després el temari.
1: O sigui, detecten el problema però no s'aplica una solució?
2: No molt.
1: Ostres, no, perquè sí que és cert que quan un profe detecta que uns alumnes d'una classe tenen un problema en un apartat concret, se li dedica, entenc, que se li dedica més esforços, no?, a millorar aquesta part, però llavors
2: sí.
1: Et diuen que no es pot alterar.
2: Bé,
1: això.
2: Bé, és que en teoria el càlcul mental es practica i se li dona molt de pràctica a primària.
1: Mm-hmm.
2: Llavors, clar, arribat a secundària és una cosa que ja haurien d'haver assolit i ja haurien de saber com es fa. I ara, clar, en tema de calculadora també, doncs qualsevol alumne que tingui un dubte tendeix a utilitzar la calculadora i ja està.
1: Val. Llavors, tu creus que s'hauria de seguir aplicant aquest càlcul mental al llarg de tota l'etapa educativa, és a dir, primària, secundària, batxillerat, o veus tu que potser no és necessari, o extendre-ho fins a l'ESO, fins a acabar l'ESO?
2: Jo crec que almenys fins la secundària estaria bé reforçar-ho, perquè és una habilitat molt important, com ja he dit, i perquè no es perdi, perquè al final si deixes de practicar-la i te'n deixes de només utilitzar tecnologies, es perd aquesta habilitat, i és una habilitat molt important i jo crec que s'hauria d'anar reforçant. De fet, jo quan vaig anar a les escoles vaig fer, a part del qüestionari per passar-los i avaluar-los, vaig fer 4 qüestionaris més de reforç i de perquè poguessin practicar els alumnes, i els hi vaig passar als professors perquè poguessin practicar a la classe i poguessin anar tenint aquesta habilitat en els moments, últims 5 minuts de classe, per exemple, de matemàtiques d'un divendres, doncs que passessin aquest qüestionari i poguessin practicar.
1: I quina va ser la resposta per part dels alumnes d'aquestes proves que els hi vas fer? O va ser positiva? Ho van veure bé? Van dir, mira, no m'atabalis?
2: Ho van veure bé perquè sempre, doncs, quan no sigui classe, doncs millor qualsevol altra cosa. Però els hi va agradar, i a vegades a mi em sorprèn que en operacions molt senzilles estava passant el qüestionari i em deien, ala, t'has passat, que difícil. Hi ha operacions molt senzilles que un nen de 5è de primària hauria de saber fer.
1: Mm-hmm.
2: Llavors també em van dir, sí, jo vull que tornis, no sé què, vull que seguim fent, i per això vaig fer jo aquests qüestionaris, perquè seguissin fent i seguissin practicant.
1: Abans has mencionat una cosa que m'agradaria tornar a fer incís, que és que no només serveix aquest càlcul mental, no?, aquesta ment activa a les aules, sinó també fora d'elles, és a dir, també entenc que això es podria aplicar, o sigui, persones grans o gent de la meva edat, per exemple, els 30
2: sí.
1: Cap amunt. És a dir, creus tu que es podrien aplicar aquests exercicis, o com s'hauria d'aplicar, com haurien de treballar nosaltres, ara que som ja adults i ja no estem a l'escola, per fomentar aquesta ment activa, aquest càlcul mental?
2: Bé, avui dia hi ha moltes aplicacions que són ja de ment activa i jo crec que tothom les hauria de fer servir en algun moment de la seva vida, perquè potencia molt aquesta ment activa i ajuden també als adults a no perdre aquesta habilitat i també, com ja he dit, a tenir menys risc de qualsevol malaltia o qualsevol deterioració del cervell.
1: Sí. Val. Quina alguna aplicació que has dit? Un exemple, una que coneguis?
2: Hi ha una que es diu Brain.
1: Brain.
2: Sí.
1: Vale.
2: Que és molt bona i hi ha diferents operacions. També hi ha operacions, hi ha càlculs, però també hi ha problemes de memòria, de que tens cares i has de saber reconèixer-les després d'uns minuts, la memòria, i sí, a mi em va molt bé. Jo ho utilitzo i a mi em va molt bé.
1: Val. I ja per acabar... diguéssim, tu has fet aquest treball enfocat, diguéssim, al càlcul mental, t'agraden les matemàtiques, no sé si vols enfocar la teva carrera professional a l'àmbit pedagògic o estàs més enfocada en la part científica de les matemàtiques.
2: Bé, jo crec que estic enfocada a les dues parts, perquè jo des del principi m'agradava molt les matemàtiques i tenia clar que volia fer alguna cosa relacionat amb les matemàtiques, però m'he anat adonant durant aquest treball i durant la part teòrica, també vaig fer una part teòrica molt interessant, per exemple, que he tingut interès en les parts del cervell i en la part neurocientífica, perquè m'ha agradat molt veure quines parts del cervell estan implicades en el càlcul, quines no, i com això després es reflecteix a... al cervell.
1: Molt bé, doncs Elia Masquimenet, enhorabona per aquest premi de recerca i esperem que et vagi molt bé. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: I avui us portem una nova secció de música a l'Ona Maresma amb en Sergi Ferrer i avui ens presenta Trinitat Nova, un projecte musical nascut al Masnou. Sergi, endavant.
3: Doncs avui, en un nou programa de música comarcal, parlem de la banda Trinitat Nova.

Trinitat Nova és un projecte musical nascut al Masnou, format inicialment per Pau Ballbé a la veu i la guitarra, Leo Guateque al baix i Maria Puig als teclats, la formació que més endavant incorpora canvis com l'entrada d'Artur Bugunya a la bateria. Des dels seus inicis, la banda ja mostra una identitat musical difícil d'encasellar, amb un punt de partida que veu del pop dels anys 60, però que ràpidament evoluciona cap a una proposta més personal.

En aquesta primera etapa, el seu so conserva ecos d'un pop 60s dels anys 60, però amb el temps el projecte es va definint cap a un pop folk d'autor amb fortes influències mediterrànies. Tot i això, el grup també reivindica una connexió amb sonoritats tropicals i especialment amb la música jamaicana, que forma part del seu imaginari musical i de les seves referències estilístiques. Més enllà de la part sonora, Trinitat Nova destaca també per una actitud molt marcada que ells mateixos han descrit com a punk existencial. Aquesta idea es tradueix en unes lletres amb càrrega crítica i social on apareixen temes com el món laboral, les mentides polítiques, les dinàmiques socials o les modes imposades, sempre des d'una mirada inconformista i directa.

En aquest sentit, el grup ha arribat a definir la seva proposta com una barreja tan sorprenent com suggeridora. De fet, ells mateixos, i em fa molta gràcia, diuen com si Bob Dylan hagués fitxat pels Sex Pistols. Una frase que resumeix molt bé aquesta fusió entre la cançó d'autor més clàssica i l'actitud rebel d'aquest punk existencial que defineixen. Dues influències que conviuen dins el seu projecte. Amb aquesta combinació de pop folk mediterrani, esperit crític i actitud punk, Trinitat Nova es posiciona com una banda amb una identitat molt pròpia, capaç de combinar melodia i missatge amb una mirada molt personal sobre la realitat que els envolta.

Anem a parlar discografia, i és que la trajectòria discogràfica de Trinitat Nova mostra una evolució clara des dels seus inicis més crus fins a una proposta cada cop més consolidada i definida dins el pop folk d'autor amb actitud crítica. El projecte comença en final principi del 2014, un EP que ja deixa entreveure les bases del seu univers. Cançó d'autor amb sensibilitat pop i un punt d'inquietud lírica. És un primer pas on el grup encara està definint la seva identitat sonora.

El 2016 publiquen Alienats, el seu primer àlbum, on comencen a agafar més forma com a banda. Aquí el seu so es torna més reconeixible i apareixen amb més força les influències de pop dels 60 combinades amb una mirada més crítica i personal.

L'any 2018 ha arribat tal qual, un nou àlbum que consolida el projecte i aquí sí que es veu clar aquesta influència punk experimental, com l'han definit ells. Les lletres guanyen molt de pes i la banda comença a definir millor el seu discurs després, ja veureu que ho parlarem, estil i influències, a quina banda o a quines s'hi semblen més.

Els que tingueu oïda ja us imaginareu a qui diré després. L'any 2019 publiquen Accident, un treball que manté aquesta línia, però amb una energia més directa i un so més treballat com a banda. És un disc que reflecteix ja una maduresa artística clara i una identitat encara més sòlida.

Després d'un període més espaiat el 2020, publiquen el senzill Tot està bé, que manté viva la seva presència i continua desenvolupant el seu univers sonor amb una mirada més continguda, però igualment crítica. I finalment, el 2026, arriben amb l'EP Aquí estem, un treball folk country que veu tant de l'herència de Bob Dylan, com hem comentat abans, com de la bogeria de Pau Riba. És música feta sense artificis, gravada amb calma, mirant més cap endins que cap enfora i reivindicant una manera de fer i de dir que sembla en perill d'extinció.

Vinga, va, anem a la part final de cada episodi. L'estil i les influències. L'estil de Trinitat Nova es mou en un territori difícil d'encasellar, com hem comentat a la introducció, on conviuen el folk d'autor, el pop-rock i una actitud clarament inconformista, és a dir, punk. A nivell sonor, parteixen d'una base de cançó folk amb arrel mediterrània, però sovint introduïda amb un punt irònic i humorístic que els dona una personalitat molt particular dins l'escena.

En aquest sentit, el seu plantejament pot recordar un folk amb tocs teatrals i humorístics. Per la part de folk, òbviament, Bob Dylan, que ja l'hem comentat, i per la part teatral i humorística, una banda que, a més, aquesta última cançó que hem escoltat seva, la que estem escoltant de fons, de fet, que es diu Trinxat de la Cerdanya, s'assembla molt a la banda que us diré ara, perquè és una banda que porta tocs humorístics, tocs teatrals, i van, aquesta banda, a Trinitat Nova, en la línia de propostes com Doctor Hook and the Medicine Show, però adaptat al context català, òbviament, i amb una mirada més local i contemporània. Aquest component desenfadat conviu amb l'arrel de la cançó d'autor, però sempre amb una certa distància irònica i crítica. Per altra banda, també incorporen una energia més crua i directa pròpia del punk i del rock més bàsic, amb influències que poden recordar a bandes com The Clash o Ramones. Aquesta part més punk es tradueix en una actitud escènica més desacomplexada i en una manera de plantejar les cançons amb menys ornament i més urgència. Us posaré dos referents, en aquest cas un humorístic, parlarem de Doctor Hook and the Medicine Show, i després escoltarem a The Clash. I got a freaky old lady named a cocaine kitty who embroidered on my jeans. I got my poor old

Qui no ha escoltat mai aquest magnífic riff de guitarra molt reconeixible de The Clash? De fet, el resultat final d'aquesta banda de Trinitat Nova és una combinació bastant singular. Una base de folk amb relat i ironia barrejada amb una energia punk rock que aporta contundència i molt de caràcter. Aquesta dualitat fa que Trinitat Nova es mogui entre el concert de cançó d'autor i l'actitud de banda de garatge, sense acabar de situar-se del tot en cap etiqueta tancada.

0: En conjunt, la seva proposta es podria entendre, com hem comentat, una barreja entre la narrativa del folk, l'humor del rock més teatral i la força directa del punk, creant una identitat pròpia i difícil de comparar exactament amb altres bandes de l'escena catalana. Això és tot. Fins aquí el programa d'avui. Ens tornem a escoltar la propera setmana amb més música del Maresme. Fins una altra.
1: I després d'aquesta fantàstica secció de música, anem a fer el repàs a la pregunta del dia des de Malgrat. Javi, què estàvem preguntant?
2: Doncs avui preguntem si utilitzes plataformes digitals d'apostes o jugues en casinos, bingos, etc. I de fet, la resposta ha sigut una miqueta sorprenent. De fet, tenim un 60% de població que diu sí, però de forma molt puntual. Després tenim un 20% que ens diu que no, però ho provaria. I després tenim un altre 20% que diu que no, mai de la vida. No hi ha ningú que reconeixi que jugui o que aposti habitualment.
1: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta del dia que us estem formulant a l'Ona Maresme. Podeu respondre fins a les 5 de la tarda a través de les nostres xarxes socials, @onamaresme a Instagram, i també ens trobareu a X. Javi, moltes gràcies, fins ara.
2: Gràcies, que vagi bé.
3: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: Seguim a l'Ona Maresma, 4:35 de la tarda, i avui dedicarem els tastets de llengua als mals noms que s'utilitzen dins la nostra comarca, i també parlarem dels cursos intensius d'estiu del Centre de Normalització Lingüística del Maresme. Martí, endavant.

0: Gemma Martínez, però d'aquí del Centre de Normalització Lingüística del Maresme, i avui els tastets de llengua vindran dedicats als malnoms dits al Maresme, que ara tot seguit la Gemma ens els dirà, i a l'acabar, si tenim temps, parlarem dels cursos intensius d'estiu, ja que estem pràcticament a les portes. Així que donem la benvinguda. Bona tarda, Gemma.
1: Bona tarda, Martí.
0: A veure, quins són aquests malnoms que ens tens preparats?
1: Sí, avui parlarem de noms, o més ben dit, com dius tu, de malnoms. Repassarem els malnoms que tenen els habitants de diferents pobles del Maresme. Els malnoms sorgeixen de manera negativa, com diu la seva paraula, mal nom, i són una manera d'adreçar-se als del poble del costat de manera pejorativa. Tots coneixem l'eterna rivalitat entre pobles propers, no? Com ara, per exemple, els d'Arenys de Mar i els d'Arenys de Munt, no? O a vegades entre Mataró i Argentona, rivalitats de pobles que estan molt a props, que tampoc són rivalitats fortes, però una mica, doncs, sempre hi ha hagut una miqueta d'estira i arronsa entre els habitants d'un lloc i de l'altre. Arran d'aquestes tibentors, o potser llegendes, o potser històries del passat, que no sabem ben bé si són certes o no, sorgeix un mal nom. Avui dia, alguns potser no són tan utilitzats o estan més oblidats, però n'hi ha d'altres que, com veureu, es fan servir molt, val?
0: Molt bé, doncs res, anem a veure quins coneixem, quins no, i, sí, i a veure quin és el que té el nom més pejoratiu, diguem-ho,
1: sí,
0: d'alguna manera.
1: No els podrem fer tots, Martí, perquè n'hi ha molts, val? Avui en farem uns quants i en deixarem uns quants per un altre tastet.
0: Perfecte.
1: Dic perquè, com que ens escolten des de tota la comarca, si no surt avui el del seu poble, paciència.
0: Que estiguin pendents, oi, que potser el proper dia en parlem dels seus. Molt,
1: sí,
0: bé, molt bé. Doncs som-hi.
1: Doncs mira, comencem amb la rivalitat entre Arenys de Mar i Arenys de Munt. Diuen que els d'Arenys de Mar deien als de muntanya patacots, en referència al fet que eren persones senzilles, que no vestien tan elegantment com els de la costa. De fet, aquesta paraula, patacot, aquest insult, no surt al diccionari normatiu de l'IEC que en parlàvem la setmana passada, sinó que l'hem d'anar a buscar al diccionari Alcover Moll, que és un diccionari molt útil per trobar paraules d'aquest tipus, localismes, paraules que només es fan servir en zones molt concretes i que no apareixen en el DIEC, d'acord? És un diccionari descriptiu i que, a més, fa molt de temps que ja podem consultar en línia, i els que ens dediquem a la llengua, doncs, el fem servir molt. Segons l'Alcover Moll, doncs, aquest diccionari que us deia, patacot és una persona malgirbada, apedaçada, mal vestida, d'un aspecte poc pulcre. També es diu, a més, per això recordo, que deien els de mar, els deien els damunt patacots. I també es diu, o es veu, que els d'Arenys de Mar deien els damunt, un altre mal nom, els deien boies, en referència a les ovelles velles i llanudes que els damunt solien menjar per Sant Martí. O sigui, els d'Arenys de Mar deien els d'Arenys de Munt patacots i boies. I sabeu com en deien, o com se'ls diu, als habitants d'Arenys de Mar?
0: A veure, perquè els hi han de dir d'alguna manera, els pobres, si no...
1: Doncs tots sabem que els d'Arenys de Mar, per la seva relació amb la pesca, no?, sent un poble de pescadors, amb la indústria pesquera, doncs va ser durant molt de temps el motor de la població, els d'Arenys de Mar són uns sardinetes.
0: Bueno, però...
1: Ja té relació, ja,
0: sí,
1: ja encaixa, no, la,
0: sí,
1: cosa?
0: Encara, crec que han sigut més bons els d'Arenys de Munt, perquè trobo més maco sardineta que patacot.
1: Sí, patacot, és que encara que no sàpigues ben bé el significat, ja no denota...
0: Sona malament, ja.
1: Cap cosa bona, val. Doncs mira, com us deia, potser aquests dos no són massa coneguts, o potser per mi, que sóc de Mataró, val? Però si us dic com s'anomenen els habitants de Mataró, bastanta gent ho sabrà. Els de Mataró ens diuen capgrossos, i d'aquí la llegenda, hi ha diverses variants del perquè d'aquest mal nom. Segons sembla, no és que construïssin un element festiu amb el cap massa gros i que després no passés per la porta, que això a vegades es diu, eh? La gent es pensa que el cap gros, el mal nom, ve d'un gegant o un nan, no? Amb un cap massa gros que després no passava per la porta. I sembla que això no és així, val? Sinó que hi havia al portal, a l'antiga muralla, uns personatges amb el cap ben gros. Concretament eren uns caps de bou. Un cop van enderrocar el portal i amb la bona voluntat de fer el mal nom una miqueta més suau, es va deixar d'anomenar els habitants de Mataró caps de bou i es van passar a dir capgrossos.
0: Ja, doncs ja sabem l'origen, d'aquest, sí, cap gros.
1: Sí, sí, en aquest cas penso que la llegenda que no és veritat s'estès molt més que aquesta.
0: Sí, sí, perquè jo, que no sóc d'aquí, em coneixia la que no era veritat, val, així que mira.
1: I com deia, s'han fet, és un mal nom que és bastant conegut, també arran del nom de la colla castellera de la ciutat, que és Colla Castellera Capgrossos de Mataró. Per tant, això s'ha fet conegut a altres llocs de Catalunya que no és el Maresme.
0: Diguem que no s'ho han agafat del tot malament els habitants de Mataró si li han ficat el propi nom a la colla castellera.
1: Mai.
0: Molt bé.
1: Continuem baixant?
0: Continuem baixant, i tant. A veure què més tenim.
1: A Mataró, i de Mataró ens n'anem a Vilassar, que és el proper poble, tirant cap avall a la costa. I és que els de Vilassar, tant els de mar com els de dalt, són penjaases.
0: Ah?
1: Sí. No només són penjaases els de Vilassar, els dels dos Vilassars, val? Sinó que hi ha altres llocs de Catalunya que també tenen aquest, altres poblacions de Catalunya o habitants que tenen aquest mal nom, val? El motiu és per la llegenda, que també, com dèiem, és compartida amb llocs com Solsona, en què els del poble penjaven un as al campanar perquè mengés l'herba que hi creixia, d'acord? I arran d'aquesta llegenda i d'aquest mal nom, a Vilassar, avui dia, encara doncs, es fa... evidentment no amb un asa de debò, però quan és festa major doncs es penja un asa del campanar.
0: Però una figura,
1: sí, diguem. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé.
1: Sí, sí, sí. I sense anar gaire lluny de Vilassar, tornem una mica a la confrontació entre pobles. Els de Vilassar es veu que van començar a dir peluts els de Cabrils quan finalment Cabrils es va poder independitzar en alçar una església després d'unes quantes baralles i bé, una miqueta això, d'estira i arronsa, els de Vilassar van dir peluts els de Cabrils, que estan a tocar,
0: I els de Cabrils es van revenjar d'alguna manera o no? Es van quedar...
1: No sé com continua la història.
0: Ja la seguirem.
1: Si algun oient ens vol dir com va anar exactament, que ens truqui.
0: Exacte, exacte, estarem pendents.
1: I finalment, doncs, acabem, també sense

0: des de dalt del campanar si s'acostava algun vehicle cap al poble i que en veure un vehicle que fes sonar les campanes, que repiqués les campanes. La persona que vigilava així ho va fer i va començar a repicar les campanes, però quan el vehicle es va acostar a Argentona no era de la persona que esperaven, sinó que era d'un camió carregat de truges. I per això els habitants d'Argentona són repicatruges.
1: Bona història, eh? M'ha agradat molt per acabar amb aquesta secció, que ja veurem, com hem dit al principi, si la seguim, eh? Perquè
0: la seguirem, en tinc més de preparats.
1: Perfecte, doncs estiguem tots pendents. I per acabar el tastet d'avui, ja ho hem dit que parlarem dels cursos intensius d'ara a l'estiu, que estem a tocar, així
0: sí.
1: Que què teniu pensat?
0: Doncs mireu, us volia dir que ara som a finals de maig i a partir de la setmana que ve ja podreu consultar quines poblacions i quins cursos d'estiu intensius oferirem. Són cursos de nivell bàsic 1, inicial i bàsic 2, i els oferim durant el mes de juliol. Val? Encara no està tot posat al web, però a partir de la setmana que ve sí que podreu consultar els cursos i les inscripcions seran a finals de juny. Això sí que ja ho podeu consultar, els dies d'inscripcions, a les nostres pàgines web.
1: Perfecte, doncs nosaltres ja amb els tastets us anirem actualitzant aquesta informació, però com has dit, hi ha la gent que s'ho vagi apuntant a l'agenda.
0: Sí,
1: eh?
0: Si coneixen algú que té doncs, aquest mes de juliol lliure i vol aprofitar-lo per fer un dels nostres cursos, doncs que no dubti, vagi a la nostra pàgina web, a les nostres xarxes socials i trobarà tota la informació.
1: Molt bé, doncs dit i fet, moltes gràcies Gemma, com cada dimarts, per venir aquí a l'Ona Maresma, i ens escoltem el proper programa. Merci.

0: Molt bé, ens acostem al final del programa d'avui. Sembla doncs, que mica en mica anem recuperant aquesta veu i ara doncs, el que farem és una petita tertúlia sobre aquesta pregunta del dia que estem formulant des de Malgrat. Quina és aquesta pregunta?
1: Doncs bé, la pregunta, us ho dèiem abans, si utilitzeu plataformes digitals d'apostes o jugues en casinos, bingos, etc. Amb diferents respostes que teníem, doncs sí, habitualment, que de moment ha votat el 0% de la nostra audiència, després una altra resposta que era sí, però de forma molt puntual, amb el 60%, després tenim el no, però ho provaria, que és el 20% dels vots i la que jo personalment optaria, i finalment gent més prudent, que diu que no mai de la vida, que també ha votat amb un 20% dels vots. I de fet, també ho comentàvem abans amb els companys de l'Ona Maresma, que bé, dins d'aquesta pregunta doncs també incorporàvem doncs la franja, no, dels videojocs, també una opció que avui dia s'està aprofitant molt, no? Jo com a opinió personal crec que s'està aprofitant una mica, no, aquesta afició pels videojocs com per introduir, no, de forma subliminal tot el que és aquestes apostes i les lootbox i tot això, que crec que és un perill.
0: Què és això? Explica'ns, perquè el tema de la gent que no estem habituats a jugar a jocs, no teníem ni idea de que es pot apostar també.
1: Bueno, a veure, les lootbox, o sigui, no és ben bé una aposta com allò que diu, sinó que és gent que gasta diners reals, doncs, bueno, sí, gasta diners reals per optar, no, a obtenir millors beneficis dels jocs. Per exemple, el que seria doncs una eina per jugar millor, un traje, no, un vestit diferent pel personatge que t'agrada. Doncs clar, tu poses diners reals i llavors doncs diguéssim que la màquina actua i si et toca el premi doncs obtens aquesta skin, que li diuen en anglès, o potser et quedes sense ella, no? Llavors és una manera de fomentar la ludopatia. Després Clar. Hi ha gent que també en ven, no, d'aquestes caixes i les revén per internet i bueno, no sé, és un món que directament jo no m'hi vull ficar perquè no...

0: no m'agrada, bàsicament. O sigui, jo crec que desvirtua bastant el que és el videojoc en si, no? I jo crec que s'estan aprofitant, però bueno.
1: Mm. Més companys de l'Ona Maresma, doncs a vosaltres que jugueu a jocs d'aquesta mena, aposteu per internet o potser sou usuaris del casino?
2: A mi el tema de les apostes em fa molt de respecte, us haig de dir, eh? I segurament per por no m'hi he posat mai. I segurament allò que penses, tinc tanta mala sort que el dia que m'atreveixi m'hi deixaré tots els calés. M'ha passat un parell de cops que he pogut accedir a anar allò per provar l'experiència en un bingo de carn i ossos, és a dir, per anar a l'edifici, i m'hi he deixat tots els diners i no he guanyat absolutament res. Les quines de Nadal em passa el mateix. Per tant, jo m'ho miro amb respecte, que juguin els altres, i en tot cas ja, si em ve de gust, ja ho faria. Però sí que és veritat que jo penso que encara hi ha d'haver-hi molt més de control, sobre això, perquè és molt fàcil el fet de que a través d'això, d'una pàgina d'aquestes característiques, et puguin enganyar i es puguin quedar els calés, directament. S'ha de ser molt intuïtiu i s'ha de saber molt bé el que fas per jugar aquest tipus de pàgines, no?
1: També inclouríem, ara que has comentat, no?, el tema de les quines, la loteria.
0: Sí, la loteria de Nadal. Sí, ho estava pensant justament ara. O sigui, al final podríem tenir aquest debat, no? És com una mena d'aposta, realment. O sigui, estàs apostant per uns números perquè et toqui en un dia concret, no? Doncs sí, jo crec que, mira, et diria que en aquest cas el meu vot seria per sí, però de forma molt puntual, perquè jo jugo a vegades a la loteria de Nadal i m'he arribat a gastar pasta per guanyar, intentar mirar de guanyar, no més que res, sinó quan la gent que hi juga, no?, que dius, he comprat un número i tu, perquè no et quedis, no?, amb el que han comprat, ha tocat aquell número i tu has pogut comprar-lo i no ho has fet, no?, perquè no et quedi aquesta sensació, vas i ho compres, però després no et toca igual, per tant, doncs et deixes diners i diners i diners en tema de loteria.
2: Però aquí ja no entra molt la tradició, no?, amb la loteria de Nadal ja és un fenomen com de toca, i el que tu deies, no?, Javi, al final no sé, si aquí a la ràdio, per exemple, comprem un dècim entre tots i jo no el compro, llavors els hi tocarà a ells i a mi no. Hi ha un factor d'aquestes característiques, però clar, el tema d'apostar per internet és posar els teus diners, molts o pocs, és igual, a gent que no veus, que no controles i que tampoc saps si realment podràs aconseguir els que ells et plantegen, no? Al final també hi ha molta gent que es dedica precisament a això i que utilitza fórmules matemàtiques per saber quin percentatge o en quin moment et podrà tocar el gran premi i que segons diuen, molts d'ells ho aconsegueixen, o sigui, hi ha un tipus de fórmula, probabilitats, no sé, jo no sóc matemàtic, però que d'alguna manera t'ajuden. Parlo, per exemple, dels TEDx casinos online, en castellà són en català les màquines d'escurabutxaques, que saben en quin moment et sortiran les tres maduixetes, no?, que són les del premi. Doncs aquí existeix el factor sort, però també hi ha gent que ho estudia, això compta, i no deixen de no sortir-se'n,
0: Ja, al final és estadística i és el que dius tu, no? O sigui, al final s'analitza, s'estudia, juguen molt al prova i error i fallen i perden moltes vegades, però van aprenent i al final aconsegueixen, no?, captar amb aquesta fórmula per optar, no?, a guanyar aquest gran premi, no?, que seria, doncs, l'objectiu final. No sé, és un món que de debò jo també li tinc molt de respecte. Sí que jugo a la loteria de Nadal, més que ara, també per la il·lusió aquesta, no?, que tenim tots de, ostres, mira, poder optar, no?, a sortir de la misèria i optar i ser milionaris, no? Però, i també per la tradició, no?, aquesta de compartir el dia de la loteria, no?, i parlar amb la família, de dir, m'ha tocat, no m'ha tocat, ha sortit el gordo i tal, doncs també és una mica això. Però després penses, i ostres, la quantitat de diners que et pots deixar a la loteria i al final no et toca mai, o sigui, no ho sé, és un...
1: És molt difícil.
3: Però ho has de provar.
0: És difícil. Clar, sí, és això que diuen, no? Si no jugues no guanyes, no?
1: Clar.
2: Però també diuen, sí, sí. Ara, jo que us explicava abans el tema de probabilitats, que és molt més fàcil que toqui un altre tipus de joc qualsevol que la grossa de Nadal, Vull dir, al final, si parlem de temes de probabilitats, el fet de que et toqui algun premi important de la grossa de Nadal és gairebé improbable, No sé si vosaltres coneixeu algú que li hagi tocat algun premi així gran a la grossa de Nadal, però diuen que és bastant improbable,
1: És molt...
3: A Tordera n'hi va haver un fa 15 anys enrere o 20 anys enrere, una família que jo conec, que els hi va tocar una part de la loteria. Sí, sí.
2: Mira,
3: i bastant,
0: I segueixen, segueixen visquent a Tordera o han marxat?
3: Segueixen vivint a Tordera i de fet hi tenen un parell o tres de negocis.
0: Ostres,
4: jo companys, vull fer la meva aportació, ja que crec que normalment s'acostuma a romantitzar el tema aquest de les loteries i tot això, però té una cara bé molt preocupant, i ho deia en Jordi al principi, que crec que el tema dels casinos és un gran problema que cada cop va més de la nostra societat i que pot arribar a arruïnar famílies i gent. Per tant, jo des d'aquí, que en el seu moment amb els amics, lo típic que sí, que ho hem fet, i tinc amics que és una mica un cercle viciós, que els propis casinos se n'aprofiten i s'acaben arruïnant moltes vides. És a dir, sí, està molt bé si et toca el gran premi, que això és un cop de cada un millor, però els que es queden pel camí, jo crec que és un tema que s'hi ha de ficar molta mà i s'ha de tractar amb molta cura, la veritat, doncs sí, perquè s'ha d'anar amb compte.
1: Totalment, companys, ja fins aquí nosaltres doncs acabarem el programa d'avui. Gràcies a tots per les vostres aportacions.
3: Molt bé, que vagi bé.
2: Adéu, gràcies.
1: I nosaltres doncs ja ho dèiem, acabem el programa d'avui dimarts i ho fem amb música. Adéu, fins demà.

0: A mitjans del segle XIX, Barcelona viu una transformació profunda marcada per la industrialització, el creixement urbà i l'emergència d'una nova societat de classes. En aquest context de conflicte social i canvi accelerat, el lleure esdevé també un terreny de disputa i d'intervenció política i moral. Els jardins d'esbarjo, espais privats d'oci a l'aire lliure, van tenir un paper clau com a escenaris de sociabilitat, convivència interclassista i reforma del comportament popular. Avui analitzarem com aquests jardins van contribuir a construir una imatge idealitzada de la ciutat industrial i del món obrer i què ens revelen sobre les relacions socials, culturals i polítiques de la Barcelona del període 1850-1868. Benvinguts a la Barcelona industrial. Benvinguts a les Portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Castellar. Aquesta setmana per parlar dels jardins d'esbarjo a la Barcelona industrial. I ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui ens torna a acompanyar la Núria Miquel. Ella és doctora en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, especialista en els segles XIX, en el segle XIX a Catalunya i a Espanya. Benvinguda, Núria.
3: Hola, moltes gràcies.
1: Núria, per què els jardins d'esbarjo són clau per entendre la Barcelona industrial de mitjans del segle XIX?
3: Els jardins d'esbarjo són claus perquè d'alguna manera exemplifiquen, no?, i contribueixen a aquest procés importantíssim del segle XIX, que és la democratització, val? La democratització, que normalment parlem sempre, no?, de la democratització en un sentit polític, democratització de les institucions, de la política, però també la democratització de la societat, val? En aquest cas, els espais d'oci.
4: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa Més.

0: Estàvem comentant aquí amb la Núria i l'Albert que costa tallar la Marsellesa, aquesta versió en català, aquesta adaptació i aquesta traducció que canta el grup vocal de Canendi Elegantia a motiu del 200 anys del naixement de Josep Anselm Clavé, que serà un dels nostres personatges d'avui, que sí, Núria?
1: És així.
0: I aquesta cançó que ens ha acompanyat dona inici al programa d'avui, on parlem d'aquests jardins d'esbarjo. Abans de tot, recordar-vos que tenim oberta la nostra campanya per, si voleu ser mecenes del Troia, oi que sí?
2: Recordeu que si voleu optar a programes exclusius, vídeos, diferents avantatges, inclús merchandatge del programa, a través de Patreon o a través d'iBooks.
0: Molt bé, doncs comencem. Els Jardins d'Esbarjo del segle XIX, que estic després d'uns quantets de programes del Troia i que ja coneixem com és la nostra audiència, poder no tenir ni punyetera idea del que els hi parlarem avui. I jo penso que més d'un avui fliparà molt amb el que ens explicarà la Núria. Anem pas a pas. Anem a explicar què és això dels jardins i com venen aquests jardins des del segle XVIII i XIX.
1: Sí, a veure, els jardins d'esbarjo apareixen a nivell europeu, no? Fins i tot a finals del XVII, segle XVII, i a partir del segle XVIII a Barcelona, però és un fenomen clarament del segle XIX, val? Llavors veiem, no, doncs, tota una evolució en el marc d'aquests jardins, val? Que és una evolució que d'altra banda, doncs, es pot fer extensiva, doncs, a molts espais d'oci, val? Que són espais que comencen a ser, doncs, molt aristocràtics, val? Parlem sobretot dels casos de Londres, dels casos de París, que és on sorgeixen aquests espais, espais molt aristocràtics que progressivament, doncs, es van, podem utilitzar aquest terme, democratitzant, val? Llavors passen a ser uns espais eminentment burgesos, no? O de les noves elites, a partir, doncs, de tot el procés d'industrialització, de transició a l'època contemporània, i que al final, no, doncs, acabaran sent també espais per l'oci popular. I la gràcia, no, és que conviuran diferents classes, no, diferents sectors socials en un mateix espai.
2: Molt bé, i llavors a partir del segle XIX què canvia?
1: Clar, a partir del segle XIX hem de tenir en compte, no? I Barcelona amb això, doncs, és un exemple claríssim, no? Que hi ha un procés d'industrialització, val? Un procés d'industrialització de les ciutats, no? És a dir, aquesta transformació econòmica, i alhora hi ha un procés, i això no remarca prou, és a dir, les transformacions del XIX no són estrictament la industrialització, sinó també un procés d'urbanització, és a dir, les ciutats creixen molt i Barcelona també és un exemple d'això, val? Llavors, és a partir, doncs, d'aquest ascens, no? Doncs de la burgesia, també d'aquesta burgesia vinculada a aquesta transformació econòmica, que, diguem, l'oci comença a transformar-se, no? Hi ha una voluntat, en certa manera, de transformar l'oci popular en aquest sentit. I, d'alguna manera, es constitueixen aquests espais interclassistes, val? En què hi ha diverses classes, no? Però a partir d'un model d'oci acord, no? Amb els nous valors burgesos, val? I alhora, en el cas dels jardins en concret, i aquestes formes d'oci d'alguna manera, no? Doncs, més, amb un component, doncs, més pedagògic, més educatiu, menys violent, val? És a dir, l'oci tendia a ser violent, hi ha una voluntat, doncs, de reforma, no, del comportament popular, val? Llavors, alhora, també, doncs, de millorar, en alguns casos, des de postures higienistes, no, de millorar les condicions materials de les classes populars, en el sentit de que era necessari que les classes populars sortissin de la ciutat i, doncs, s'esbargissin en entorns naturals, en entorns més propicis. Recordem que la ciutat era una ciutat completament industrialitzada i, per tant, amb moltíssima contaminació, val?
0: I abans de continuar, però parlaves d'aquest oci violent i que cal d'alguna manera netejar. Quins serien els exemples d'oci de les classes populars del moment?
1: A veure, bàsicament parlem d'una banda, d'espais d'oci, com eren, per exemple, les places de braus, val? És a dir, tot el món dels toros, però no per la violència dels toros en si, sinó per la violència del públic, és a dir, hi havia, no? Clar, vull dir, ara això ens costa molt d'entendre, perquè ara no aquesta idea, vas al teatre, vas al cinema i la gent, no? Doncs silenci, tot molt... Això és una cosa...
0: Cada cop menys, per cert, però bueno, això en parlaríem, ja en parlaríem, que cada cop la penya, no sé què passa, vas al teatre, vas al cinema, la penya no deixa de xerrar, però bueno, no sé si m'estic fent vell o no, no sé però, què passa.
2: Sí, abans era només el que tossia sempre, no?
0: I ara, ara és... Aquest, és... I el que parla, i calla,
2: dedicarem un
0: programa, pagat la meva entrada, i vull que callis. Perdó.
2: Exacte. La capacitat d'atenció.
1: Estem
0: tornant al segle XIX.
1: De dedicar un programa, això us costarà trobar convidat, jo crec.
2: No, el farà en Sergio, cap problema.
1: Ell sol, fes les preguntes. Sí, no, això, és a dir, clar, hem d'entendre que en, ara no estem molt habituats en això, però que abans el comportament del públic, no, diguem que estava, bueno, vull dir, doncs, molt menys controlat, molt menys limitat, no? També hi, una, hi havia temes, no, fins i tot de seguretat, és a dir, en espais que no garantien la seguretat de la gent, no? Sí, els incendis eren habituals, no? Clar, tot aquest món, això d'una banda, i de l'altra tot el món de la taverna, val? Tot el món vinculat, no? Al joc, a l'alcoholisme, val? A aquesta, al fet, doncs, d'unes classes populars amb pocs ingressos que es gastaven, no? Doncs el sou en vi, no? En, a les tavernes, tal. Llavors, davant d'això, hi ha uns actors, no, molt conservadors, que el que volen, no, és controlar, limitar la part moral d'això, i hi ha uns actors molt més progressistes que el que diuen és això no és bo, no? Vull dir que té un punt paternalista, no? Sí, però té un punt també, doncs, molt progressista, de dir, hem de donar altres espais, no? I aquí és on en sortiran personatges, com el que abans hem comentat, com el cas de Clavé, no? Que Clavé, a partir del que ell sabia fer, que era la música, doncs decideix, no, no, a través de l'oci, hem de donar, doncs, educar, no? Donar cultura a les classes populars urbanes.
0: Molt bé, ja hi arribarem. De moment, encara som al segle principis del XIX, no? Aquests parcs, oi, que estan a les ciutats i que de moment no tothom hi té accés o no tothom hi fa activitats, però arriba un punt que aquests parcs començaran a obrir-se. Com és aquest procediment? O hi ha algun exemple de parc paradigmàtic en aquest sentit?
1: És a dir, a veure, aquí... hem de diferenciar, no? D'una banda tenim parcs, de l'altra tenim jardins. Llavors, el que hi ha és un procés, no? El que deia abans, de democratització, val? I això, si ho observem en ciutats que tenen jardins d'esbarjo abans de mitjans del XIX, perquè a Barcelona, recordem, aquests espais apareixen a mitjans del XIX, si ens n'anem a d'altres ciutats europees com Londres o com París, el que observem, doncs, bàsicament, això que deia, no? Doncs uns espais molt aristocràtics que progressivament, i en el cas de París té un impacte importantíssim la Revolució Francesa, són espais que progressivament, doncs, es van obrint a la idea, no? Doncs, de ciutadans, no? I clar, aquí expliquem molt la part política, però és que també hi ha una part econòmica. És a dir, estem parlant d'un procés de liberalització de l'economia, liberalització de l'oci, s'extingeixen els monopolis que hi havia vinculats a l'oci, no? Vull dir, Barcelona, per exemple, només podia haver-hi un teatre, val? Tot això canvia a partir d'aquell moment, i per tant, doncs, ens apareixen tot un seguit d'espais amb uns empresaris que el que volen és maximitzar el benefici, val? Maximitzar el benefici vol dir com més gent millor. Val? Per tant, també hi ha un interès darrere, molt bé, no? Els sectors més, les elites, però a veure si a poc a poc, no, doncs, poden entrar en altra gent, que això vol dir, doncs, pagar més oferta, no? D'activitats, no? Segmentades també, doncs, per sector social o per capacitat econòmica, etcètera. Llavors, clar, tot això parteix de la base que estem parlant d'uns espais, jo crec que cal definir-ho, perquè si no ens embolicarem, són uns espais que són negocis, val? És a dir, uns jardins de titularitat privada, però que es converteixen en negocis. Jo crec que l'equivalent més actual per entendre això són els parcs d'atraccions, val? Diferent, ho veurem, però és una mica aquesta idea.
0: Molt bé. Fins i tot en aquesta voluntat de que altres capes socials participin, entrin, diguéssim, en aquests espais, a vegades també havien de pagar una entrada, en alguns casos.
1: Sí, és a dir, això va ser un dels temes, no? És a dir, la gran majoria, si parlem del cas de Barcelona, de jardins d'aquest tipus que estaven tots ubicats al Passeig de Gràcia, el que ara és el Passeig de Gràcia, que en aquell moment era estrictament el carrer sense construir, val? Perquè aquí estem parlant encara de preenderrocament de les muralles, hi havia diferents espais d'aquest tipus, diferents jardins, i en la majoria no es pagava per accedir al recinte, pagaves per activitats concretes. Això permetia, no?, que tu hi poguessis anar sense pagar, sense consumir, però circular per allà, o consumir molt, consumir poc. Llavors, després hi havia el gran jardí, val?, que era el jardí dels Camps Elisis, que era molt més gran, molt més luxós, que aquí pagaves, val?, es pagaven dos rals, però s'ha de dir que era un preu que era relativament elevat, però no particularment elevat, i més o menys a la línia dels teatres de la ciutat. Val? Per tant, d'alguna manera era un oci que no era gratuït, però tampoc era un oci totalment inaccessible. Val? Però sí que en un principi és més un oci de classes mitjanes i elit, i després progressivament, no?, els preus també van baixant, no?, i doncs la gent, gent d'altres sectors socials hi pot accedir, i també hi ha un tema cultural, vull dir, de voler-los incloure en aquests espais.
2: Molt bé, a mi m'ha quedat molt la imatge del parc d'atraccions, no? O sigui, la idea aquesta, quan entres allà, que tens moltes activitats per fer. Llavors, no sé si ens podries fer una mica de llista, vull dir, si jo entro en un parc d'aquests, què puc trobar-hi?
1: Clar, tu t'has d'imaginar, és a dir, un parc, o sigui, un jardí, no?, tancat, val? La idea d'un jardí amb una tanca, llavors a dins diferents, no?, doncs, pavellons, diferents espais diferenciats, i bàsicament hi havia, d'una banda, una oferta recreativa, val?, que aquesta és la que més s'assembla als parcs d'atraccions, val?, que això serà el més habitual al principi, val?, als anys 40, als anys 50 del segle XIX, això serà el més habitual, val?, aquesta part recreativa, que hi havia, doncs, jocs diferents, no?, tot tipus de jocs, i el símbol més clar, les muntanyes russes, val?, són les primeres muntanyes russes que trobem a l'estat en tota la història, val?, les de Barcelona dels Camps Elisis. Llavors hi ha també tota una oferta gastronòmica, vindríem a dir, és a dir, refrescos, no?, d'una banda, i després arriba un restaurant, no?, és de les primeres vegades que trobem el concepte de restaurant, val? No de fonda, sinó de restaurant, val?, que té aquest origen francès, per tant un punt, no?, com més de selecte, no?,
2: refinat, no?
1: Sí. I en tercer lloc una oferta cultural, que aquesta és la part que d'alguna manera s'allunya més de els parcs d'atraccions, val? Que és una oferta cultural de música, teatre, òpera, val? El teatre català de Pitarra, no? El que ara sabem, quan el teatre es comença a fer en català, tot això no s'estrena als teatres de Barcelona, s'estrena als teatres dels Camps Elisis i de la resta de jardins, com el Tívoli, com el Prado Català, val? Per tant, una mica tot això. Progressivament, la part de l'espectacle, del teatre, del circ, de l'òpera, tot això acabarà tenint més pes que no pas la part recreativa, val? Per tant, en les dècades finals d'aquests espais pesarà molt més això, i aquí és quan ens apareixeran, i d'aquí la cançó del principi, els cors de clavé. Val?
2: Molt bé. Jo fins ara molt a favor de que reobrin aquest tipus d'espai on es duen
0: altre cop. Sí. No sé on. Aquí hem d'expropiar, perquè si ells van haver d'expropiar o privatitzar espais que ja s'utilitzaven, hem de treure, no sé...
2: Tirem un dart al mapa de Catalunya?
0: Bueno, no. Allò lògic seria el mateix lloc on estaven. Hem de tirar mig eixample.
2: A mi em sembla molt bé.
0: Sí, sí. Tornem. Els primers parcs, tu ho has dit abans, a Barcelona és la dècada dels 40, però a Espanya tenim alguns exemples d'aquests primers parcs que podem trobar?
1: És a dir, que ja us deia, no? El model sorgeix a Londres, llavors passa a París, i de París és on s'importa a la resta dels països europeus. Tenim un intent, val, a Madrid, durant el trienni liberal, de que s'instal·lin alguns d'aquests tipus de negoci. Però una mica la idea, jo crec, és que no es donaven les circumstàncies, no?, culturals i socioeconòmiques perquè això tingués èxit. En canvi, a Barcelona, del que estem parlant, és clar que és una ciutat que de cop té una elit, val?, molt enriquida, val?, que doncs es pot convertir d'una banda en empresària d'això i públic d'això, Val? I aquesta idea, no?, és el que d'alguna manera explica que de cop a Barcelona t'apareguin en un mateix carrer, vull dir, és com si, bueno, una mica, no?, en un mateix carrer de cop tinguéssiu 10 teatres, val? Doncs el mateix allà, com pot ser que hi hagi públic per tot això, no? Doncs bueno, és una mica aquesta idea que per això a Barcelona, doncs, triomfa.
0: Ja ho has dit, el més important, el nom seria Camps Elisis, Tívoli, quins més serien els...
1: Sí, tenim Camps Elisis, clarament, no?, doncs, inspiració francesa, el Tívoli també, és a dir, el gran jardí d'esbarjo de París es deia el Tívoli, i que el Teatre Tívoli és l'hereu d'aquell jardí, és a dir, val? Per tant, d'aquells jardins en molts casos acaben quedant els teatres, per això aquest nom, i molts tívolis que pugueu trobar per Catalunya també eren jardins d'esbarjo. Això no es redueix només a Barcelona, és a dir, tenim a moltes ciutats catalanes, ciutats també, doncs, molt dinàmiques econòmicament, Sabadell, Terrassa, Vilanova, val? Reus, moltes. I després n'hi havia d'altres, el Prado Català, i després altres noms, no?, que tenien a veure o amb noms més de tipus mitològic, no?, o noms que tenien a veure ja, sobretot en la part final, amb el teatre, no?, com per exemple, doncs, Jardí Teatre de la Zarzuela, val? Hi havia noms d'aquest tipus.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Clar, ens hem d'imaginar, seguim al Portes de Troia, parlant dels jardins d'Esbarjo amb la Núria Miquel, Albert Abril. Ens hem d'imaginar que estem al jardí dels Camps Elisis, no, Núria?
1: Exacte.
0: I tenim un cor de claver que està interpretant Flors de Maig, que
1: exacte,
0: és el que estàvem escoltant.
1: Exacte.
0: I en una banda, després ja hi entrarem, però això perquè ara ens ha sonat aquesta cançó. I una banda tindríem les classes benestants, no barrejades, no?, amb les classes populars, o sí, o què?
1: Exacte, és a dir, els cors de claver són un factor, diríem, d'aquest procés de democratització, val? És a dir, clar, els cors, jo crec que això és prou conegut per tothom, que no cal entrar-hi, no?, però que eren cors formats, no?, doncs per les homes, les classes populars, no?, més o menys obreres, més o menys artesanes, però entenem classes populars. Llavors, claver els porta, no?, a cantar a un espai que inicialment doncs era molt elitista o era més elitista, no?, que són els jardins d'Esbarjo. Per tant, és interessant veure les imatges, no?, perquè d'una banda tenim un públic, no?, de majoria, doncs, classes mitjanes, classes benestants, i en canvi, no?, doncs, aquests obrers, aquestes societats corals, a sobre, doncs, de l'escenari, no?, amb claver o el director, no?, doncs, que els dirigeix. Llavors, això, d'alguna manera, no?, exemplifica que eren espais en què no és que la gent allò es barregés totalment, no?, entre els diferents sectors socials, no era això, però sí que eren espais on els diferents sectors socials podien conviure, val? Llavors això, aquest procés que comença, no?, durant aquest període, la dècada dels 60, s'aprofundirà posteriorment, sobretot a través d'una activitat que és el teatre. Val?
0: Molt bé, doncs entrem a fons amb el cas que ens ocupa, que és tractar aquest fenomen urbà a la ciutat de Barcelona. Ja ho hem començat a dir, però és quan demanem als nostres oients això que ens agrada fer, sobretot quan coincidim l'Albert i jo, que fiquem molta feina als nostres oients quan ens estan escoltant.
2: Però aquest cop no he estat jo, eh?
0: No,
2: aquest cop ha estat la Núria.
0: És la Núria, però us demanem que si teniu curiositat agafeu un mapa de la ciutat per comprovar que tot el que estem dient no ens ho hem inventat, no s'ha inventat la Núria. Per tant, això aneu agafant i mentre us expliquem més aviat la Núria us explica com és la Barcelona industrial a grans trets, com és la Barcelona industrial.
1: Sí, la Barcelona industrial, clar, us heu d'imaginar, no?, en aquest moment, val?, que són els anys, les dècades de 1840, 1850 i fins a, 60 i 70, val?, per tant, aquests anys centrals del segle XIX, clar, Barcelona era una ciutat relativament petita en extensió, val?, no en població, sinó en extensió, allò, que estava, no?, doncs allò, tancada dins de les muralles, que no es podia urbanitzar fora, és a dir, el problema de les muralles no era tant si la porta s'obria o es tancava, sinó el fet de que, com que l'espai immediat a la muralla era zona militar, allà no s'hi podia construir. Per això teníem tot un pla de Barcelona completament desurbanitzat. I a més, Barcelona, amb la industrialització, es va omplint de fàbriques, val? Fins que arriba un moment, val?, a la dècada de 1840, que l'Ajuntament prohibeix que s'instal·lin més fàbriques, val? És a dir, a dins de la ciutat, pel nivell, no?, de concentració de clar, en diríem contaminació, no?, vull dir, però de concentració d'espais industrials a la ciutat. Per tant, és una cosa molt densa, Barcelona, en aquell moment. I, clar, els jardins són una via d'escapament d'això perquè estan fora de la ciutat, val? Tot això comença a canviar, val?, quan es decideix, no?, quan hi ha tot un moviment per enderrocar les muralles, i això s'aconsegueix a partir de la dècada de 1850-1854. I no és menor, és a dir, la primera de les muralles que s'enderroca és la muralla interior, val?, és a dir, la muralla que separava Barcelona del seu pla i, per tant, la que afectava els jardins. La de Mar, per exemple, s'enderroca molt més tard, val?, perquè ens entenguem. Llavors, clar, per mi els jardins és interessant perquè representen com un trencament simbòlic de la muralla, val?, perquè la gent sortia per anar als jardins i fins al vespre, val?, fins ben entrada la matinada estava allà, i fins i tot s'havia de demanar, no?, doncs a les autoritats que deixessin les portes obertes de les muralles perquè la gent pogués tornar a entrar. Per tant, una mica simbòlicament trenca amb això. I però això també serà una mica, no?, la seva perdició, perquè, i abans heu parlat, no?, de la qüestió econòmica, no?, diu, aquí s'ha d'expropiar. No és un tema, és a dir, no és un tema d'expropiació, sinó de que els propietaris d'aquells terrenys es fan d'or, val? Per què? Doncs perquè hi ha el procés de projectar l'Eixample i, per tant, allò es, és a dir, passem de terrenys agrícoles que passen a ser, doncs, terrenys urbans, no? I, per tant, els jardins no, vull dir, clar, són víctimes de tot això perquè l'especulació del sòl, no, doncs acaba provocant que es vagi construint i aquests espais, doncs, cada vegada quedin més reduïts fins que acabin desapareixent.
3: Hem parlat de la industrialització com una de les causes principals d'aquest fenomen que analitzem precisament avui, i de fet al començament del programa ja ho hem comentat una miqueta, eh? Però què pretenien les elites governants amb la creació d'aquests parcs?
1: Clar, a veure, les elites governants no, o sigui, no són els impulsors d'aquests espais, val? Hem dit abans que són espais d'iniciativa privada, són negocis. El que passa és que les elites, o el que seria, no? L'Ajuntament de la ciutat, ho veu amb bons ulls, val? Perquè darrere, doncs, hi ha aquesta idea d'un oci, no? Doncs, interclassista, un oci que d'alguna manera, doncs, o sigui, representa un model diferent, no? Doncs, de l'oci que s'havia que hi tenia lloc a la ciutat anteriorment, això que hem comentat abans, i alhora era l'última moda, és a dir, feia modern. Són uns espais que estan molt vinculats a la modernitat, val? I l'Ajuntament, com els intel·lectuals, val? Persones com Víctor Balaguer, no? Que, doncs, que tots el coneixem pel tema dels carrers de l'Eixample, que és el que dona nom, no? Però vull dir, hi ha gent que sap veure que això és modern, perquè això ve de París, perquè això té aquest component, no? Doncs, de la festa, que és capaç, doncs, d'agrupar gent diferent independentment de les tendències polítiques, de la classe social, no? I que això és vincular la ciutat a la modernitat urbana, no? És a dir, si industrialment, no? Doncs, també ens emmirallem amb Londres, amb les fàbriques, no? Doncs culturalment, socialment també, val? És una mica aquesta idea. Per tant, hi havia una bona predisposició per part dels diferents sectors socials i polítics.
0: Té tot el sentit del món. Núria, és a partir del bienni progressista 1854-1856 i la conflictivitat social d'aquest període del bienni progressista és que es veu més clar que s'ha de generar aquest espai interclassista que representen els jardins dels barris. Així?
1: És així. I el tema del bienni no és menor perquè hem d'entendre que el bienni, que és 1854-1855, hi ha, diguem, la primera vaga general de la història de Catalunya, val? Per tant, és un moment, no? Doncs, de conflicte laboral, de conflicte polític i que a més també d'una certa violència, val? Dels obrers envers els fabricants en el context d'aquestes vagues. Llavors, això d'alguna manera situa els obrers al mapa, val? És aquesta idea de la creació, no? De la representació de l'obrer a Catalunya o a Barcelona, val? A partir d'aleshores l'obrer és un problema. Un problema en el sentit, no en un sentit negatiu, que també en alguns casos, sinó ens hem d'ocupar d'aquesta qüestió, val? La qüestió social en la idea de l'obrer. Llavors, aquests espais es veuen com uns espais amb una gran potencial a l'hora, doncs, de neutralitzar aquest conflicte que té lloc a la ciutat. Conflicte polític, conflicte laboral, conflicte social, val? A partir, doncs, d'aquesta convivència i sobretot de la cosa festiva, no? De la cosa festiva, de l'entusiasme. També és un moment en què es recupera, és a dir, es transforma el carnaval, val? El carnaval agafa molta volada en aquesta època, també va en aquesta línia, val? De sectors socials diferents a través de la festa aconseguir, doncs, neutralitzar el conflicte, no? I de fet és un període que fins al sexenni democràtic, fins al sexenni revolucionari, al 1868, doncs és un període de, bueno, doncs, socialment una certa, no? Aparentment tranquil·litat, no? Una certa, fins i tot ara en diríem, no? Pau social, que després ha sigut molt abocada. Durant el segle XX es recordarà aquest període com una cosa quasi idealitzada, no? De tots aquests espais.
3: A veure, ja ho hem anat dient una miqueta al llarg del programa, però ens encanten les llistes, ens encanten els tops, no, els rànquings. Si haguéssim de fer un...
1: Gràcies.
3: top 3, no, de, dels jardins d'esbarjo de l'època, quins series, o quin seria el teu top 3? A quins
1: top
3: aniries 3,
1: top
3: tu?
1: Top 3. Clarament, ja n'hem parlat, els Camps d'Elisis, no? És a dir, eren els més grans.
0: Hem de començar sempre per l'últim. Sí. Top 3.
3: Ah, no? És veritat.
0: De 3, home, 2 sí, i 1, no?
3: Però ara ja ens ha fet spoiler.
0: Bueno, sí, ja comencem per l'1.
1: Ara ja ens ha fet spoiler.
0: Clar.
3: Adrià, comencem per l'1. Talla el programa i tornem a començar de zero.
0: Comencem per...
1: De l'1 al 3.
0: Va,
1: som de lletres, eh? No sabem comptar.
3: Això és veritat.
1: Mireu, top 3. A veure, si comencem per l'1, Camps d'Elisis, val? El més important, el jardí més gran, val? El que representa, no? Doncs tota aquesta modernitat amb una gran oferta cultural, recreativa, val? Una mica és el jardí que acabarà triant Clavé, no? I Clavé també era, tenia molta visió per què era lo modern, no? I ell tria els Camps d'Elisis. Llavors, podríem parlar el segon del Tívoli, val? El segon jardí que va ser el primer o un dels primers, no? Va ser creat abans que els Camps d'Elisis i que alhora era més petit, no? Una cosa més modesta, però que tenim la cosa aquesta de que ha perdurat el nom a través del Teatre Tívoli, val? Per tant, que és una mica l'hereu d'aquest espai. I en tercer lloc podríem parlar del...
3: Estàs
1: fent la llista, no? Per anar-hi.
3: Per visitar-los demà.
0: Val.
1: Ho tens difícil, jo crec. No trobaràs ni una pedra.
3: Aniré allà, o sigui, aniré allà, m'ho posaré unes ulleres de realitat virtual.
0: Hòstia,
3: ja
0: aquesta és bona, eh?
3: No? Mira,
1: hi ha un pla... Mira, podríem
3: un
1: fer...
3: Un nínxol de mercat.
1: Exacte. Sergio. Hi ha un plafó de l'Ajuntament, d'aquests que duren 5 minuts perquè els vandalitzen, no? Que ho explica. Però no trobareu res a nivell de vestigis materials. I ja acabem Prado Catalán, que era potser una mica el que, quan els Camps d'Elisis entren amb una certa decadència, el Prado Catalán doncs esdevé potser el jardí més fancy, no? Més modern de la ciutat.
3: Prado Catalán.
0: El Prado Catalán. Quines són les activitats, ja han anat sortint, però per anar aprofundint també, que es duen a terme en aquests jardins d'esbarjo, quines destacaries?
1: Clar, a banda de tot el que hem comentat, no, de funcions, no, d'espectacles, tot això, dels jocs, que era una cosa, no, habitual, no, programada habitualment, hi havia la tira d'actes, no, d'esdeveniments, de festes, extraordinaris, no, i que d'alguna manera el que demostren és com aquests espais eren centrals en la vida cultural i social de la ciutat, no? I és un, o sigui, són espais que la reina Isabel II visita, val? Perquè és l'última moda, no? No hi era el lloc més de l'estat, per tant, doncs, visites reials, tenim també després de la Guerra d'Àfrica, no? Quan els voluntaris, quan els que han lluitat a la Guerra d'Àfrica tornen a Salrep i van als Camps d'Elisis, tenim, no, rebudes de personatges destacats, polítics, no, que van en aquests espais, tenim uns grans festivals corals que organitza Clavé, no, amb cors de diversos, és a dir, del País Valencià, de l'Aragó, d'altres pobles de Catalunya, val? Per tant, tot un espectre enorme, no? Fins i tot hi ha esdeveniments dels Jocs Florals que també se celebren allà, és a dir, un espectre enorme d'activitats de tota la vida social i cultural, més això que ja he comentat, no? De tota aquesta oferta cultural, de la qual jo destacaria essencialment el tema dels cors, val? I el tema del teatre popular, d'aquest teatre popular, teatre català, sobretot en la forma de la sarsuela, que esdevé doncs molt popular a partir de la dècada 1860.
3: Si et sembla, Núria, aprofundim una miqueta més en el tema aquest dels cors de Clavé, no? com a element important d'intercanvi social entre la burgesia i les classes més populars.
1: Sí, és a dir, clar, el tema dels cors ha sigut, històricament no ha interessat, no? Però em refereixo a nivell historiogràfic, però s'ha estudiat poc el tema dels espais, no? Llavors jo crec que ara també doncs amb ara s'ha fet la commemoració de l'any Clavé, amb la comissària, l'Anna Costal, vull dir, una persona molt implicada, no? I que ha treballat moltíssim tota la figura de Clavé i dels cors, no? I que jo d'alguna manera he pogut aportar aquesta idea de la dimensió performativa, no? dels cors de Clavé. No és només la cançó, no és només la música, sinó que és la imatge, com ens col·loquem en l'escenari, en quin espai ho fem, val? Per tant, el jardí, és a dir, el cor de Clavé per si mateix no té valor, o sigui, perdoneu, sí que té valor, no? Té el valor de eduquem, no? O instruïm a través de la música, però la gràcia és quan ells actuen davant d'un públic, no? Que a part és un públic que doncs forma part, no, doncs de les elites, no? Però que també, doncs, pot ser més o menys en algun moment, doncs, interclassista, no? Però per tant hi ha aquest contacte, no, entre sectors socials diferents a través de la figura de Clavé, val? Per tant hi ha aquests dos factors, no, de l'educació a través de la música, a través de l'art, no? I alhora, no, doncs, aquesta idea d'una certa, permeteu-me el terme, harmonia, val? Entre classes, val?
0: I també per seguir aprofundint en alguns dels temes que han anat sortint, però clar, tot això donava peu a una visió molt empresarial dels jardins. Què podem dir més sobre aquest tema?
1: Evidentment, és a dir, com també la tenim dels cors de Clavé, és a dir, Clavé vivia d'això, Clavé era un músic però també era un empresari, els jardins, doncs, eren uns espais, no? Que sí, que fomentaven això, però que evidentment, vull dir, no s'ha de ser naïf, és a dir,
0: els espectacles.
1: Exacte. Vull dir, darrere hi havia, no? Ja s'ha dit des del principi, uns empresaris que el que buscaven, doncs, clarament era tirar endavant el negoci, no? Per un negoci que ja ho hem dit, tenia molta competència, és a dir, hi havia diversos jardins, no? En un mateix espai, en un mateix carrer, i per tant, doncs, sempre aquesta voluntat de allò anar provant, no? Veus que van provant tot tipus d'espectacle, hi ha de tot en aquests jardins, per anar veient què és el que més triomfa, no? El que té més èxit, no? I cap on es pot anar, intentar segmentar també, no? Doncs tot unes activitats, uns balls molt més elitistes, amb un preu altíssim, no? Una cosa per la gent de bé, i després, doncs, tot unes activitats molt més econòmiques per uns sectors més classes mitjanes o classes més baixes, no? Alguns sectors de les classes populars, bueno, doncs, tant tota aquesta visió de negoci, però clar, que d'altra banda, no? Vull dir, la part aquesta de liberalització i fins i tot privatització d'un espai que abans la gent utilitzava, no? Doncs, a nivell popular, el Passeig de Gràcia, doncs, per anar, doncs, això, a berenar, no? o a passar el dia, però d'altra banda sí que és veritat que això, doncs, també contribueix molt, no? Doncs, a la modernització social, cultural del país.
3: Si et sembla, rasquem una mica més en la idea aquesta, no? De la convivència de la burgesia amb les classes populars dins d'aquests parcs, no? Sobretot a partir del bienni.
1: Sí, bueno, és curiós, no? Perquè això s'ha treballat molt des de la historiografia anglosaxona, és a dir, com aquesta idea de perquè la gent estigui junta no ha de voler dir, no ens hem d'imaginar com és una relació allò perfectament horitzontal, no? Vull dir, la jerarquia social segueix existint en aquests espais ja des del principi, és a dir, des de quan jo dic que es comença a democratitzar el segle XVIII a Anglaterra, no? o a França. Sí, però, és a dir, aquestes jerarquies socials segueixen pesant. Evidentment, és molt més fàcil accedir-hi per unes elites que no pas a les classes populars, no? Però sí que és veritat que a partir, doncs, d'aquesta segmentació, no? De diferents tipus d'espectacles, no? I això és molt interessant, el ball, per exemple, no? Que hi ha balls, doncs, bailes de caballeros, bailes de artesanos, no? És a dir, destinats i organitzats per sectors socials completament diferents, però en el mateix espai, no? Per tant, bueno, és una mica aquesta idea de la diferència no desapareix, però, bueno, hi ha una certa idea d'harmonia, no? En què, però atenció, en què cadascú ocupa el lloc que li correspon, val? Això és evident. I també hi ha un tema, no? Per exemple, que és interessant, el tema de la vestimenta, és a dir, ja s'havia d'anar ben vestit. Hi havia jardins que eren molt elitistes, que hi havia codi de vestimenta, és a dir, si no vas així, bueno, una mica com les discoteques.
0: Sí, ha canviat molt, això.
1: De no sé ara tant com és, però quan
2: érem jove.
1: Més joves.
0: Adrià, tu que ets un jove etern, ens podries explicar si encara hi ha codi de vestiment? No cal que parlis. Ja sé que només vols parlar de segons quins programes de ràdio castellà.
2: Està fent que no ho sap.
0: Ah, que no ho saps, que tu també ja surts i res. No, pues res.
2: Ens estem marcint.
1: Sí, jo crec que no és tant un tema d'edat, sinó un tema de tipus de discoteca, no? Però aquesta idea de la vestimenta com una barrera per entrar, però alhora també la vestimenta com una manera manera de camuflar-te, és a dir, de dissimular una mica la classe social, no, a l'interior d'aquest espai, de tal manera que si tu potser doncs, aconsegueixes vestir-te mínimament bé, no, doncs pots entrar i tothom sabrà que no ets allò de les classes benestants, però podràs accedir-hi. Val?
4: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
5: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Portes de Troia d'avui.
1: Subiditos, eh?
0: Amb Offenbach. Això sonava als Jardins d'Esbarjo?
2: Això sonava als Jardins d'Esbarjo, sí, perquè als Jardins d'Esbarjo una de les activitats, dels espectacles més habituals era l'òpera, val? Òpera normalment... no diguem tot l'espectacle, no? A vegades senzillament doncs, la part musical, però també sovint doncs, sí, tot l'espectacle. Llavors, és rellevant perquè els Jardins d'Esbarjo, ara nosaltres associem l'òpera, no?, a una cosa molt elitista, no?, i que ens imaginem allò, la burgesia modernista, barcelonina, mm-hmm, l'òpera, el Liceu, però els Jardins d'Esbarjo, que són anteriors, contribueixen precisament, no?, a difondre l'òpera en tot un seguit de sectors socials, val? Que ara bueno, doncs no ho associem, no?, perquè la cosa és diferent, no?, però sí que això sonava molt, no?, hi havia aquest galop infernal, no?, que es ballava i era molt, bueno, molt mogut.
1: I llavors, amb tot el que hem anat comentant, no?, aquest paternalisme, no?, aquest higienisme tan de l'època, creus que els Jardins d'Esbarjo busquen la construcció del que diríem, entre cometes, de l'obrer ideal?
2: Sí, és a dir, abans quan parlàvem del tema de com el bienni progressista posa sobre, no?, el focus sobre la qüestió obrera, clar, el jardí, d'alguna manera, el que fa és... intentar, no?, doncs, reformar, no?, aquesta imatge

0: de l'oci popular d'una banda i després reformistes socials com Clavé, no?, que a través de la música, de la instrucció, doncs pretenen allò en certa manera doncs emancipar l'obrer, tot això acaba convergint al jardí, val? Llavors, per tant, sí que hi ha aquesta idea una mica de l'obrer ideal, que té un component, no?, doncs molt moralitzant, que ara doncs ens pot xocar i és així, però també té un component doncs de certa emancipació, no?, de certa millora de les condicions de vida dels obrers.
1: Molt bé, fins ara hem parlat dels anys a partir del bienni, entre el bienni, on proliferen aquests jardins d'esbarjo. Però, Núria, què és el que canvia a partir de 1865 i sobretot a partir de 1868 amb el moment en què s'inicia el que coneixem com el sexenni democràtic?
0: Sí, els jardins, durant la dècada dels 60, abans del sexenni, ja tendeixen, no?, ja ho hem dit, a començar a democratitzar-se amb aquesta entrada, més o menys, no?, doncs d'altres sectors socials, bàsicament a través dels cors i a través del teatre popular. Però, clar, el sexenni democràtic, d'una banda, no?, és un període de profunda democratització política, però alhora també de profunda democratització social. Val? Llavors, això, als jardins, s'aprecia bàsicament perquè hi ha moltes activitats de tipus polític, és a dir, la política està molt més present, val? Sigui a través els espectacles, no?, teatre de tipus més polític, per exemple, o directament mítings, no?, i llavors hi ha doncs pràctiques polítiques, però alhora també el que observem és una major presència de les classes populars, val? Si en la dècada anterior o a principis dels anys 60 del 19 havien estat doncs presents, no?, una presència molt mediatitzada doncs per aquestes activitats que hem dit, no?, per exemple el tema dels cors, a partir del sexenni diguem que estan molt més presents. Hi ha també doncs aquesta varietat d'activitats amb preus diferents també doncs s'intensifica, val? Fins al punt doncs que veiem que durant el sexenni hi ha fins i tot una certa apropiació de les classes populars d'aquests espais, no? I fins i tot també tenim als jardins molta activitat del moviment obrer, val? És a dir, congressos, manifestacions, reunions, tot un seguit de pràctiques, noves pràctiques de mobilització política del moviment obrer, val? Per tant, i de dones també vinculades al moviment obrer o al republicanisme. Per tant, tenim doncs aquesta varietat de coses dels jardins que contribueixen a aquest procés.
2: Molt bé, i llavors, i a partir del... No sé si anaves a dir alguna cosa tu. Vale. tiro. Llavors, a partir del sexenni, què passa amb els jardins d'esbarjo?
0: Després del sexenni, clar, és a dir, el sexenni en aquest sentit és un procés, no?, com una mena de parèntesi d'acceleració, no?, de la política i d'aquesta democratització, val?, que d'alguna manera anticipa, no?, els espais de masses. I després això, a nivell polític, clarament doncs s'acaba amb la fi del sexenni, i el procés aquest de democratització d'alguna manera no s'intensifica tant com durant el sexenni, però no s'acaba. És a dir, els jardins d'esbarjo de després del sexenni, és a dir, els últims anys dels jardins d'esbarjo, veiem, no?, doncs que el món popular s'ha apropiat bastant d'aquests espais i ja no els abandona. Val? El que sí que passarà és que l'avenç de l'Eixample és inexorable, val? I llavors és a partir d'aquest moment en què la urbanització tira molt endavant, no? Vull dir, s'accelera moltíssim, i llavors hi ha com una transformació, no? Vull dir, del mapa de l'oci popular a Barcelona, que pel qual bàsicament aquests espais desapareixen perquè l'Eixample se'ls menja, val? Passen una mica a la plaça Catalunya, que encara s'ha d'acabar d'urbanitzar, i posteriorment serà quan se n'aniran cap al Paral·lel. I la restauració és un moment, a partir de la dècada 1880, val? En certa manera, que tot aquest miratge, no?, que havia sigut el

0: anys 60 d'harmonia social, no? Convivim en un mateix espai. Després havia una mica saltat pels aires durant el sexenni, i després del sexenni, no, a resultes del sexenni, hi ha una reacció conservadora molt gran en què es decideix, no, es decideix una manera de dir, no, vull dir, que hi ha un procés de segregació, és a dir, l'oci popular per una banda, l'oci de les elites per una altra, i aquí és quan tindrem, no, Plaça Catalunya, després Paral·lel i Liceu per una banda, val? Per tant, és tot un canvi.
1: Molt bé, reflexions finals amb la Núria, d'un tema al qual li has dedicat molt temps, és la teva tesi doctoral, i per tant preguntar-te, els objectius pels quals es van concebre aquests jardins d'esbarjo, amb aquesta intencionalitat interclassista que hem explicat, van complir els objectius polítics i socials?
0: A veure, clar, és a dir, el jardí en si, no? Ja ho hem dit, tampoc és que tingui allò l'objectiu, clar, els empresaris, el que els interessava, no? Era la qüestió econòmica, però sí que aquests espais, sobretot durant aquests anys, no? És a dir, durant la dècada 1860, van respondre molt, no? a aquesta idea de crear una harmonia social, no? A partir de la convivència dels diferents grups, per tal d'alguna manera, no? mantenir la pau social. Per tant, jo crec que això sí que ho aconsegueixen d'una banda, i de l'altra contribueixen moltíssim també al procés de modernització cultural a Barcelona i a Catalunya.
2: I amb l'últim minutet aquest que queda, amb el pas del temps es recupera aquesta idea de que Barcelona sigui un espai on puguin conviure la classe burgesa, la classe obrera, etc.
0: Bueno, és una idea que ja ho he comentat abans, no? Que, és a dir, hi ha aquest trencament, no? A partir de la dècada de 1880, aquesta segregació, però durant les primeres dècades del segle XX, val, en un context de moltíssima conflictivitat social, no? Vull dir, els anys 10, els anys 20, els anys 30, s'aboquen tots aquests espais, val, de la Barcelona en procés d'urbanització com a, no, espais molt idealitzats, no? Llavors, hi ha gent fins i tot que ho va viure, no? Que gent ja molt gran, que encara pot tenir una memòria viscuda d'això, no? Però si no, són allò, he llegit, conec, no? I trobes molts articles de la premsa al voltant d'això. I llavors hi ha un altre tema, no? Que és el tema aquest de com durant aquests anys, la dècada 1860, tenen lloc molts esdeveniments a la ciutat. Abans n'he parlat, no? La visita reial, la visita dels voluntaris catalans, no? Els festivals, és a dir, aquesta idea de dinamitzar i harmonitzar la ciutat a través dels grans esdeveniments, val? Que això, vull dir, políticament, no? N'hi pot estar més o menys d'acord, no? Però Barcelona, salvant molt les distàncies sense fer presentisme, això ho hem anat explotant al llarg del segle XX.
1: Molt bé, doncs no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies, Núria Miquel, per tornar a ser aquí al Portes de Troia amb nosaltres, explicar-nos la teva investigació, els jardins d'esbarjo, un espai interclassista a la Barcelona Industrial. Gràcies per venir.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Albert Abril, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, moltes gràcies.
1: L'Adrià Tirado, el control tècnic, i en Sergio Rodríguez, qui us parla, i us esperem a la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
1: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis, tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequib.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Èxits un rere l'altre.
12: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
13: You can't take my guilt away.
14: Senzillament som així i ens agrada.
15: I love it!
14: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
12: 107.7

0: jornada torna a venir marcada pel temps estable i assolellat a tota la comarca i, a més, amb unes temperatures que tornaran a ser elevades, fins i tot més que no pas ahir. Tot i que les mínimes han baixat un palet en la major part de la comarca, en zones altes de la serralada litoral han pujat i això denota aquest aire més càlid que tenim al damunt i que aquest migdia tarda abraçarà tot el Maresme, màximes que arribaran als 32 graus a la zona més interior de la comarca i, en canvi, prop de la costa quedaran entre els 28 i els 29 graus les temperatures al centre del dia. Amb vent que aquesta tarda serà moderat de garbí. Almenys aquesta tarda, a prop de la costa, la temperatura refrescarà una mica gràcies a aquest vent, però, no obstant això, doncs, tindrem temperatures plenament estiuenques. Ahir parlàvem de la possibilitat d'un canvi de temps de cara a dilluns, dimarts, dimecres de la setmana vinent, que ens portaria una baixada de temperatures. Doncs bé, no només no es produirà aquest canvi de temps, sinó que probablement de cara a la pròxima setmana, a la recta final, podríem tenir temperatures realment d'onada de calor important. Ja ho acabarem de concretar, però és molt probable que de cara a la recta final de la setmana vinent tinguem màximes de l'ordre dels 36-37 graus a l'interior de la comarca i a prop de la costa podríem fregar els 35. Per tant, ja anirem veient com evoluciona, però tot apunta que la calor continuarà sent la protagonista al llarg de les pròximes setmanes. Un estiu que ha començat amb contundència i que de moment res sembla que hagi de portar-nos un descens de temperatura. D'entrada, de cara a demà, fins i tot les màximes podran pujar una miqueta més en una nova jornada que es presenta estable i assolellada, i el mateix esperem per demà passat dissabte. Això sí, dissabte baixen una mica les temperatures, hi haurà més núvols, no descartem alguna gotellada puntual de cara al vespre cap a la zona interior del Maresme, però en general s'espera un cap de setmana que tornarà a ser força tranquil, tot i que, com hem dit, amb temperatures una mica més baixes.
1: Més informació, més música, més entreteniment.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
5: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
6: Ràdio Palafolls.
5: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
6: Escoltes...
5: Ràdio Palafolls, al 107.7
6: FM. Soy aquí.

0: Bon dia, són les 10. Plenoil demana llicència ambiental per instal·lar a Palafolls la seva primera benzinera del Maresme i la Selva. Palafolls podria sumar una nova estació de servei en els pròxims mesos. L'empresa Plenoil ha sol·licitat la llicència ambiental per construir una benzinera al carrer Passada número 15 en una parcel·la de sòl industrial del nostre poble. Segons el projecte presentat, la futura instal·lació inclourà una zona de respostatge de carburant, dipòsits soterrats, terminals d'autopagament i un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. Si el projecte tira endavant, es convertiria en la sisena benzinera de Palafolls. I és que actualment al nostre municipi n'hi ha 4 en funcionament, mentre que la cinquena correspon a la vinculada al nou supermercat Bonpreu, que també es troba en construcció. L'arribada de Plenoil suposaria també el desembarcament de la companyia al territori, perquè tot i que la cadena ja té presència en diversos punts de Catalunya, com a Barcelona i al Vallès, no té actualment cap estació de servei oberta al Maresme ni a la Selva. La de Palafolls seria, per tant, la primera de la companyia en aquestes dues comarques. Plenoil és una cadena de benzineres automàtiques coneguda especialment per oferir preus habitualment més baixos que els de les estacions de serveis tradicionals. Segons la documentació presentada, s'inclou tant el projecte constructiu com la memòria ambiental, on s'avaluen qüestions com l'impacte acústic, la qualitat de l'aire, la possible afectació sobre el sòl i la gestió dels residus derivats de l'activitat. Tenint en compte les característiques i la possible incidència en l'entorn, el projecte d'aquesta nova benzinera està sotmès a exposició pública durant un termini de 30 dies. Els interessats en consultar-lo el poden trobar al web de l'Ajuntament i també a la seu electrònica, a banda dels serveis tècnics de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9 a 2 del migdia. De moment això és tot. Aquesta notícia i moltes més les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei.
1: Gimnàs per la gent gran.
2: Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
3: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
4: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
5: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
6: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.

0: Òptica Palafolls. Des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Acs. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei. Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Bon dia, són les 11. Palafolls es convertirà en l'epicentre de l'Eslot amb la celebració del tercer campionat interclubs de Rally Eslot. Aquesta setmana, la seu del Club Eslot Palafolls acull la tercera edició del campionat d'interclubs de Rally, una iniciativa que va néixer en el nostre municipi i que s'ha consolidat com un referent. En aquesta edició, la competició ha crescut fins a comptar amb la participació de 6 clubs procedents de Salt, Girona, Arbúcies, Riells i Viabrea, Camp de Bànol i Palafolls. Pel que fa a la prova, consisteix en un total de 5 trams, 3 d'ells s'han ubicat a l'interior del local i 2 a l'exterior. Segons ha explicat Sergi Pinet, membre de l'entitat, els pilots han de demostrar la seva habilitat en categories que van des de prototips fins a vehicles més moderns com els que els veuen al Mundial de Ral·lis actual. Des del club s'ha destacat la feina feta per recuperar aquesta competició.
1: Generalment ens trobàvem molt sovint tots els membres d'aquest club i competíem doncs, en el club d'Arbúcies, en el club de Riells, a Salt, i al final doncs, hòstia, vam dir per què no fer un campionat, recuperar un antic campionat que s'havia fet antigament i iniciar-lo nosaltres de nou i fer un campionat a diferents clubs, que cada club tingui la seva competició.
0: Pel que fa al funcionament tècnic, s'ha subratllat el realisme de la prova malgrat el tamany dels vehicles, que són a escala 1.32.
1: Realment funciona com qualsevol altra competició de Rally Eslot, vale? El que passa que en aquest cas doncs, només fem una cursa de les 6 que es fan durant tot el campionat. No deixa de ser passar al rally real d'escala 1-1, que tots veiem a la tele a Dazón, es tracta de passar-lo a escala 1-32 en aquest cas, i la normativa ve a ser la mateixa. Tenim un reglament esportiu, tenim un reglament per categories. En aquest cas treballem amb 5 categories diferents, de R1, R2, R3, R4, i després estan els RGTs. Llavors són 5 categories i cada categoria té el seu reglament.
0: Les inscripcions ja superen els 50 pilots que competiran principalment durant dijous i divendres a la nit. De fet, encara estan obertes aquestes inscripcions. El club de Palafolls, que també competirà, es presenta amb bones expectatives, comptant amb figures destacades com la Paula, qui és subcampiona de dames, o en David Chaparro, que és un pilot amb gran trajectòria històrica. Els resultats de Palafolls puntuaran per la classificació general del campionat, que finalitzarà el pròxim mes de novembre. De moment això és tot, com sempre aquesta notícia ja la podeu trobar al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: ha arribat el moment del canvi. Ara Humana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Ara Humana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: No t'ho perdis.
1: Dimecres 27 de maig repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi, a Palafolls, destacant que aquest vespre hi ha una nova edició del taller de danses tradicionals organitzades per la Puput. Serà a partir de 8:45 del vespre, avui ballant el contrapàs de Sant Genís amb la Dolors Ribot. Buscarem també d'altres propostes, per exemple, per demà, una xerrada dins el cicle de salut de la dona. Porta per títol Menopausa en femení, trencant tabús. Una xerrada a càrrec de Marta Garcia, de Salut Sexual. Es farà al Casal de la Dona a partir de 7:15 de la tarda.
0: No t'ho perdis.
1: I més enllà també destacarem de cara al pròxim dissabte el sopar de fi de curs del Casal de la Dona de Palafolls. Es farà al centre del nostre municipi, a la gespa, davant del Casal d'Avis. Sopar més música, gratuït per sòcies i per no socis, de 10 euros. Començarà a les 8 del vespre. Del nostre municipi per dissabte també destacar una passejada guiada. Una passejada naturalista per l'entorn de la Riera de Sant Genís que, com dèiem, es farà dissabte. Des de la xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona destaquen aquesta passejada que començarà a 9:45 del matí des de l'església de Sant Genís de Palafolls. Organitzat per la Biblioteca Enric Miralles i la xarxa de parcs naturals, la proposta és gratuïta. Més activitats del nostre municipi, cap de setmana teatral, entre d'altres per destacar el musical de l'AMPA d'Elias Font del Ferro, dissabte i diumenge, Casi Gris Tirando a Negro, una paròdia, una versió del musical Gris, que es farà dissabte i diumenge a partir de les 7 de la tarda al Teatre de Palafolls. Les entrades costen 5 euros que es poden comprar anticipades aquests dies a diferents establiments del nostre municipi.
0: No t'ho perdis.
1: Girem plana, anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar. Aquí també hem de parlar de teatre. Divendres, dissabte i diumenge, la Magnòlia Teatre presenta la comèdia Pijames. Divendres a 8:45 del vespre, dissabte a 7:45 i a les 7 de la tarda, diumenge. Les entrades es poden comprar al mateix centre cultural abans de l'inici de la representació. I dins la Setmana de la Natura destacarem també el taller d'estampació botànica que dissabte, al punt de 9:45 del matí, es farà al Molí de la Sal i de forma gratuïta. Girem plana, anem ara fins al municipi de Pineda, destacant, per exemple, que demà tenim Hora del Conte a la Biblioteca Manuel Serra i Moret. A càrrec de Judit Navarro, de la Petita Companyia, destacarem, doncs, el títol Jocs de Falda per al Petitós. Per infants d'un a tres anys, això sí, és necessari una inscripció prèvia.
0: No t'ho perdis.
1: A Calella també tenim oportunitat cultural, destacant, per exemple, aquest vespre una nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. La Setmana Tràgica a Barcelona, a càrrec d'Eugènia de Pagès i Vergés, llicenciada en Llengües Clàssiques i en Història Moderna i Contemporània. Ja per demà dijous, destacar que a la tarda, a partir de les 6, l'Espai Jove de Can Saleta organitza un torneig d'Scrabble, o que divendres a les 6 de la tarda tenim una nova oportunitat per gaudir d'una visita guiada de l'exposició del Museu Arxiu Calella 100 anys de la ciutat, amb sortida des de l'Espai Jove. A Tordera també tindrem propostes culturals, la més propera, per exemple, la presentació de la 17a edició del Memorial Josep Barceló, que es farà aquest vespre a 8:45 del vespre al local de l'Associació de Gent Gran L'Esplai, i el divendres la gincama tordarenca organitzada per al Casal de Joves, amb inscripcions prèvies que es poden fer a través d'Instagram o també de WhatsApp del mateix local jove. I acabem i ho fem parlant de les propostes al municipi de Planes. Demà passat hi ha una nova edició de la Cluenda de Dansa a les Escoles, al Passeig de Mar, organitzat per l'Esbar Dansaire i també les diferents escoles que hi han participat. La proposta començarà a les 10 del matí.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei.
1: Sala d'exposicions del Música i Dansa.
2: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo.
3: Més informació al 93 762 0043
1: o a palafolls.cat.
3: L'Ajuntament al teu servei.
4: Bars, ferreteries, lampisteries...
5: A Palafolls hi tenim de tot.
4: Objectes de regal, roba íntima...
5: Per què marxar a fora?
4: Carnisseries, forns de pa...
5: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
4: Dolços, restaurants...
5: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
4: Fusteries...
5: I de Ràdio Palafolls.
4: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
6: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
7: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
8: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
9: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
10: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
11: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
12: Ràdio Palafolls.
11: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
12: Escoltes...
11: Ràdio Palafolls, el 107.7...
12: FM.

0: Bon dia de nou, són les 12. Palafolls encara el camí cap a les eleccions municipals del 2027 amb les primeres confirmacions de candidats a l'alcaldia. Falta poc menys d'un any per la cita amb les urnes que renovarà els ajuntaments de tot Catalunya. El diumenge 23 de maig del 2027 els veïns i veïnes de Palafolls estan cridats a votar per escollir la configuració del nou govern municipal, que recordem que de cara a aquest any amplia els regidors. Tot i que la maquinària electoral encara no arrencarà oficialment fins al 29 de març del 2027 amb la signatura del decret de convocatòria, els partits ja han començat a moure fitxa per definir els seus caps de llista. A nivell local, el panorama polític comença a aclarir-se en algunes formacions. El PSC ja ha confirmat que Rosa García serà la seva candidata, mentre que Junts aposta per Montse Sola per encapçalar el seu projecte a Palafolls. D'altra banda, formacions amb representació actual encara mantenen el misteri sobre qui liderarà les seves llistes. Tant Esquerra Republicana, que actualment governa Palafolls, com Palafolls Som, de moment no han donat detalls sobre quan s'escollirà el seu cap de llista. Tampoc se sap res de la resta de partits que van concórrer en els darrers comicis, com Esquerra Unitària, el Partit Popular i Nosotros. Mentre que a Palafolls algunes incògnites encara estan, al municipi veí de Malgrat ja se saben més detalls. En aquest cas s'ha fet públic que Sònia Vinyola revalida la seva candidatura amb el PSC. També han confirmat el seu cap, Malgrat ens mou, amb Jofre Serret al capdavant. I seguiment desigual de la vaga de docents a Palafolls amb una gran incidència a les escoles de primària. Avui el sector educatiu de Catalunya viu una nova jornada de vaga general, la segona d'aquest mes, per reclamar millores laborals i salarials. A Palafolls el seguiment de l'aturada ha estat especialment notable a l'escola de primària Masprats, mentre que a les Ferreries les dades són més moderades. Segons les dades recollides a hores d'ara, als centres educatius de Palafolls, a l'escola Masprats el seguiment ha estat majoritari. Un 65% del professorat ha secundat la vaga. Pel que fa a les famílies, la incidència ha estat encara més alta, amb un 70% dels alumnes que no han anat avui a l'escola. A les Ferreries, la participació ha estat menor, amb un 46% dels mestres en vaga i un 32% de l'alumnat absent. A l'Institut Font del Ferro, els alumnes de quart d'ESO estan de colònies i els de segon de batxillerat estan preparant la selectivitat. Sense comptabilitzar-los, han indicat que hi ha un 90% de l'alumnat que ha fet vaga, quan els professors, el 8% dels professors l'han feta. Aquesta mobilització convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària i CGT coincideix amb un moment d'aproximació entre el Departament d'Educació i els representants dels treballadors. La consellera Esther Nubió s'ha mostrat optimista davant la possibilitat d'arribar a un acord avui mateix, després que ahir s'acostessin posicions en una proposta de complement salarial i també amb la recuperació dels exènits retallats des de l'any 2012. Tot i l'acostament, els sindicats han mantingut la convocatòria d'avui en espera d'una reunió decisiva a les 3 de la tarda. Les demandes, però, no només se centren en qüestions salarials, sinó també en la denúncia de la situació límit que viuen molts centres davant l'augment de la complexitat a les aules. Aquestes notícies ja les teniu al nostre web i molt pròximament a les nostres xarxes socials. Com sempre, tornem d'aquí una hora a la una a l'informatiu migdia. Que vagi molt bé!
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
3: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
4: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
3: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
4: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
5: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM. 24 hores amb tu.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: Palafolls comença ja a definir els candidats per les eleccions municipals del 2027. Tot i que falta gairebé un any per la cita a les urnes, algunes formacions polítiques ja han confirmat els seus caps de llista. A Palafolls, el PSC aposta per Rosa Garcia i Junts per Montse Sola, mentre que Esquerra i Palafolls Som encara mantenen la incògnita sobre qui liderarà els seus projectes. A Malgrat de Mar, Sònia Vinyola revalida la seva candidatura amb el PSC i Jofre Serret encapçalarà Malgrat ens mou. Aquestes primeres confirmacions marquen l'inici d'una llarga precampanya que no arrencarà oficialment fins al març de l'any vinent, amb la convocatòria oficial del decret d'eleccions.

Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimecres 27 de maig del 2026. Ho fem parlant d'algunes de les qüestions destacades d'aquesta setmana i les avancem en titulars. Entre altres, l'empresa Plenoil demana llicència per obrir la seva primera benzinera del Maresme a Palafolls. La companyia ha sol·licitat el permís ambiental per construir una estació de servei automàtica al carrer Passada, situada en una parcel·la de sòl industrial del municipi. El projecte preveu la instal·lació de terminals d'autopagament, dipòsits soterrats i un punt de recàrrega per vehicles elèctrics, convertint-se en la sisena benzinera de la nostra localitat. La documentació tècnica i la memòria ambiental estaran exposades al públic durant 30 dies perquè qualsevol interessat pugui consultar-les o presentar al·legacions.

I també avui parlarem de la vaga, perquè hi ha hagut un seguiment desigual d'aquesta vaga de docents amb una altra incidència, això sí, a l'escola Masprats. La segona jornada de vaga d'aquest mes ha tingut un suport majoritari a Masprats, on el 65% dels mestres i el 70% dels alumnes han secundat l'aturada. A les ferreries les dades han estat més moderades. Les mobilitzacions convocades per diversos sindicats, recordem que reclamen millores laborals i salarials en un moment de negociació intensa amb el Departament d'Educació.

I la CAI i l'Espallagraria acorden un nou pla per protegir el riu sense perjudicar la pagesia. Després d'una reunió a l'Ajuntament ahir, s'ha descartat definitivament l'opció que posava en risc l'activitat agrícola al Pla de Grau. El nou acord prioritza la neteja immediata de la vegetació invasora de la llera, com els canyars, des del pont de Malgrat fins a la desembocadura per evitar inundacions. També es planteja la construcció d'una doble mota per reforçar la protecció dels nuclis urbans davant de possibles temporals com el Glòria.

0: I en esports, Palafolls acull la tercera edició del campionat d'interclubs de rally slot amb més de 50 pilots. La seu del club local s'ha convertit o es convertirà en el centre d'atenció per aficionats d'aquesta modalitat amb la participació de 6 clubs d'arreu de Girona i també del Maresme. La competició consta de 5 trams realistes a escala 1-32 amb 3 circuits a l'interior del local i 2 a l'exterior on els pilots hauran de demostrar la seva destresa. L'entitat palafollenca espera obtenir bons resultats en figures com la subcampiona Paula o el veterà David Chaparro, que competiran durant dijous i divendres. I pel que fa al temps, aquesta tarda tornarem a tenir un temps estable i assolellat a tot el Maresme amb alguns núvols alts poc importants. No s'esperen precipitacions. El vent serà lleugerament moderat, força 3 a 4, de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol, a àrees de maró. Les temperatures màximes pujaran i oscilaran entre els 28 i els 32 graus. A Palafolls el cel estarà una mica ennuvolat, amb temperatures màximes que pugen fins als 31 graus i mínimes que baixen fins als 11. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui i ho fem parlant d'eleccions, perquè Palafolls encara el camí cap a les eleccions municipals del 2027 amb les primeres confirmacions de candidats a l'alcaldia. Falta poc menys d'un any per la cita amb les urnes que renovarà els ajuntaments de tota Catalunya. El diumenge 23 de maig del 2027 els veïns i veïnes de Palafolls estan cridats a votar per escollir la configuració del nou govern local. Tot i que el període electoral no començarà oficialment fins al 29 de març del 2027 amb la signatura del decret de convocatòria, els partits ja han començat a definir els seus caps de llista. A nivell local, el panorama polític comença a aclarir-se en algunes formacions. El PSC ha confirmat ja que Rosa García serà la seva candidata, mentre que Junts aposta per Montse Sola per encapçalar el seu projecte. D'altra banda, formacions amb representació actual encara mantenen el misteri sobre qui liderarà les seves llistes. Tant Esquerra Republicana, que governa actualment, com Palafolls Som, de moment no han donat detalls sobre quan escolliran el seu cap de llista. Tampoc se sap res de la resta de partits que van concórrer en els darrers comicis com a Esquerra Unitària, el Partit Popular i Nosotros. Mentre que a Palafolls algunes incògnites encara estan, al municipi veí de Malgrat també s'han començat a conèixer alguns candidats. En aquest cas ja s'ha fet públic que Sònia Vinyola revalida la seva candidatura amb el PSC. També l'ha confirmat Malgrat ens mou amb Jofre Serret al capdavant. I parlem d'altres qüestions, perquè Plenoil demana llicència ambiental per instal·lar a Palafolls la seva primera benzinera del Maresme i de la Selva. Palafolls podria sumar una nova estació de servei els pròxims mesos. L'empresa Plenoil ha sol·licitat la llicència ambiental per construir una benzinera al carrer Passada número 15 en una parcel·la de sòl industrial del nostre municipi. Segons el projecte presentat, la futura instal·lació inclourà zona de repostatge de carburant, dipòsits soterrats, terminals d'autobús, autopagament i un punt de recàrrega per vehicles elèctrics. Si el projecte tira endavant, es convertiria en la sisena benzinera de Palafolls. I és que actualment al nostre poble n'hi ha 4 en funcionament, mentre que la cinquena correspon a la gasolinera vinculada al nou Bonpreu Esclat, que també es troba en construcció. L'arribada de Plenoil suposaria també el desembarcament de la companyia al territori, perquè tot i que la cadena ja té presència en diversos punts de Catalunya, no té actualment cap estació de servei oberta al Maresme ni a la Selva. La de Palafolls seria, per tant, la primera de la companyia en aquestes dues comarques. Plenoil és una cadena de benzineres automàtiques coneguda especialment per oferir preus habitualment més baixos que els de les estacions de servei tradicionals. La documentació presentada inclou tant el projecte constructiu com la memòria ambiental, on s'avaluen qüestions com l'impacte acústic, la qualitat de l'aire i la possible afectació sobre el sòl i la gestió dels residus derivats d'aquesta activitat. Tenint en compte les característiques i la possible incidència en l'entorn, al projecte d'aquesta nova benzinera està sotmès a exposició pública durant 30 dies. Els interessats en consultar-lo el poden trobar al web de l'Ajuntament o a la seu electrònica, a banda també dels serveis tècnics de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9 a 2. I parlem ara d'ensenyament, perquè hi ha hagut un seguiment desigual de la vaga de docents a Palafolls amb gran incidència, això sí, a les escoles de primària. Avui el sector educatiu de Catalunya viu una nova jornada de vaga general, la segona d'aquest mes, per reclamar millores laborals i salarials. A Palafolls, el seguiment de l'aturada ha estat especialment notable a l'escola de Masprats, mentre que a les Ferreries les dades són més moderades. Segons les dades recollides, a Masprats el seguiment ha estat majoritari. Un 65% del professorat segunda en la vaga. Pel que fa a les famílies, la incidència ha estat encara més alta, amb un 70% dels alumnes que no han anat avui a l'escola. A les Ferreries, la participació ha estat menor, amb un 46% dels mestres en vaga i un 32% de l'alumnat absent. A l'Institut Font del Ferro, els alumnes de quart d'ESO estan de colònies i els de segon de batxillerat estan preparant selectivitat o convocatòries extraordinàries. Sense comptabilitzar-los, han indicat que hi ha un 90% de l'alumnat que ha fet vaga, quan els professors, el 8%, també s'ha sumat a aquesta vaga. La mobilització convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària i CGT coincideix amb un moment d'aproximació entre el Departament d'Educació i els representants dels treballadors. Tot i l'acostament, els sindicats han mantingut la convocatòria d'avui en l'espera d'una reunió decisiva. Les demandes no només se centren en qüestions salarials, sinó també en la denúncia de la situació límit que viuen molts centres davant l'augment de la complexitat a les aules. Si la reunió d'aquesta tarda no acaba amb un pacte definitiu, el calendari de mobilitzacions preveu una tercera aturada general de cara al divendres 5 de juny. I parlem ara de medi ambient, perquè una doble mota i la neteja de la llera és el nou pla de l'ACA per protegir el Pla de Grau i els nuclis urbans. Ahir va tenir lloc una reunió decisiva entre els representants de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i l'Agència Catalana de l'Aigua per redefinir el rumb del projecte de protecció del riu i la gestió del territori. La trobada, que va començar amb una visita sobre el terreny a la zona del Nou Pont entre Malgrat i Blanes i va continuar a l'Ajuntament, ha servit per fixar les bases d'una nova estratègia de consens que prioritza la neteja immediata i la protecció de l'activitat agrícola. Francesc Alemany, alcalde de Palafolls i president de l'Espai Agrari, ha explicat que la reunió ha permès marcar unes noves coordenades per l'estudi que havia quedat aturat arran de les protestes del sector primari. El punt més destacat ha estat la confirmació oficial que l'anomenada Alternativa 3 ha quedat descartada definitivament, ja que es considera incompatible amb la supervivència de l'activitat agrària al Pla de Grau. Alemany ha destacat que ara l'estudi se centra en aspectes més generalistes i de consens.
1: Ara hem de marcar les coordenades per poder reprendre els objectius d'aquest estudi. L'estudi es centrarà ara en la part més generalista que en qualsevol de les opcions s'havia de fer i centrarà ara una miqueta en el tema de poder, un cop queda anul·lada l'opció 3 com a possibilitat, doncs, poder redefinir quines són les condicions d'aquest estudi.
0: Un dels acords més rellevants ha estat el compromís de l'ACA de destinar una partida econòmica important per la neteja de la vegetació invasora, concretament els canyarars, des del pont de la carretera de Malgrat fins a la desembocadora. Aquesta actuació es considera urgent per evitar que aquests obstacles provoquin desbordaments en cas de fortes avingudes d'aigua. Xavier Castells, president de la cooperativa Progués Garbí de Malgrat, ha valorat molt positivament aquest compromís tècnic i econòmic de l'ACA.
2: Volem avançar que l'ACA s'ha compromès a una partida important per la neteja del riu, de la vegetació invasora, des del pont de la carretera que va entre Malgrat i Blanes fins a la desembocadura. Aquesta neteja és imprescindible en cas d'una avinguda perquè provoca en aquest punt un obstacle. Sabem perfectament que segons quins llocs del riu probablement no seria un problema, però a la desembocadura, a la recta final, sabem que és un problema, la que és conscient que és un problema perquè provocaria un desbordament del riu.
0: Pel que fa a les infraestructures de protecció, s'ha plantejat una alternativa que passaria per reforçar la mota actual tocant el riu i construir-ne una de segona més enrere per protegir els nuclis urbans de crescudes extremes com les del temporal Glòria. Els tècnics de l'ACA treballaran ara en aquestes opcions perquè siguin compatibles amb la normativa vigent i amb les demandes de la pagesia. Està previst que a mitjans de juliol les parts es tornin a reunir per avaluar l'estat d'aquest nou estudi i l'avanç del pla de neteja. I parlem ara d'esports, perquè Palafolls es converteix en l'epicentre de l'eslot amb la celebració del tercer campionat d'interclubs de Rally Eslot. Aquesta setmana, la seu del Club Eslot Palafolls, el Forroll, acull la tercera edició del campionat d'interclubs de Rally Eslot, una iniciativa que va néixer en el nostre municipi, juntament amb d'altres, i que s'ha consolidat com un referent pels aficionats. En aquesta edició, la competició ha crescut fins a comptar amb la participació de 6 clubs procedents de Salt, Girona, Arbúcies, Riells i Viabrea, Camp de Bànol i el nostre Palafolls. Pel que fa a la prova, consisteix en un total de 5 trams, 3 d'ells s'han ubicat a l'interior del local i 2 a l'exterior. Segons ha explicat Sergi Pinet, membre de l'entitat, els pilots han de demostrar la seva habilitat en categories que van des de prototips fins a vehicles més moderns, com els que es veuen al Mundial de Rallys actual. Pinet ha destacat la feina feta per recuperar aquesta competició.
3: Generalment ens trobàvem molt sovint tots els membres d'aquest club i competíem en el club d'Arbúcies, en el club de Riells, a Salt, i al final doncs, hòstia, vam dir per què no fer un campionat, recuperar un antic campionat que s'havia fet antigament i iniciar-lo nosaltres de nou i fer un campionat a diferents clubs, que cada club tingui la seva competició.
0: Pel que fa al funcionament tècnic, s'ha subratllat el realisme de la prova, malgrat el tamany dels vehicles, que són a escala 1.32.
3: Realment funciona com qualsevol altra competició de Rally Slot, vale? El que passa és que en aquest cas doncs, només fem una cursa de les 6 que es fan durant tot el campionat. No deixa de ser passar al rally real d'escala 1-1, que tots veiem a la tele a Dazón, es tracta de passar-lo a escala 1.32 en aquest cas, i la normativa ve a ser la mateixa. Tenim un reglament esportiu, tenim un reglament per categories. En aquest cas treballem amb 5 categories diferents, de R1, R2, R3, R4, i després estan els RGTs. Llavors són 5 categories i cada categoria té el seu reglament.
0: Les inscripcions ja superen els 50 pilots que competiran principalment durant les nits de dijous i divendres. De fet, encara estan obertes. El club de Palafolls, que també competirà, es presenta amb bones expectatives, comptant amb figures destacades com la Paula, qui és subcampiona de dames, o en David Chaparro, un pilot amb gran trajectòria. Els resultats de Palafolls puntuaran per la classificació general del campionat, que acabarà el proper mes de novembre.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. L'any passat, el 2025, Agüera no aclaria si s'havia negociat compartir l'alcaldia en les trobades postelectorals. L'assumpte interns entrava a la seva recta final amb una ronda d'entrevistes als portaveus municipals. Va ser aquell dia el torn de la socialista, en aquell moment, ara regidora no adscrita, Dolors Agüera, qui va repassar l'actualitat municipal. D'entrada, va relativitzar les diferències internes en el PSC que ella mateixa havia destapat feia uns mesos en una altra entrevista. Assegurava que, com en qualsevol casa, hi havia diferències, però que s'arribava a acords per fer la feina. Negava desavinences personals amb els regidors d'Esquerra i entenia el comunicat de la policia, que es va fer en aquell moment, en el que es demanava que es deixessin treballar si el cos es va sentir molest. Tot i això, Agüera explicava que sempre que s'havien reunit amb agents ho havien fet a petició policial. El 2021 impulsaven una descoberta de l'entorn natural del Gorg de Xompuig, també conegut com a Gorg dels Cans o directament al Pipicant. Aquesta zona per gossos estava situada en un espai natural molt interessant a la riba dreta del riu Tordera. Justament per descobrir l'entorn d'aquesta zona del Parc Fluvial de la Tordera, l'Associació de Naturalistes va organitzar amb el suport de l'Ajuntament una activitat. A quarts de 7 de la tarda, la biòloga Laura Arjona i el geògraf Jordi Toralles es van encarregar de descobrir els valors naturals de aquesta zona propera al riu. L'activitat era gratuïta, però calia inscripció prèvia. I finalment, fa 10 anys, centenars d'alumnes de Palafolls aprenien educació viària amb la policia. Aquelles últimes setmanes, estudiants de P4, primer, tercer i cinquè de les dues escoles de Palafolls van rebre diferents sessions d'educació viària impartides per agents de la policia local. Per tal que els estudiants aprenguessin a conviure a la via pública amb la resta de vianants, cotxes, bicicletes, motos i els criteris bàsics de la seguretat a l'hora de circular, els agents van adaptar els continguts a cada edat.

0: És moment ara de connectar amb el nostre company, amb en Jordi Prats-Savalls, qui, com sempre, ens acosta alguna de les propostes culturals d'aquesta setmana. Hola, Jordi, què tens avui?
1: Hola, Melina. Avui amb la proposta cultural anem fins a Malgrat de Mar, i és que aquest divendres comencen els actes d'una nova edició del festival Solidarity Park. Aquest any es commemora el 89è aniversari de l'enfonsament del Ciutat de Barcelona per recordar els brigadistes internacionals i els membres de la tripulació d'aquell vaixell que van morir lluitant contra el feixisme. Hi ha ple d'activitats durant tot el cap de setmana. Per exemple, el mateix divendres es comptarà amb la trobada d'estudiants o també els actes inaugurals. Acabarà el vespre amb diferents concerts que es faran a la Societat Cultural i Recreativa La Barretina Vermella. I el 30 i el 31, doncs, diferents propostes com el mercat d'entitats i associacions, concerts de cantautors, també la presentació de diferents llibres o la cerimònia d'inauguració dels nous Ulls de Bou en el Monument de Malgrat de Mar. Tot plegat podeu consultar les activitats a través de www.solidaritypark.com.
0: Gràcies, Jordi.

0: I amb què ara connectem és amb en Quim Serra, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment, situació meteorològica que torna a estar marcada bàsicament pel temps estable i assolellat i per la calor. Avui les temperatures que pugen més. Les màximes fàcilment s'enfilaran fins als 31-32 graus a la zona interior de la comarca i a prop de la costa oscil·laran entre els 28 i els 29, amb vents fluixos aquest matí, però moderats aquesta tarda de Garbí. Almenys aquesta tarda serà una mica més agradable amb el vent. I la situació marítima dominada pel marejol aquesta tarda amb alguna petita àrea de maró poc important. De cara a demà les temperatures pugen una mica més, sobretot a les hores centrals del dia, amb màximes que podrien fregar els 32-33 graus a l'interior del Maresme, i de cara a demà passat divendres es mantindran sense canvis. Sembla que el cap de setmana podrien baixar una mica amb algun petit ruixat de tarda cap a l'àrea del Maresme Nord, però sempre fenòmens puntuals i poc importants.
0: Gràcies, Quim.

I finalitzem l'informatiu d'avui repassant en titulars què és el que hem destacat durant la jornada. Palafolls comença a definir ja els candidats per les eleccions del 2027. Tot i que falta gairebé un any per la cita amb les urnes, algunes formacions ja han confirmat els seus caps de llista. A Palafolls el PSC aposta per Rosa García i Junts per Montse Sola, mentre que Esquerra i Palafolls Som encara mantenen la incògnita sobre qui liderarà els seus projectes. I l'empresa Plenoil ha sol·licitat el permís ambiental per construir una benzinera al carrer Passada. El projecte preveu la instal·lació de terminals d'autopagament, dipòsits soterrats i un punt de recàrrega per vehicles elèctrics, convertint-se així en la sisena benzinera de la nostra localitat. La documentació tècnica i la memòria ambiental estaran exposades al públic durant 30 dies perquè qualsevol interessat pugui consultar-les o presentar al·legacions.

I avui també hem parlat de la vaga, perquè la segona jornada de vaga d'aquest mes ha tingut un suport majoritari amb Esprats, on el 65% dels mestres i el 70% dels alumnes han secundat l'aturada. A les ferreries les dades han estat més moderades, de la mateixa manera que també ho han estat a l'institut. Les mobilitzacions convocades per diversos sindicats reclamen millores laborals i salarials en un moment de negociació intensa amb el Departament d'Educació. I l'ACA i l'Espai Agrari han acordat un nou pla per protegir el riu Tordera sense perjudicar la pagesia. Després d'una reunió a l'Ajuntament, s'ha descartat definitivament l'opció que posava en risc l'activitat agrícola del Pla de Grau. El nou acord prioritza la neteja immediata de la vegetació invasora de la Llera des del pont de Malgrat fins a la desembocadura per evitar inundacions. I en esports, Palafolls acollirà la tercera edició del campionat d'interclubs de rally slot amb més de 50 pilots. La seu del club local s'ha convertit o es convertirà en el centre d'atenció per aficionats d'aquesta modalitat, amb la participació de 6 clubs d'arreu de Girona i també del Maresme. L'entitat palafollenca espera obtenir bons resultats en figures com la subcampiona Paula o el veterà David Chaparro, que competiran durant dijous i divendres a la nit. La iniciativa busca consolidar aquesta disciplina al territori i suma punts per la classificació general del campionat, que finalitzarà el mes de novembre.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 27 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres una jornada més. Totes aquestes notícies i moltes més les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat. També a les nostres xarxes socials. Recordem que estem disponibles a Instagram, a Facebook, a Telegram i també al nou canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Bona tarda a tothom. Després de l'informatiu, tot l'equip del Palafolls en xarxa arriba per destacar les diferents novetats culturals a Palafolls i Rodalies per aquests pròxims dies. Benvinguts, doncs, al programa destacant tota aquesta programació cultural. Ho farem dins la xarxa cultural en una estoneta, però avui també és dimecres, per tant, tocarà obrir la nostra llibreria. Quatre propostes, més un llibre de regal que ja podeu consultar a través de les xarxes socials. I a la segona part del programa hem convidat la gent de l'eslot Palafolls, i és que s'acosta un campionat, el tercer campionat d'Interclubs Rally Eslot, que aquest pròxim dijous i divendres s'organitza aquí al nostre municipi, a Palafolls. En Sergi Pinet serà avui amb nosaltres per explicar-nos en tots els detalls des de la mateixa entitat. Fetes les presentacions i repassat el sumari, nosaltres ens hi podem ja. Esperant que ens acompanyis, comença la xarxa cultural.
2: Xarxa cultural.
1: Xarxa cultural que fa un recorregut per les propostes, doncs això, les activitats culturals de Palafolls i Rodalies, precisament pel nostre municipi. Comencem fent agenda. Entre d'altres, doncs, una activitat per aquest mateix vespre i que ahir ens explicava la seva organitzadora, la Dolors Ribot. Continuen, doncs, els tallers de danses tradicionals 2026, que es fan cada dimecres a la plaça de Popi. Especial, la jornada d'avui, perquè es ballarà i s'ensenyarà el contrapàs de Sant Genís de Palafolls, amb la presència d'en Xavier Salicru i també de la Mar Vilà. El punt de trobada serà, com dèiem, a la plaça de Popi a partir de 9:15 del vespre. Del nostre municipi també destacarem altres activitats culturals, per exemple, una passejada naturalista per l'entorn de la Riera de Sant Genís de cara al pròxim dissabte, organitzat per la biblioteca del nostre municipi i també per la xarxa de parcs naturals. La proposta és aquesta passejada naturalista per l'entorn de la Riera de Sant Genís, dissabte al punt de 9:45 del matí i de forma gratuïta. El punt de trobada serà l'església de Sant Genís de Palafolls. Si seguim amb més propostes culturals, destacarem també per dissabte al vespre el sopar de final de curs del Casal de la Dona de Palafolls. L'activitat es farà a la gespa davant del Casal d'Avis, comptarà amb aquest sopar gratuït per sòcies, 10 euros per als no socis, i després amb música en directe. Demà tindrem amb nosaltres una representació de la Junta d'aquesta entitat també per destacar-ne tots els detalls. Seguim avançant perquè aquest cap de setmana també hi ha proposta de musical amb l'AFA de l'Institut Font del Ferro, que presenta Casi Gris Tirando a Negro, una versió del mític musical Gris, que es farà tant dissabte com diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de Palafolls. Les entrades costen 5 euros i es poden comprar anticipades aquests dies a diferents establiments del nostre municipi. Seguim avançant i parlem també de propostes a Malgrat de Mar. Atenció, perquè divendres comença una nova edició del Festival Solidarity Park, el 89è aniversari de l'enfronsament del Ciudad de Barcelona, per recordar els brigadistes internacionals i els membres de la tripulació d'aquest vaixell que van morir lluitant contra el feixisme, doncs reprèn activitat cultural. Divendres, entre d'altres coses, per exemple, hi haurà la trobada d'estudiants o també a les 6 de la tarda la inauguració oficial del festival amb la intervenció de la regidora de Cultura de l'Ajuntament i familiars dels brigadistes internacionals. Després també la inauguració de l'exhibició col·lectiva d'artistes iraquians, el llegat dels brigadistes internacionals del món àrab, una proposta a càrrec de Michel Hanna, o també a 8:15 del vespre la presentació del llibre Moros contra Franco. A les 9 del vespre a la Barretina Vermella hi haurà també el concert inaugural amb la participació del duet Amazing Uzu i un segon concert amb el cantautor escocès Callum Bird. Les activitats segueixen també al cap de setmana, per tota la informació a través de www.solidaritypark.com. Però hi ha més propostes a Malgrat de Mar. Per exemple, també el divendres, la tercera jornada Gluten Free, que es farà a les peixateries velles a partir de 6:15 de la tarda, o sessió teatral amb pijames. Divendres, dissabte i diumenge al Centre Cultural Malgratenc, amb entrades disponibles també abans de la funció i a càrrec de la Magnòlia Teatre. També hem de sumar al calendari d'activitats de Malgrat de Mar les propostes en motiu de la Setmana de la Natura. Per exemple, el dissabte hi haurà el taller de aquesta Passió Botànica que es farà al Molí de la Sal a partir de 9:15 del matí. Girem plana i anem ara fins al municipi de Pineda per destacar, per exemple, Hora del Conte demà dijous a la tarda sota el títol Jocs de Falda per al Petit Os, una proposta que es farà a la Biblioteca Manuel Serra i Moret a partir de 6:15 de la tarda per infants d'entre 1 a 3 anys a càrrec de Judit Navarro, de la Petita Companyia. I aquests dies Pineda de Mar també celebra diferents activitats en motiu del Dia Mundial de la Salut de les Dones. Per exemple, demà a la tarda al Centre Cívic de Poble Nou, la xerrada Què passa en el cuerpo de la mujer en cada etapa? Todo lo que necesitas saber y nadie te cuenta, a càrrec de Tamara Martín, farmacèutica i biotecnòloga. Serà a partir de les 5 de la tarda. I a les 5, també, davant de l'escola Montpalau, hi haurà sessió demostrativa d'exercicis de força a dones, a càrrec de Núria Costas, fisioterapeuta integrativa. Seguim avançant, parlem ara de les activitats al municipi de Calella. Dir-vos, per exemple, que aquest vespre i com cada setmana hi ha una nova conferència dins l'aula d'extensió universitària de Calella. La conferència d'aquesta setmana es titula La setmana tràgica a Barcelona, a càrrec d'Eugènia de Pagès i Vergés, que és llicenciada en llengües clàssiques i en història moderna i contemporània. Serà la sala Mozart. Ja de cara a demà dijous destacarem també, per exemple, el torneig d'Scrabble que organitza l'Espai Jove de Can Saleta a partir de les 6 de la tarda, o el divendres a les 9 del vespre al Pati de l'Os, l'Escape Room del Canviem la Nit, una proposta d'oci nocturn alternatiu adreçada a joves de 16 anys. Més activitats, apartem l'agenda de Calella i ens centrem ara en les propostes al municipi de Tordera. Aquest vespre, a 9:15, es presenta una nova edició del Memorial Josep Barceló 2026. Serà al local de l'Associació de Gent Gran de l'Esplai. I el divendres anem fins al local de joves perquè es celebra una nova edició de la Gincama Tordarenca. Amb inscripcions gratuïtes per equips de màxim 5 persones, aquestes inscripcions es poden fer al mateix casal de joves per Instagram o també per WhatsApp. Acabem i ho fem parlant de propostes al municipi de Blanes. Demà passat es reprèn l'activitat de dansa a les escoles en la seva novena edició, organitzat per l'Esbar Dansaire Joaquim Ruïra i per les escoles participants. Les diferents exhibicions es faran des de les 10 del matí al Passeig de Mar. A part, també, divendres hi ha l'últim concert dins el cicle Música a l'Esperança. A la Capella de l'Esperança, a partir de les 10 del vespre, hi actuarà Ferran Pisà, que presentarà 1.620. Les entrades costen 12 euros, que es poden comprar anticipades al mateix local abans del concert. I acabarem destacant un apunt més com a activitat cultural a Blanes, la proposta teatral de l'entitat Fem Teatre, que puja dalt de l'escenari del Teatre de Blanes tant divendres com dissabte per representar la comèdia Res és el que sembla, una comèdia dirigida i adaptada per Neus Bobet, que es farà a partir de les 8 del vespre els dos dies, amb les entrades que es poden comprar a la guixeta una hora abans del mateix dia de l'espectacle, a un preu de 10 euros. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. Obrim la nostra llibreria.

0: Com cada dimecres, és el torn d'obrir la nostra llibreria. Xavi Sitjà, molt bona tarda.
1: Hola, què hi ha?
0: Gràcies per ser amb nosaltres, amb els deures fets, quatre propostes literàries, més un llibre de regal, que com sempre agraïm a les diferents editorials que participen amb nosaltres i que de fet ja podeu veure des d'aquest matí a les xarxes socials. El repassem al final de la secció, perquè ara toca parlar d'aquestes recomanacions, Xavi.
1: Doncs mira, ha arribat una proposta molt interessant, de fet diferent, podríem dir, i es tracta d'una novel·la amb un personatge conegut de sobres per la majoria dels nostres oients, i és que es tracta de Sherlock Holmes. De fet, és un llibre que es diu Resuelve los misterios, los asesinatos de Sherlock Holmes. 10 casos para descifrar. El títol ho diu tot. És de l'editorial Lumberg, un dels segells de Planeta. I bé, doncs aquí, amb un llibre de veritat, amb una edició molt acurada, amb totes aquestes històries, amb il·lustracions, amb uns dibuixos molt, molt, molt ben fets, molt guapos, i amb 10 casos podríem dir, bueno, ens proposen, podríem dir, 10 casos i en els que nosaltres hem d'intentar esbrinar doncs qui és l'assassí o amb què l'han matat, on ha amagat les armes. Al final de tot del llibre trobareu les solucions a aquestes històries, i podríem dir que és com un passatemps, no és la típica novel·la per agafar i llegir en una tarda i vinga, som-hi, com aquestes que enganxen tant, sinó que és més com un joc, com una proposta de passar l'estona ara que s'acosta l'estiu i de pair a poc a poc aquestes històries i estar molt atents, sobretot, a les pistes que ens va deixant tant el mateix Sherlock Holmes com el doctor Watson, que lògicament també té els seus moments a la novel·la.
0: De fet, aquestes propostes també estan de moda, perquè em fas pensar ara, Xavi, no sé si ho saps, amb la moda dels mordocus, no sé si ho has escoltat, sí, que es tracta d'una barreja entre el Cluedo i el Sudoku. Per tant, d'alguna manera hem de també desxifrar un assassinat, però en aquest cas posant els números i jugant amb les regles del Sudoku, una moda que aquests mesos, de ben segur, els nostres oients n'hauran escoltat parlar, i que ara ens porta precisament a un pas més enllà, en un llibre a l'estil Tria la teva aventura, podríem dir, d'aquests clàssics, on nosaltres fem de detectius, és a dir, de Sherlock Holmes, i hem d'esbrinar 10 casos, no? Si no m'equivoco.
1: Sí, sí, ja ens proposen 10 històries, 10 casos diferents, i com dèiem, al final de tot hi ha un apèndix amb les solucions, diguéssim, doncs, per exemple, ha sigut aquest, l'ha mort aquí, com tu bé dius, com el Cluedo.
0: Mm-hmm. D'alguna manera, doncs, si algun dels nostres oients doncs decideix aquesta proposta, que sàpiga que ens pot fer saber quants casos, no? Perquè entenc que ha d'haver-hi un barem, no?
1: Correcte.
0: Si ets un gran detectiu, resoldràs els 10, si n'has resolt 5, diríem que encara estàs en pràctiques, no? Per entendre'ns, Xavi.
1: Sí, un detectiu, bueno, amb vocació.
0: Aquesta és la primera proposta que avui ens porta en Xavi. Recordem el títol, sisplau.
1: Los asesinatos de Sherlock Holmes, resuelve sus misterios. 10 casos para descifrar.
0: Doncs vinga, una bona proposta, sens dubte diferent a la que ens tens acostumat.
1: Correcte.
0: Xavi, però busquem una segona proposta.
1: Ens n'anem ja més cap al més clàssic, el que vols llegir sense parar i sense donar-li massa voltes.
0: Sense ser, doncs, part activa, no?, del
1: exacte,
0: misteri.
1: Exacte, sí. Ens n'anem amb Siete cadàveres, de Nicolás Benítez, i editat per RBA. De fet, és una novel·la que va sortir publicada fa un any, però bé, com dèiem, a vegades se'ns apilen als estants i bueno, ara per A o per B li ha tocat aquesta novel·la. I bé, doncs, la veritat és que es tracta d'un llibre bastant interessant i de fet, àgil de llegir, ràpid, distret, i aquí coneixerem en Carlos. En Carlos és un noi, doncs, que la vida no l'ha tractat massa bé, ha patit diferents històries que anirem descobrint al llarg de la novel·la. La qüestió és que ha acabat a presó. A presó li arriba la notícia, una notícia tràgica, de la mort de la seva germana. I allà comença ell, dins el seu cap, a començar a teixir, com podríem dir, com una taranyina, doncs, la seva idea de venjança, perquè també li arriben notícies més o menys de qui ha estat el culpable. I està, doncs, això, esperant a poder sortir per executar aquesta venjança. Una novel·la, com dèiem, podríem dir pels lectors, pels seguidors de la novel·la més ràpida, més àgil, més de més novel·la policíaca, tipus Carmen Mola o Miquel Santiago.
0: De totes maneres, segueixo insistint que la novel·la negra està de moda, i des de ja fa molt de temps que està de moda. De fet, n'hem parlat moltes vegades davant d'aquests micròfons, hi ha diferents festivals també aquí a la nostra comarca que tracten aquest tipus de novel·les, però ho veiem també amb les teves recomanacions, Xavi. No deixen de ser novel·les d'assassinats que recomanem un dimecres rere un altre.
1: Penseu que la majoria de novel·les que es publiquen, no sé, ara és una dada més o menys que jo dic pel que m'arriba, diguéssim, d'editorials, tant a nivell d'informació com a nivell de llibres que ens regalen, un 70% podríem dir que és novel·la negra, policíaca, i que al final, suposo que és això, no?, el que més llegeix la gent i el que al final més els interessa.
0: Però enrere han quedat també les mítiques novel·les romàntiques que es llegien també fa uns anys, aquelles típiques que tenien una col·lecció completa, o fins i tot els llibres d'autoajuda, que no fa tant també llegíem, o que ens prometien dietes meravelloses, o com aconseguir diners, o com ser feliços, etcètera. Jo crec que la novel·la negra ha passat per davant de tots aquests gèneres.
1: Jo crec que al final tot això de les dietes, de trobar l'amor o trobar diners, o que la gent ha obert els ulls i diu: mira, mal per mal, si m'han d'enredar que m'enredin amb un assassí i amb un assassí que és de broma,
0: com a mínim que es quedi en llibre,
1: no?
0: I que no hagi de fer gaire cosa. Sí. Aquesta és la segona proposta, doncs, que ens porta en Xavi. Repassem el títol, Xavi, sisplau.
1: Siete cadàveres.
0: Siete cadàveres és la segona proposta. No patiu, que encara en tenim dues més. Xavi, per on continuem?
1: Doncs mira, continuem amb Calliope, de la Tabitha King, i amb Michael McDowell. Michael McDowell, els nostres oients i lectors més àvids reconeixeran que és aquell escriptor que va morir l'any 99, de fet guionista de Beetlejuice i de Pesadilla antes de Navidad, i que havia publicat una sèrie de novel·les que es van publicar cada 15 dies, aquelles novel·les petitones de Blackwater, que van tenir molt d'èxit. Doncs bé, doncs l'editorial ha repescat una novel·la que va deixar pendent, que va deixar inacabada quan va morir, que de fet la va acabar d'escriure la Tabitha King, que no deixa de ser la dona de Stephen King.
0: Per tant, era inacabada, eh?
1: Era inacabada. Com dèiem, la dona de Stephen King, també escriptora, es va encarregar d'acabar-la i es va veure publicada amb més o menys èxit. Arrel de l'èxit de la nissaga de Blackwater aquí al nostre país, doncs s'ha tornat a reeditar, i amb una coberta molt semblant, que era una de les dels hàndicaps de aquesta nova publicació. Doncs bé, ens arriba aquesta història de la Calliope, que és una nena de 7 anys que fuig d'Alabama cap a Orleans amb la seva mare després de que hagin assassinat el seu pare. El seu pare era un home que s'havia fet a si mateix, com se sol dir, i que estava ara al capdavant d'un imperi automobilístic, i bé, doncs ha de fugir. Com dèiem, se'n va cap a Nova Orleans, allà s'instal·len prop d'una estranya llacuna i amb un petit hostal una mica ruïnós, i allà, bueno, començarà la història amb tota una sèrie de personatges i d'esdeveniments, doncs podríem dir amb un estil entre aquest gòtic i amb punts de terror que ja tenia Blackwater, no?
0: Una nova proposta, diferent també al que ens has proposat, allò per triar i remenar, que n'hi diuen, i que tinguem diferents opcions. Però si encara no esteu convençuts, en Xavi, com dèiem, fa els deures i ens en porten quatre. Per tant, queda l'última proposta, Xavi, què ens diries?
1: I l'última, que mira, és de fet una de les que d'aquest any que de moment també m'està agradant molt, o que m'ha agradat molt, vaja, i de fet, com tu comentaves fa un moment amb el tema dels festivals de novel·la negra, doncs mira, es tracta de La Verdad Oculta de Walter Andretti, editada per Salamandra, i és de l'Antonio Manzini. De fet, és la novel·la guanyadora, la novel·la estrangera guanyadora del certamen de València Negra d'enguany, que tot just es va celebrar fa una setmana. Doncs bé, ja l'hem pogut llegir. En aquest cas, el nostre protagonista és, com dèiem, el Walter Andretti. És un periodista esportiu, doncs, que ve, doncs, per ajustos a l'editorial li toca cobrir la secció de successos. Hi han hagut un parell d'assassinats, i bé, i que és el periodista d'esports, doncs bueno, es veu aquí una mica, podríem dir, amb aquest marrón, no?, d'intentar, doncs, escriure aquests articles explicant això, aquests dos assassinats. Per una altra banda, coneixerem el Carlo. El Carlo és un arxivista del Tribunal Penal,
0: sí.
1: I es tracta, ell està tot el dia entre caixes, expedients i sumaris, no? I bé, doncs, a part d'endreçar-los i tota la història, es dedica a llegir-los i intentar esbrinar, doncs, si han impartit justícia realment o se'ls ha escapat algun dels culpables. Doncs bé, en un moment donat de la novel·la, aquests dos personatges es creuen, es coneixen, i a partir d'aquí, doncs, començarà tota una història entre assassinats del present, del passat, i aquesta estranya parella, podríem dir. I bé, doncs, com dèiem, és una novel·la molt recomanable, per mi és una de les, de moment, de les novel·les de l'any, podríem dir del primer mig any, i crec que val molt la pena descobrir-la a tots els amants del thriller, de novel·la negra, i com dèiem, aquest autor italià, Antonio Manzini, el seu país ha rebut diversos premis i tot just, com dèiem, acaba de guanyar el premi a novel·la estrangera a València Negra.
0: Creia que fugien dels thrillers, però veig que tornem, en aquest cas, per triar i remenar, tornem sempre al tema mític ja d'aquesta secció de llibres. Són les propostes que avui ens porta en Xavi i Sitjà, però a més en Xavi, com sempre, parla amb les diferents editorials per poder regalar-vos a vosaltres, que ens esteu escoltant cada dimecres, un llibre. Avui el llibre triat és Objetos Perdidos. Què ens pots explicar?
1: Doncs mira, és la nova novel·la de Carlo Zanon, que, mira, sense haver-ho preparat i sense haver d'això, és el comissari, podríem dir, encarregat de Barcelona Negra. Doncs la seva nova novel·la, que es va publicar tot just fa un mes, seguim les passes d'un advocat vingut a menys, amb molts problemes, que està instal·lat en un hostal. L'amo de l'hostal li demana ajuda per un cas, per una desaparició que hi ha hagut, i a partir d'aquí comença tot un recorregut d'aquest personatge per Barcelona, per la Barcelona més sòrdida, més negra, i que, com dèiem, ens porta, doncs, Carlos Zanon, que, com dèiem, és el president, l'encarregat, el director de Barcelona Negra. Per tant, una novel·la, un thriller, una novel·la negra, negra, doncs, per aquest Objetos Perdidos.
0: De fet, la imatge de la portada no ens deixa dubtes que ens situem a Barcelona amb la mítica imatge en ombra, això sí, de l'Hotel Vela, un llibre que pot ser per algú de vosaltres. Com sempre, si participeu des dels Instagrams de Ràdio Palafolls, des de les nostres xarxes socials, deixant un missatge a través de l'Story que té la portada d'aquest mateix llibre, Objetos Perdidos, i si no, enviant un WhatsApp al telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607 64 65 66. Xavi, gràcies per la bona feina. Dimecres que ve ens hi tornem a posar. Gràcies.
1: Fins la setmana que ve.
2: Ràdio Palafolls 107.7 FM.
3: Ajuntament de Palafolls.
4: Informació de servei. Assessorament jurídic.
5: L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti, de forma gratuïta, assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls. Cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls.
6: Més informació al 93-762-0043
7: o a palafolls.cat.
6: L'Ajuntament al teu servei.
8: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
9: 107.7 FM.
2: Ràdio Palafolls.
0: Continua el Palafolls en xarxa. La veritat és que feia temps que els volíem portar aquí al Palafolls en xarxa perquè no teníem notícies d'aquesta entitat. Ara sí, podem explicar-vos novetat del Club Eslot Palafolls. Amb nosaltres tenim avui un dels seus components, és en Sergi Pinet. Sergi, molt bona tarda, benvingut.
10: Bon dia, bona tarda.
0: Gràcies per ser amb nosaltres. Expliquem, no?, que tenim novetats perquè properament, de fet, els pròxims dies tenim campionat, en aquest cas el tercer campionat Inter-Rallys Slot, si no m'equivoco.
10: Campionat Interclubs de Rally Slot.
0: Vinga, diguem-ho bé. Campionat Interclubs Rallys Slot que jugareu tot just aquí, al costat de la ràdio, a la seu de la vostra entitat, oi? Explica'ns una miqueta.
10: Correcte, sí. És, bueno, fem un campionat interclubs, ens vam organitzar ja fa 3 anys, 5 clubs de més o menys de la zona, diguem, de Salt, Girona, d'Arbúcies, Riells i Viabrea, Quart i nosaltres, de Palafolls. I aquesta tercera edició, a més s'ha afegit al club de Can d'Eslot, de Campdevànol, i la veritat és que bueno, ens ha donat el marge aquell de, en vez de fer dues competicions cada club, ens ha donat aquell relax de poder fer una, perquè un campionat amb sis competicions està siguent a diferents seus, doncs està molt bé.
0: De fet, un campionat que, diguéssim, vau instaurar vosaltres o vau inaugurar vosaltres, perquè va néixer aquí a Palafolls.
10: Bueno, va néixer entre tots els clubs, perquè generalment aquests cinc inicials que he comentat, generalment ens trobàvem molt sovint tots els membres d'aquest club i competíem doncs, en el club d'Arbúcies, en el club de Riells, a Salt, i al final doncs, hòstia, vam dir per què no fer un campionat, recuperar un antic campionat que s'havia fet antigament i iniciar-lo nosaltres de nou i fer un campionat a diferents clubs, que cada club tingui la seva competició.
0: Si més no, les tres edicions s'han celebrat aquí a Palafolls, això sí,
10: sí, eh? Aquesta és la tercera edició que celebrem aquí a Palafolls.
0: Mm-hmm. En què consisteix aquest campionat? És a dir, clar, jo sempre et faig la mateixa pregunta, però perquè és el tòpic. Nosaltres sempre pensem en l'escalèxtric de quan érem petits, no? I que jugàvem a casa. Vosaltres, òbviament, aneu molt més allà, ho porteu a nivell de competició, ho cuideu molt més, però si parlem d'aquesta competició en concret, què es valora, què es tracta, com funciona tot plegat?
10: Realment funciona com qualsevol altra competició de Rally Slot, vale? El que passa que en aquest cas doncs, només fem una cursa de les 6 que es fan durant tot el campionat. No deixa de ser passar al rally real d'escala 1-1 que tots veiem a la tele a Dazón, es tracta de passar-lo a escala 1-32 en aquest cas, i la normativa ve a ser la mateixa. Tenim un reglament esportiu, tenim un reglament per categories. En aquest cas treballem amb 5 categories diferents, de R1, R2, R3, R4, i després estan els RGTs. Llavors són 5 categories i cada categoria té el seu reglament.
0: Quan em parles d'aquesta categoria, en què es valora? És a dir, parlem del circuit, parlem dels mateixos cotxes a participar, perquè clar, a molts de nosaltres això de R1, R2, R3 ens sona a pel·lícula de Star Wars, per exemple, per
10: sí,
0: entendre'ns.
10: Sí, més o menys.
0: Posa'ns una mica

0: en aquest cas és lliure. A la R3 passem a vehicles més moderns, on entrarien, doncs, per exemple, un Toyota Yaris, un Hyundai i20, que estan corrent a dia d'avui al Mundial de Rallis.
1: Sí.
0: A la R4 passem a els mateixos vehicles, tant uns com els altres, de la R2 com de la R3, però a l'hora del muntatge el tenim el motor en línia, vale, longitudinal al cotxe, i la relació sí que està fixada per reglament a 9,27, 9 dents de pinyó, 27 de corona. I després ens queda la R4, que nosaltres en el campionat FIR el que hem fet ha sigut unificar l'R4 i l'R5. Perdó, l'R4 ja l'he explicat. La R5 és la categoria que nosaltres no fem, perquè els R5 serien els clàssics. Ens trobem en un moment en què els vehicles clàssics estan molt ben fets, i poden competir perfectament amb cotxes actuals, però la manera de separar els anys era fent una categoria nova. Com a nivell competitiu igualen molt els temps els clàssics amb els moderns, nosaltres el que hem fet ha sigut unificar-los.
1: Unir aquestes dues categories. Ara diferenciàvem categories a nivell de cotxes, però no sé si també es pot diferenciar a nivell de circuits, perquè déu-n'hi-do, nosaltres que ho veiem cada dia, els circuits que teniu muntats, entenc que hi ha un circuit per cada categoria, o tots competeixen amb les mateixes voltes i les mateixes corbes o maneres de muntar aquest circuit?
0: Correcte, els circuits són per tots igual. De fet, per poder fer el campionat al CIR, a l'Interclubs, hem fet 5 trams, 3 a dintre del local, 2 a fora en el replà d'aquí de la ràdio, com bé sabeu, que portem ja una setmana fins a altes hores de la matinada muntant. I tothom passa per tots els trams. El que farem en aquest cas és que el tram 1 tindrà 4 voltes i la resta de trams, 2, 3, 4 i 5, farem 5 voltes a cada tram. I després es fa 3 passades a cada tram. Vale?
1: Sergi, això qui ho instaura? La normativa, o vosaltres com a club organitzador decidiu quin tipus de circuit es juga?
0: Ens vam reunir els 5, en aquest cas els 6 clubs, vam decidir fer aquest reglament esportiu, com faríem el reglament de normativa de cada categoria, i amb aquesta base doncs anem als 6 clubs que estem fent aquest campionat.
1: I això es juga amb mínim 2 jornades, no? Crec que entre dijous i divendres el que fareu és, doncs això, competir, segurament el cap de setmana ja sabrem una miqueta la llista, no? El rànquing.
0: Correcte. Nosaltres havíem obert inscripcions per fer la competició durant dijous vespre, divendres vespre i dissabte matí. Passa que, bueno, dissabte al matí coincidim amb un open molt important dels companys de Súria. Tenen molts inscrits, que els felicito des d'aquí, i llavors era habitual, era normal quedar-nos sense inscrits el dissabte. Llavors, per això vam decidir obrir el dijous les inscripcions per poder que tothom es pogués compaginar tant una cursa com l'altra.
1: Sergi, tiro una mica d'històric. Com dèiem, és la tercera edició d'aquest campionat. El club Slop Palafolls, tot i ser anfitrions, com dèiem, més o menys cap on quedàveu? És a dir, perquè crec que teníeu bones posicions, si més no, si tirem d'experiència.
0: Bueno, ens defensem, tenim a la Paula, que aquest any passat va ser mare, i llavors no va poder anar al campionat d'Espanya, però sí que l'hem tingut com a campiona i subcampiona de dames, en aquest cas. Tenim en David Chaparro, que històricament també és un gran pilot conegut a molts llocs, i la resta, sincerament, ens defensem. Sempre intentem estar mitja taula i, bueno, anem a passar-ho bé, jugar, que no dic que en David i la Paula no, però sobretot la resta ens defensem, sobrevivim, perquè hi ha gent amb molta qualitat i amb molts anys corrent i practicant.
1: Però aquest campionat d'interclubs comença i acaba amb el que vosaltres organitzeu, o se suma a la classificació general per arribar a un resultat final a l'acabar l'any o a l'acabar temporada?
0: Correcte, igual que el rally, com comentava, el rally d'escala 1-1, el rally real. Igual que ells van corrent, doncs ara corren a Canadà, ara corren a Mònaco, ara corren a diferents llocs, doncs nosaltres el que hem fet ha sigut canviar els grans països del rally, doncs per Palafolls, Riells i Viabrea, Arbúcies, Camp de Bànol, que és Camp de Slot, Salt, que tenim a RPM, Revolucions per Minut Slot Quart, i també tenim al Slot Quart.
1: I ara en quin moment estem?
0: Cada seu munta el seu rally, però tot el conjunt fa una puntuació i una classificació per poder acabar a final d'any i tenir una classificació final.
1: Per tant, a final d'any parlem de desembre, que sabrem ja la classificació final, finalíssima de totes.
0: Si no m'equivoco, l'última cursa la tenim al novembre.
1: Ens parlàvem de passat, ara mateix en aquesta situació

0: la que estem, i en aquest moment el Club Eslot Palafolls, més o menys a quina part de la taula us situeu amb els diferents participants?
1: No t'enganyaré, no m'ho he mirat. Jo molt malament, aquest any la veritat és que vaig molt malament, molt,
0: perquè va,
1: molt per
0: no,
1: baix.
0: No va a nivell de club, sinó que va a nivell de persona, no? Entenc?
1: Correcte, de moment nosaltres a l'organització el que hem decidit fer-ho a nivell individual. Sí que hi ha competicions que s'organitza a nivell individual i a nivell de club. Llavors es puntua per individual, doncs, per exemple, en Jordi, X punts, en Sergi, X punts. Mm. I llavors se suma, es fa un complement que és de per club, diguéssim. Llavors hi ha llocs que sí que puntuen i premien aquesta presència en aquests clubs durant tot el campionat.
0: Sergi, quantes persones espereu aquest dijous i aquest divendres al vespre? Abans ens deies que acabaves de mirar inscripcions, una xifra gens menysperable.
1: Bueno, de moment encara estan obertes les inscripcions, però per ara estem a 50 pilots. No estem repartits 25 i 25, però sí, estem parlant de 50 pilots. Tenim en compte que de Palafolls encara no s'ha apuntat ningú, perquè com som organitzadors, doncs estem valorant a veure on podem col·locar-nos, bàsicament.
0: Mm-hmm. I què porta el mateix corredor? És a dir, vosaltres oferiu cotxes, cada corredor entenc que porta el seu cotxe, no? Que sap més o menys quines característiques té i com pot aconseguir millors punts. Entenc que, òbviament, la gent que participi porta el seu cotxe i alguna cosa més?
1: Correcte, cadascú porta el seu cotxe, que normalment cadascú es prepara el seu propi cotxe, perquè que, igual que la realitat, tots tenim gustos diferents o materials diferents i cadascú s'ho fa de la seva manera, sempre i quan complim aquest reglament que em comentava, cadascú teòricament es fa el seu cotxe. Hi ha altra gent que sí que, doncs, mira, hòstia, munta'm aquest i tal i mirem a veure d'ajustar-lo i tal i que qual. Mm. I a part d'això, cadascú també, que és molt personal, el seu mando.
0: Clar, per intentar d'alguna manera córrer més o menys. Doncs, Sergi, que vagi molt bé aquesta jornada. Recordem que aquest pròxim dijous i divendres es celebra aquí a Palafolls el tercer campionat d'Interclubs Rally Slot. Ara ho he dit bé, no, Sergi?
1: Sí, ara sí.
0: Que a vegades els títols tan llargs. Esperarem resultats, doncs, i òbviament ara que ja hem obert la porta, perquè no sé si podem donar alguna notícia d'algun altre campionat. Entenc que tenim ara aquesta competició entre mans. Alguna novetat més de l'Slot Palafolls?
1: Aquí a Palafolls, per ara, no. No, perquè, bueno, estem passant allò moments baixos entre que les paternitats, maternitats, les feines que se'ns emporten molt de temps i tal, estem passant vaques flaques, que diuen. Mm-hmm. Però bueno, la idea és seguir endavant, portem el nom de Palafolls a tot arreu allà on anem, i a més a més, bueno, com ja sabeu, que els que em coneixeu, molt orgullosos. O sigui que de moment ho deixarem amb l'Interclubs aquest any, i poc a poc a veure si podem anar avançant.
0: Felicitar-vos també per la feina ben feta, que sabem que fa dies que ja esteu treballant muntant tots els circuits i perquè res falli per aquest dijous i aquest divendres. Per tant, hi ha feina a darrere, òbviament, que també cal lluar. Sergi, gràcies avui per ser amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai i, bueno, ens veiem aviat.
2: En xarxa, amb Jordi Prat Savalls.
0: I així acabem el programa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà ens hi tornarem a posar amb més protagonistes, amb més persones que vindran a explicar-nos les seves propostes culturals. Fins demà. Acaba de passar molt bona jornada. Adéu-siau.

0: Plenoil demana llicència ambiental per instal·lar a Palafolls la seva primera benzinera del Maresme i la Selva. Palafolls podria sumar una nova estació de servei en els pròxims mesos. L'empresa Plenoil ha sol·licitat la llicència ambiental per construir una benzinera al carrer Passada número 15 en una parcel·la de sòl industrial del nostre poble. Segons el projecte presentat, la futura instal·lació inclourà una zona de respostatge de carburant, dipòsits soterrats, terminals d'autopagament i un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. Si el projecte tira endavant, es convertiria en la sisena benzinera de Palafolls. I és que actualment al nostre municipi n'hi ha quatre en funcionament, mentre que la cinquena correspon a la vinculada al nou supermercat Bonpreu, que també es troba en construcció. L'arribada de Plenoil suposaria també el desembarcament de la companyia al territori, perquè tot i que la cadena ja té presència en diversos punts de Catalunya, com a Barcelona i el Vallès, no té actualment cap estació de servei oberta al Maresme ni a la Selva. La de Palafolls seria, per tant, la primera de la companyia en aquestes dues comarques. Plenoil és una cadena de benzineres automàtiques coneguda especialment per oferir preus habitualment més baixos que els de les estacions de serveis tradicionals. Segons la documentació presentada, s'inclou tant el projecte constructiu com la memòria ambiental, on s'avaluen qüestions com l'impacte acústic, la qualitat de l'aire, la possible afectació sobre el sòl i la gestió dels residus derivats de l'activitat. Tenint en compte les característiques i la possible incidència en l'entorn, el projecte d'aquesta nova benzinera està sotmès a exposició pública durant un termini de 30 dies. Els interessats en consultar-lo el poden trobar al web de l'Ajuntament i també a la seu electrònica, a banda dels serveis tècnics de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9 a 2 del migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
2: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
3: Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
5: Pensat que finalment estigui tot el poble emocionat.
6: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
7: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
8: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
9: Castiga Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
4: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
6: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que et repeteixen.
10: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
11: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
12: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Palafolls es convertirà en l'epicentre de l'eslot amb la celebració del tercer campionat interclubs de rally eslot. Aquesta setmana la seu del Club Eslot Palafolls acull la tercera edició del campionat d'interclubs de rally, una iniciativa que va néixer en el nostre municipi i que s'ha consolidat com un referent. En aquesta edició la competició ha crescut fins a comptar amb la participació de 6 clubs procedents de Salt, Girona, Arbúcies, Riells i Viabrea, Campdevànol i Palafolls. Pel que fa a la prova, consisteix en un total de 5 trams, 3 d'ells s'han ubicat a l'interior del local i 2 a l'exterior. Segons ha explicat Sergi Pinet, membre de l'entitat, els pilots han de demostrar la seva habilitat en categories que van des de prototips fins a vehicles més moderns com els que els veuen al Mundial de Ral·lis actual. Des del club s'ha destacat la feina feta per recuperar aquesta competició.
1: Generalment ens trobàvem molt sovint tots els membres d'aquest club i competíem en el club d'Arbúcies, en el club de Riells, a Salt, i al final doncs, hòstia, vam dir per què no fer un campionat, recuperar un antic campionat que s'havia fet antigament i iniciar-lo nosaltres de nou i fer un campionat a diferents clubs, que cada club tingui la seva competició.
0: Pel que fa al funcionament tècnic, s'ha subratllat el realisme de la prova malgrat el tamany dels vehicles, que són a escala 1.32.
1: Realment funciona com qualsevol altra competició de rally slot, vale? El que passa que en aquest cas doncs, només fem una cursa de les 6 que es fan durant tot el campionat. No deixa de ser passar al rally real d'escala 1.1, que tots veiem a la tele a Dazón. Es tracta de passar-lo a escala 1.32 en aquest cas, i la normativa ve a ser la mateixa. Tenim un reglament esportiu, tenim un reglament per categories. En aquest cas treballem amb 5 categories diferents, de R1, R2, R3, R4, i després estan els RGTs. Llavors són 5 categories i cada categoria té el seu reglament.
0: Les inscripcions ja superen els 50 pilots que competiran principalment durant dijous i divendres a la nit. De fet, encara estan obertes aquestes inscripcions. El Club de Palafolls, que també competirà, es presenta amb bones expectatives, comptant amb figures destacades com la Paula, qui és subcampiona de dames, o en David Chaparro, que és un pilot amb gran trajectòria històrica. Els resultats de Palafolls puntuaran per la classificació general del campionat, que finalitzarà el pròxim mes de novembre.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.
3: A mi m'agrada Ràdio Palafolls.
4: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresme.
5: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
6: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
4: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dimecres 27 de maig de 2026. La població al Maresme el 2025 confirma la tendència a l'alça gràcies a la població migrant. Martí Capçada.
7: Les dades confirmen les inèrcies dels últims temps. La comarca creix en població i ho fa sobretot a partir de la població migrada, perquè el creixement vegetatiu continua sent negatiu. La natalitat registra mínims històrics i la població de més de 65 anys cada cop és major.
4: L'empresa Plenoil demana llicència per obrir la seva primera benzinera del Maresme a Palafolls, Melina Morilla.
0: La documentació tècnica i la memòria ambiental estaran exposades al públic durant 30 dies perquè qualsevol interessat pugui consultar-les o presentar al·legacions. Aquesta obertura suposaria el desembarcament de la cadena a la comarca perquè actualment no té cap estació oberta ni al Maresme ni a la Selva.
4: A Malgrat es mantellen una plantació més de 400 plantes de marihuana al Pla de Grau, Ona Malgrat.
8: Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la policia local de Malgrat, han detingut a 2 persones involucrades en una plantació de marihuana descoberta al camí del Pla, a la zona agrícola del Pla de Grau.
4: El calellenc Vladimir Majorov es proclama campió de Catalunya absolut amb 12 anys. Sergi Ferrer.
9: El jove prodigi del tenis taula català torna a fer història. Amb només 12 anys, el calellenc Vladimir Majorov del tenis taula Casa s'ha proclamat campió de Catalunya absolut en individual i en dobles, fent parella amb Martí Palacs.
4: I Palafolls acull la tercera edició del campionat d'interclubs de rally slot amb més de 50 pilots. Melina.
0: La competició consta de 5 trams realistes a escala 1-32 amb 3 circuits a l'interior del local i 2 a l'exterior on els pilots han de demostrar la seva destresa.

0: Bona tarda a la població. El Maresme el 2025 confirma la tendència a l'alça gràcies a la població migrant. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és. El Consell Comarcal ha publicat l'informe relatiu a la realitat demogràfica de la comarca l'any 2025, elaborat per l'Observatori de Desenvolupament Local. Les dades confirmen les inèrcies dels últims temps. La comarca creix en població i ho fa sobretot a partir de la població migrada, perquè el creixement vegetatiu continua sent negatiu. La natalitat registra mínims històrics i la població de més de 65 anys cada cop és major. En total, l'any passat es van comptar al Maresme 477.375 habitants, un 1,02% més que l'any anterior, i totes les poblacions van créixer llevat de 3, i novament van ser un creixement en condicions d'alta densitat. Vam registrar 1.197,80 habitants per quilòmetre quadrat, quan la mitjana del país va ser de 253 habitants. Val a dir que Premià de Mar va ser la cinquena població de la comarca que va créixer més en termes absoluts, amb 420 habitants més que el 2024. En total van ser 29.348, un 1,45% més que l'any anterior. I no cal dir que es va endur la palma en matèria de densitat. Van ser 13.909 persones per cada quilòmetre quadrat. Com diem, tot plegat passa en un context de natalitat sota mínims i envelliment en augment. L'any passat van néixer al Maresme 2.864 criatures, una de les xifres més baixes de les últimes dècades, mentre que les persones majors de 65 anys van representar el 20,37% de la població, quan fa 20 anys eren el 14%. Per contra, la població nascuda a l'estranger va superar el 19%, amb el Marroc com a principal país d'origen.
0: L'empresa Plenoil demana llicència per obrir la seva primera benzinera del Maresme a Palafolls. Melina Morilla, bona tarda.
2: Bona tarda, així és. Palafolls podria sumar una nova estació de servei en els pròxims mesos. L'empresa Plenoil ha sol·licitat la llicència ambiental per construir una benzinera al carrer Passada número 15. Segons el projecte presentat, la futura instal·lació inclourà zona de repostatge de carburant, dipòsits soterrats, terminals d'autopagament i un punt de recàrrega per vehicles elèctrics. Si el projecte tira endavant, es convertirà en la sisena benzinera de Palafolls. I és que actualment al municipi n'hi ha quatre en funcionament, mentre que la cinquena correspon a la vinculada al nou supermercat Bonpreu Esclat, que també es troba ara mateix en construcció. L'arribada de Plenoil suposaria també el desembarcament de la companyia al territori, perquè tot i que la cadena ja té presència en diversos punts de Catalunya, no té actualment cap estació de servei oberta al Maresme o a la Selva. La de Palafolls seria, per tant, la primera de la companyia en aquestes dues comarques i a la zona alta de Catalunya. Plenoil és una cadena de benzineres automàtiques coneguda especialment per oferir preus habitualment més baixos que els de les estacions de servei tradicionals. La documentació presentada inclou tant el projecte constructiu com la memòria ambiental, on s'avaluen qüestions com l'impacte acústic, la qualitat de l'aire, la possible afectació sobre el sòl i la generació de residus derivats de l'activitat. Tenint en compte les característiques i la possible incidència en l'entorn, el projecte d'aquesta nova benzinera està sotmès a exposició pública durant un termini de 30 dies. Els interessats en consultar-lo el poden trobar al web de l'Ajuntament de Palafolls i a la seu electrònica, a banda també dels serveis tècnics de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9 a 2 del migdia.
0: Gràcies. I a Malgrat han desmantellat una plantació amb més de 400 plantes de marihuana al Pla de Grau, Ona Malgrat.
3: Així és, els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la policia local de Malgrat, han detingut a dues persones involucrades en una plantació de marihuana descoberta al camí del Pla, a la zona agrícola del Pla de Grau. L'operació policial es va dur a terme justament la setmana passada, després que els investigadors detectessin un consum elèctric excessiu en dues naus de la zona. Arran de la investigació, els agents hi van localitzar més de 400 plantes de marihuana cultivades en interiors. Segons informen les fonts policials, les naus estaven equipades amb ventiladors, sistemes d'il·luminació i tot el material necessari per al cultiu de la droga. Els dos arrestats estan acusats de delictes contra la salut pública i també de defraudació de fluid elèctric. Després de declarar davant la policia, van quedar en llibertat.
0: Gràcies. I Llavaneres repensa l'espai públic amb una marxa exploratòria inclusiva. Martí.
1: Doncs sí, Sant Andreu de Llavaneres va acollir ahir dimarts una marxa exploratòria amb perspectiva de gènere organitzada per la Regidoria d'Igualtat per analitzar com es viu i es comparteix l'espai públic al municipi. L'activitat va reunir desenes de participants en dues caminades simultànies, una des de Can Rivier i una altra des de l'estació de Renfe. Durant el recorregut, els assistents van compartir reflexions i propostes relacionades amb la seguretat, la il·luminació, l'accessibilitat, la mobilitat i els espais de convivència. La iniciativa vol detectar aquells elements quotidians que sovint passen desapercebuts, però que condicionen la manera com les persones es mouen i viuen al poble. Des de l'Ajuntament es fa una valoració molt positiva, tant de la participació com de les aportacions recollides, que serviran per continuar impulsant millores urbanístiques amb perspectiva de gènere. El projecte tindrà continuïtat amb una sessió oberta de retorn prevista per al 9 de juny, on es compartiran les conclusions i les possibilitats línies de treball futures.
0: Seguim avançant i de seguida passem per Canet de Mar, però abans us expliquem que el ple de Malgrat ha aprovat una modificació urbanística per la regulació dels habitatges d'ús turístic, Ona Malgrat.
3: El ple del darrer dijous ha aprovat una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el conegut com el POUM, per regular l'ús dels habitatges turístics a Malgrat. Segons ha exposat el regidor d'Urbanisme, Jofre Serret, fins ara la vila no tenia cap norma que regulés aquest tipus d'habitatges. De fet, a Malgrat ara hi ha 385 pisos turístics. Aquesta modificació indica que es contempla un màxim de 5 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants. A més, aquesta aprovació implica que se suspèn l'atur de llicències d'habitatges turístics almenys durant un any. Durant el debat plenari, el regidor d'Esquerra, Joaquim Albert, ha criticat que aquesta modificació urbanística només està complint els mínims que indica la llei i que, per tant, es tracta d'una opció poc valenta. El regidor indica que amb la regulació es podria arribar a tenir fins a 1.000 pisos turístics i que el govern hauria de rebaixar la modificació del POUM a 2 habitatges turístics per cada 100 habitants. El portaveu de la CUP, Enric Zaldó, considera que es podria limitar els habitatges d'ús turístic en certes zones de Malgrat. A més, puntualitza el nombre de pisos turístics il·legals i considera que, afegint la quantitat d'hotels i places turístiques, la modificació urbanística podria ser més restrictiva. El regidor d'Urbanisme, Jofre Serret, ha respost que la modificació del POUM és menys restrictiva, precisament perquè costa més modificar-la, a part que té una trajectòria de llarga durada, calcula entre 10 i 15 anys. Serret indica que, per aquest motiu, existeixen les ordenances més fàcils de fer i que aquestes sí que poden ser restrictives respecte a la quantitat d'habitatges d'ús turístics. La modificació del POUM es va aprovar amb l'abstenció d'Esquerra, el PP i la CUP.
0: Gràcies. Més temes. A Premià de Mar, Can Sant Pere intensifica la campanya contra la zona blava i la portarà dimarts vinent a una reunió amb l'Ajuntament. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. L'associació Can Sant Pere ha anunciat que posarà sobre la taula a les reunions que manté a l'Ajuntament sobre el futur de l'espai la nova reivindicació contra una possible zona blava arran del carrer de la plaça. Ho va decidir l'assemblea oberta de l'entitat que tenia lloc abans d'ahir, dilluns, i es dona al cas que la pròxima trobada amb l'Ajuntament s'ha de celebrar la setmana vinent, el dimarts 2 de juny. Ens ho ha explicat el portaveu Lluís Soler, que diu que exigiran a l'Ajuntament que no hipotequin més el futur de Premià de Mar amb inversions compromeses en privats i que, a més de denunciar aquest eventual pàrquing de pagament, també parla d'un possible supermercat privat, allí on es traslladarà el mercat de Sant Joan.
5: Després de més de 20 anys de lluita en què s'ha posat el cos per defensar l'antiga fàbrica de les mans de l'especulació, ara es privatitzi el primer espai que queda lliure. Això no té cap sentit. Com en el futur, amb l'anunciada possibilitat d'instal·lar un supermercat privat al futur mercat municipal que es pretén instal·lar a Can Sant Pere. Hem de demanar a l'Ajuntament que deixi d'hipotecar el futur del poble amb inversions compromeses amb el sector privat. Això és pa per avui i fan per demà. Si cal aparcament, la solució no és un pedaç improvisat per sortir del pas. Fa més de 2 anys que se sabia que s'eliminarien places d'aparcament a Jacint Verdaguer. El que cal fer, en aquest cas en concret, és un estudi integral de mobilitat que abordi la problemàtica tenint en compte tots els factors. I també vam parlar que posarem aquest tema sobre la taula en la reunió del grup de treball conjunt amb l'Ajuntament que tenim acordada pel provinent dimarts, dia 2 de juny.
4: La campanya contra aquest projecte continuarà aquest dissabte, dia 30, amb una convocatòria popular a la plaça Nova, que segons Soler serà pròpiament el tret de sortida a la defensa del primer espai disponible després de l'enderroc. Entre altres coses, s'hi recolliran signatures i s'anunciaran les entitats que s'han adherit a la reivindicació i es convidarà la gent a fer pancartes i a publicar vídeos i fotos a les xarxes.
0: Gràcies, i Canafort, el Puntó de Llavaneres, celebra dissabte una nova festa de barri amb sopar popular i música. Martí.
1: Correcte, aquest dissabte 30 de maig arriba una nova edició de les festes de barri de Sant Andreu de Llavaneres amb una trobada popular al barri de Canafort al Puntó. La cita es farà al Camí del Golf amb la intersecció amb l'Avinguda de Sant Andreu i combinarà sopar a la fresca i música amb DJ per fomentar la convivència veïnal i també poder dinamitzar una miqueta més la vida als barris del municipi. Les famílies podran portar el seu propi menjar i beguda o bé adquirir un tiquet de 6 euros que inclou entrepà de botifarra, la brassa i beguda. La recaptació es destinarà a l'entitat Llavaneres contra el Càncer. El sopar començarà a les 9 del vespre i després continuarà la festa amb música. La iniciativa forma part del calendari de festes de barri impulsat aquest any al municipi amb trobades previstes fins al mes de juny en diferents zones de Llavaneres.
0: Molt bé, i ja es poden demanar les beques de menjador escolar a Tordera pel curs que ve. Marc Tresserres. De seguida connectem amb en Marc Tresserres i us expliquem que Calella inspira el concurs de pintura ràpida dedicat a Francesc Oliver i Fradera. Sergi.
4: Els carrers, la façana marítima, el parc del Mau o qualsevol racó de Calella podran convertir-se en un taller improvisat amb cavallets i pinzells per als artistes que s'apuntin al concurs de pintura ràpida Francesc Oliver i Fradera, que aquest mes de juny arribarà a la tercera edició coincidint amb la festa major de Sant Quirze i Santa Julita. Està obert a majors d'edat i la participació és gratuïta. La convocatòria planteja una temàtica lliure però vinculada a Calella, al seu entorn natural o l'espai urbà. Es dona llibertat per utilitzar qualsevol tècnica i també el suport, amb l'únic requisit que tingui la base de color blanc. El concurs es desenvoluparà el dissabte 13 de juny i arrencarà amb el segellat dels suports per part de l'organització. A partir d'aquí, cada participant escollirà des d'on pintar i tindrà un màxim de 6 hores per completar i presentar l'obra. Hi ha dues categories, la general i d'autor local, reservada a artistes empadronats a Calella. Cadascuna compta amb 3 premis econòmics, de 450 euros per als primers classificats. El veredicte del jurat serà públic el divendres 26 de juny, quan s'inauguri l'exposició amb totes les obres participants a la sala de l'Ajuntament Vell. Es podrà visitar fins al 12 de juliol. El concurs, de fet, vol continuar projectant Calella a través de l'art i recordar Francesc Oliver Fradera, considerat una figura clau de la pintura calellenca del segle XX, format a la primera escola de dibuix de la ciutat i vinculat durant dècades a la vida cultural local, el pintor va retratar com pocs la llum de la platja, els pescadors i els paisatges del Parc del Mau, però també va explorar disciplines com la ceràmica, l'escriptura o el cinema amateur. L'any passat, coincidint amb el centenari del seu naixement, Calella va celebrar l'any Oliver per reivindicar la seva trajectòria.
0: I Pirates i Premianencs han engegat una iniciativa participativa perquè la ciutadania esculli per primera vegada el nom del vaixell de l'Omar i la Llumara, coincidint amb el 30è aniversari de la Festa Major. Martí.
1: Així és, la proposta va néixer en una assemblea de l'entitat a inicis de curs, quan la comissió es va adonar que, malgrat que la majoria de vaixells tenen nom propi, el de la Festa Major de Premià encara no n'havia tingut mai. Amb aquesta iniciativa, Pirates i Premianencs vol reforçar encara més el relat i la història de la celebració, tal com explica la seva presidenta Maria Muñoz. L'escoltarem més tard. El procés serà obert i participatiu a través del compte d'Instagram de Pirates i Premianencs, on els premianencs i premianenques ja poden fer arribar les seves propostes. Després d'una primera selecció feta per la comissió, els noms finalistes s'enfrontaran en diferents votacions a través d'stories fins a escollir el guanyador definitiu. La iniciativa forma part de les propostes impulsades enguany per commemorar els 30 anys de la Festa Major.
0: I en esports, Palafolls acull la tercera edició del campionat d'interclubs de Rally Slot amb més de 50 pilots, Melina.
2: Doncs sí, aquesta setmana la seu del Club Slot Palafolls acull la tercera edició del campionat d'interclubs de Rally Slot, una iniciativa que va néixer en el municipi i que s'ha consolidat com un referent pels aficionats. En aquesta edició la competició ha crescut fins a comptar amb la participació de 6 clubs procedents de Salt, Girona, Arbúcies, Riells i Viabrià, Campdevànol i Palafolls. Pel que fa a la prova, consisteix en un total de 5 trams, 3 d'ells s'han ubicat a l'interior del local i 2 a l'exterior. Segons ha explicat Sergi Pinet, membre de l'entitat, els pilots han de demostrar la seva habilitat en categories que van des de prototips fins a vehicles més moderns, com els que es veuen al Mundial de Ral·lis actual. Pinet ha destacat la feina feta per recuperar aquesta competició i ha dit que pel que fa al funcionament tècnic ha subratllat el realisme de la prova, malgrat el tamany dels vehicles, que són a escala 1.32.
6: Realment funciona com qualsevol altra competició de Rally Slot, vale? El que passa que en aquest cas doncs, només fem una cursa de les 6 que es fan durant tot el campionat. No deixa de ser passar al rally real d'escala 1-1 que tots veiem a la tele a Dazón, es tracta de passar-lo a escala 1-32 en aquest cas, i la normativa ve a ser la mateixa. Tenim un reglament esportiu, tenim un reglament per categories. En aquest cas treballem amb 5 categories diferents, de R1, R2, R3, R4 i després estan els RGTs. Llavors són 5 categories i cada categoria té el seu reglament.
2: Les inscripcions ja superen els 50 pilots que competiran principalment durant les nits de dijous i divendres. De fet, encara estan obertes aquestes inscripcions. El club de Palafolls, que també competirà, es presenta amb bones expectatives, comptant amb figures destacades com la Paula, qui és subcampiona de dames, o en David Chaparro, qui és un pilot amb gran trajectòria històrica. Els resultats de Palafolls puntuaran per la classificació general del campionat, que finalitzarà el pròxim mes de novembre.
0: I el calellenc Vladimir Majorov, campió de Catalunya absolut amb 12 anys, Sergi.
4: Vladimir Majorov ha tornat a fer història al campionat de Catalunya absolut disputat a Balaguer després de convertir-se en el campió més jove de la competició absoluta i per partida doble, tant en l'individual com en la prova de dobles, fent parella amb Martí Palacs del tenis taula Cassà. El palista calellenc de només 12 anys i 9 mesos va completar un torneig gairebé impecable, cedint molt pocs jocs i mostrant una solidesa amb boc habitual en un jugador de la seva edat. A la final va enfrontar-se el veterà vilanoví de 40 anys i excampió estatal Marc Duran, un dels grans referents del tenis taula català. Va imposar-se per 3 jocs a 0, 11-7, 11-8 i 11-8. Completaven el podi Norbert Tauler del club tenis taula L'Hospitalet i Joan Massip del club tenis taula Borges. El segon cop d'or va arribar en dobles fent parella amb Martí Palacs i tancant així un cap de setmana rodó amb 2 títols absoluts. El doble títol català no és flor d'estiu, tot el contrari, confirma una trajectòria meteòrica que el situa com la gran promesa del tennis taula també a nivell internacional. I és que fa pocs dies Vladimir Majorov aconseguia la medalla de bronze en el seu debut en competició internacional com a jugador absolut. Va ser a Portugal i en la prova de dobles amb el català Albert Vilardell al Club Natació Mataró. En aquella cita la parella catalana va superar diverses rondes fins a arribar a semifinals, on només van poder ser frenats pels experimentats portuguesos Apolònia i Freitas. Abans ja havia deixat empremta el tenis taula europeu amb el títol de campió d'Europa sub-13 i una altra medalla de bronze.
0: Molt bé, doncs arribats a aquest punt de l'informatiu tenim alguns problemes tècnics, però anem a repassar la previsió del temps. Per aquest dimecres, per aquesta tarda, tornarem a tenir un temps estable i assolellat a tota la comarca amb alguns núvols alts poc importants. No s'esperen precipitacions, vent lleugerament moderat, de força 3 a 4, de component sud-oest. Mar en estat de Majorol, alts amb àrees de maror. Les temperatures màximes pujaran i oscil·laran entre els 28 i els els 32 graus. I de cara a demà dijous es mantindrà un dia més el temps estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions amb vents fluixos de component est, mar en estat de marejol i les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 16 als 20 graus, mentre que les màximes baixaran per efecte del vent de llevant i oscil·laran entre els 27 i els 31 graus. Això pel que fa a la situació del temps i la tònica seguirà semblant durant els pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa de 3 minuts i a la tornada, més enllà de resoldre aquests problemes tècnics, avui doncs tindrem diverses seccions, entre elles avui toca parlar de llibres amb la Mara Arenaza. També toca parlar amb la Marta Martí, perquè és el mes de la salut de la dona, i com sempre farem el repàs a les xarxes socials aquí a l'Ona Maresme en només 3 minuts. No marxeu, fins ara.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
3: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
4: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
5: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
2: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
6: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
2: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
7: per començar aquests canvis de direcció, que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
2: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Som-hi, tornem en directe a l'Ona Maresme, a punt d'arribar a 3:45 de la tarda i moment de fer el repàs a les xarxes socials amb en Javi des de Malgrat. Bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma, com anem?
0: Molt bé, tu què tal? Com va aquest dimecres?
1: Enfeinat? Bé, encarant-lo amb alegria i enfeinat, com bé dius tu. Estem sempre a tope aquí des de Malgrat, cobrint notícies i entrevistes. I bé, ara ens toca el torn, no?, de les xarxes socials, com bé dius. Si vols, fem primer un repàs del que passa aquí al Maresme, Gemma.
0: Som-hi, sí, exacte.
1: Pues vinga, no marxem gaire lluny perquè el ple de Pineda de Mar ha donat llum verda a una ampliació de la zona verda d'aparcament amb la incorporació de nous carrers i la reconversió d'algunes zones estacionals en permanents. La mesura respon a la demanda veïnal i a la necessitat d'adaptar-se a les noves dinàmiques urbanes, especialment en zones amb creixement recent. Les noves zones verdes són a Poblenou, a tocar del terme amb Calella, amb unes 70 noves places. També es crearà una nova zona verda d'aparcament de 52 noves places al carrer Pere Casal de Liga, a l'entorn del nou supermercat Aldi. També hi haurà remodelacions d'aparcament a Camp Pelai i entorn de la Sala Llorenç, on alguns carrers veuran com les places estacionals passen a ser per tot l'any.
0: Molt bé, doncs això pel que fa a la comarca. En clau internacional, què destaquem?
1: Doncs mira, marxem a Escòcia perquè el Parlament ha aprovat aquest dimarts una iniciativa per sol·licitar al govern britànic que els transfereixi els poders per un segon referèndum d'independència. La iniciativa impulsada pel govern ha tirat endavant amb 72 vots a favor i 55 en contra gràcies al suport conjunt del Partit Nacional Escocès i els Verds Escocesos, que formen una majoria favorable a la independència al Parlament. La votació s'ha fet en una de les primeres sessions del nou Parlament, sorgit de les eleccions del 7 de maig, en què el primer ministre escocès, l'independentista John Swinney, va revalidar el seu mandat amb la promesa de celebrar un nou referèndum. De fet, la cambra té la majoria independentista més nombrosa fins ara, 73 diputats entre el Partit Nacional Escocès i els Verds, dels 129 que hi ha a l'hemicicle d'Edimburg. Fins ara, Keir Starmer, ha dit que no s'imagina un altre consultor mentre ell sigui el primer ministre britànic, de manera que aquesta iniciativa del govern escocès, Gemma, doncs té pocs números d'anar més enllà d'una declaració d'intencions.
0: Molt bé, i el tema curiós del dia?
1: Doncs bé, parlem ara d'un cotxe, concretament del Luce, el primer Ferrari totalment elèctric, que ha provocat, alerta, la caiguda de les accions de la marca italiana en un 8% i ha evidenciat una gran controvèrsia entre els fans de la marca. Es tracta d'un cotxe familiar de 5 places i ha estat dissenyat amb l'ajut de Johnny Ive, creador de l'iPhone 5 d'Apple. Aquest canvi estètic del risc ha provocat, doncs bé, fortes divisions, no?, entre els seguidors de la marca. Per uns és un cotxe genial, fantàstic, però per la majoria és un veritable nyap, un desastre. Luce costarà, de fet, uns 550.000 euros, o sigui que tampoc és baratet, i està previst que les primeres entregues, entre els que s'ho puguin permetre, clar, doncs siguin abans de finals d'any.
0: Uh-huh. De fet, l'he buscat per internet, aquest cotxe que ens has explicat, i a veure, jo el trobo molt maco. O sigui, un cotxe de mig milió d'euros és bonic, no?
1: A mi és que no m'agrada. No associo la marca Ferrari amb aquest tipus de cotxe, sincerament. Però,
0: ja, o sigui, clar, no és com Tesla.
1: Clar, o sigui, per mi Ferrari implica, primer, que el motor soni, és a dir, que la gent s'hi fixi quan passa pel carrer, i després no m'imagino Ferrari com una marca familiar, és a dir, Ferrari està amb gent de pasta i gent que li agrada córrer i gent que s'ho pot permetre, o sigui, no m'imagino un cotxe eco-friendly, family per Ferrari, no encaixa amb la marca, o sigui, no. Per altra marca potser sí, però per Ferrari a mi no ho veig.
0: I si te'l regalessin, l'acceptaries?
1: Obvi, l'acceptaria i el revendria si podria, segurament, perquè jo amb el meu Opel del 2013 sóc superfeliç. El meu cotxe de segona mà, jo mentre vagi tirant, jo sóc feliç. Jo mentre que el cotxe em porti, jo no m'hi fixo gaire en les marques ni en cotxes cars, no. Jo
0: sóc
1: pragmàtic.
0: Perfecte, molt bé. Doncs va, anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, què estem preguntant?
1: Doncs bé, avui encarem doncs, el que us deia abans del Ferrari, a veure què penseu vosaltres. La pregunta és, us encaixa la marca Ferrari amb cotxes elèctrics i familiars? Amb un sí o un no. Una pregunta directa, senzilla, i que espero que l'audiència sigui coherent i no s'equivoqui.
0: Clar, jo crec que potser ara no ens encaixa, però d'aquí uns anys, quan tot estigui ja doncs, més normalitzat, no? Perquè no hi ha tants cotxes, no hi ha tantes marques de cotxes elèctrics.
1: Ja, però jo crec que hi ha coses que són inamovibles d'una marca, és a dir, és com la Coca-Cola, no? O sigui, tots la veiem i sabem què és i sabem quin gust té, és a dir, si al cap de 10 anys ens canvien el sabor ja deixaria de ser Coca-Cola, no? És una mica el mateix. Jo crec que en Ferrari patina amb aquest aspecte, jo crec.
0: Bé, veurem, no, què passa d'aquí un temps, si acaben venent molts cotxes o pocs, ja ens n'assabentarem. Fins ara, Javi, gràcies.
1: Fins ara, que vagi bé.

0: se suma a la campanya comarcal Un passeig pel Maresme contra l'edatisme. Parlem avui amb l'Àngels Izard per conèixer quines activitats es duran a terme aquesta tarda a Canet.
1: Moment ara d'endinsar-nos aquesta proposta Canet per l'edatisme. La cita és a les 6 de la tarda a la sala centro del TMC a Canet de Mar. L'edatisme, l'eix invisible a Canet de Mar. Una tarda intensa i variada de propostes on la festa, la taula rodona que hi haurà, la música i el teatre i també un berenar fantàstic seran protagonistes.
2: Per parlar-ne tenim amb nosaltres a l'Àngels Izard. Ella és regidora de Benestar Social, de Gent Gran, també de Recursos Humans i de Seguretat Ciutadana. Benvinguda, Àngels.
3: Hola, bon dia.
2: Què tal, com estem?
3: Bé, molt bé. Un calor, ja.
2: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do com apret això. I tot i la calor, nosaltres seguim fent propostes i activitats.
3: I tant, aquí a Canet ja saps que ara comencem, bueno, sempre tot l'any, eh? Però ara comencem, ja no acabem, fins la Fira Modernista i més.
2: Fantàstic.
3: Continuem, sí, sí.
2: Doncs escolta, Àngels, si et sembla, comencem parlant d'aquesta proposta, Canet per l'edatisme, perquè ho dèiem abans.
3: Vull dir fer un Canet per contra l'edatisme.
2: Ens falta, doncs, en el cartell, aquest detall.
3: Sí, el vam canviar després perquè donava així com una mica de confusió, Canet contra l'edatisme.
2: D'acord, Canet contra l'edatisme és la proposta que arriba aquesta tarda organitzada per l'àrea de serveis socials. Sí. Com serà aquesta tarda d'avui? Com ho heu treballat tot plegat?
3: Bueno, hem intentat doncs fusionar diverses coses perquè la gent se senti còmoda, no? I transmetre a la ciutadania de Canet doncs aquesta, explicar una mica què és l'edatisme, perquè és una paraula que la diem que és molt nova, és molt recent, perquè abans no se'n parlava, però que està i em sembla que ha sigut sempre, no? El que passa que no, potser no li fèiem el cas que li estem fent ara amb les campanyes que ha sortit tant de la Diputació, del Consell Comarcal i que arriba a tots els pobles, no? I doncs a l'àrea de serveis socials vam pensar, dic, doncs com ho podem fer, no? Dic, per què no fem un dia o una festa a la tarda pues, dedicat a aquest tema, a l'edatisme, no? Doncs hi haurà doncs, una taula rodona, vindrà l'entitat Guspira, que també parla molt d'edatisme i aquestes coses, que portarà la taula rodona, la tertúlia, un sketch teatral portat per al centre, ja veurem a veure com ens deleiten, eh? I llavors també doncs, hi haurà una mica pica-pica i un berenar, diguéssim, i música amb Els Hem Tornat, que ja també fa referència, tanquem així el cicle, doncs que unes persones que havien cantat ara tornen a cantar, vull dir que l'edat no és un límit per res.
2: Per res, i a més ells ho han demostrat moltíssim, i a més també des del centre trobem doncs, persones també que ja tenen certa edat i que estan plenament actives i que a més doncs, ens faran gaudir d'una tarda intensa. Algunes persones s'han preguntat, a veure, hem d'agafar una entrada abans, ens hem d'inscriure...
3: No, la gent, a veure, que ho llegeixin tot, perquè abans posa entrada gratuïta...
2: Lliure i gratuïta,
3: Lliure i gratuïta, pot vindre tothom, i de totes les edats. El centre té la capacitat que té, eh? Vull dir que, home, no, si l'omplim, seria magnífic, no? No ho sé. Que vingui tothom que vulgui, vull dir, és obert a tothom, no fa falta que ni invitació ni res.
2: Doncs que quedi clar, però això també ens agrada que la gent ens pregunti perquè vol dir que s'interessen pel que es fa al poble.
3: Sí, perquè m'ha arribat, diu, és que, clar, des de serveis socials, com a regidora, vam dir, us convidem, per exemple, a les associacions de gent gran, que són les que estan més actives i tot, i que els hi correspon, i també els hi he fet arribar a moltes entitats, no? I llavors, que és una invitació, dic, no, és perquè ho sapigueu, és d'una publicitat, i llavors també hem penjat cartells, a la web també s'ha penjat, i bueno.
2: Doncs que quedi clar que tothom hi pot anar, a més de qualsevol edat, i a més aquesta taula rodona que es plantejarà per obrir una mica l'acte d'avui, l'edatisme, l'eix invisible, imagino doncs que ens portarà diferents reflexions al voltant d'aquesta temàtica.
3: Correcte, sí, sí. Des de l'entitat Guspira faran diferents preguntes a les tres, diguéssim, ponents que hi hauran a la taula i aniran parlant de diferents reflexions i els seus punts de vista sobre l'edatisme. Hem intentat que hi hagi una persona així de cada estil, de la seva, una que sigui professora, psicòloga i altres referents, i cadascú tindrà la seva visió que té de l'edatisme, no? I que ens pugui arribar a nosaltres com a públic el que és i el que representa per a la societat, perquè jo crec que és, ens inclou a tots.
2: Totalment.
3: Ens inclou a tots.
2: De fet, les participants seran la Magda Bes, la Montse Esterlic i la Dolors Jiménez, que ens acompanyaran en aquesta taula rodona, veus d'experiència.
3: La Magda Bes, haig de dir que ha tingut problemes personals i vindrà una altra persona a substituir-la. Ha sigut d'última hora, però bueno, interessant igualment.
2: De ben segur, eh? Perquè són molt potents les dones que tenim al nostre poble. Després, com bé deies, aquest sketch teatral i l'actuació musical. Aquesta és una de les propostes, Àngels, que trobem i que serà aquesta tarda de dimecres a la sala centro del TMC, d'aquí poquet, eh? Ja podrem gaudir. Però sí que és cert que abans ens ho deies. Sembla que cada vegada hi ha més empenta per poder tractar una qüestió tan important com és l'edatisme des de Diputació, des de Consell Comarcal. De fet, potser el que ens toca més a prop és aquesta qüestió del Consell Comarcal, que any rere any ja hem format part de les seves propostes i tornarem aquest any.
3: Sí, com a Ajuntament vam començar amb la Diputació, que va difondre uns vídeos i també va fer unes taules de diàleg. Nosaltres ho vam penjar en el web, vam fer difusió, i llavors vam dir, per què no fan alguna cosa al Maresme? El Consell Comarcal doncs va dir, doncs va, afegim-se, i es van fer dues presentacions a Premià i a Calella, que tenim aquí el flyer aquest, que és la Dominga, és una persona gran que amb una mica d'ironia i una mica d'humor doncs ens explica una mica què és a l'edatisme, no? Va anar la il·lustradora, que és una noia que ho va explicar molt bé, i doncs d'això, doncs, al Maresme, doncs, ens hem afegit molts municipis explicant una mica què és. I vam pensar, doncs, per tancar tot, doncs, fem a Canet alguna cosa. I que no acabarà aquí, que potser més endavant li hem fent coses, xerrades, s'han fet, ja com dius tu, vindrà Mossos després a explicar-ho. Intentem abarcar tots els hàbits possibles, no?
2: Uh-huh. És una proposta, per tant, interessant també des d'una altra lectura, no? Perquè potser presentar-ho, com bé deies, amb aquest tríptic que ara portaves aquí, Àngels, amb aquests prejudicis, no em pesen els meus anys, em pesen els teus prejudicis, trobo.
3: Correcte.
2: Que és un eslògan.
3: És l'eslògan aquest, com diguéssim, de la campanya.
2: Mm-hmm. Està molt ben trobat i a més sí. Doncs, podrem veure diferents imatges, vinyetes que s'han dissenyat molt bé, com ara ens explicaves, i sí, que ens presenten doncs l'edatisme des d'una altra lectura, potser també.
3: Correcte,
2: interessant.
3: Correcte, perquè molts ens hem trobat, o que anem, per exemple, amb els pares, que anem al metge i el metge pues, es dirigeix a tu. Mm-hmm. En vez del malalt, no? I sí que tingui alguna patologia, no? Però dirigeix-se amb ell també, no? Són coses, són hàbits que ho tenim, però jo crec que els hem de canviar una mica, no? Perquè hi ha persones... Mira, l'altre dia vam anar, el dilluns, amb l'alcalde i el regidor d'esports, vam anar al pavelló. Uh-huh. I l'esplai, bueno, juntament amb l'àrea d'esports i serveis socials, doncs hem organitzat el Newcom. Newcom és com el vòlei, però amb gent doncs, a partir de 60 anys. Fantàstic.
2: Hem pogut veure els vídeos a les xarxes i un ritme que hi ha.
3: Saps el ritme que porten i l'ho bé que estan? Uh-huh. Vull dir que s'ho van passar, intentarem que l'any que ve fer-ho, continuar-ho fent-ho, perquè s'ho passen, bueno, un grup de 40 persones o 40 i pico, de 10 a 11 i d'11 a 12, amb una entrenadora general, la Mary, i bueno, s'ho va passar. I com aquestes altres propostes surten a caminar a Canet, jo t'haig de dir que som molt reivindicatius, la gent gran aquí a Canet.
2: Totalment.
3: Uh-huh. Perquè concerts de música, sortides, sortides culturals, vull dir, passejades, tot el que vulguis i més.
2: Uh-huh. De fet, abans ho deies, l'edatisme i l'edat moltes vegades doncs, són creences que ens frenen quan no hauríem de fer.
3: Però també haig de dir que no solament també perjudica la gent gran, també els joves, jo crec.
2: Totalment.
3: Perquè en el món laboral, si t'hi fixes, l'altre dia fèiem com una reflexió, no tens prou experiència. Un noi, de, per exemple, de 24 anys que va buscar la primera feina, li diuen, és que no tens experiència. També això és una forma d'edatisme, que sí, no solament implica la gent gran, jo crec que implica a tothom, per això et dic que és a nivell de societat, que hem d'una mica de canviar les maneres de dir, les maneres de fer, perquè estem canviant com a societat, també. Uh-huh.
2: De fet, és molt interessant el que dius, Àngels, perquè moltes vegades s'ha com associat a la gent gran, i de fet els treballs que es duen a terme en la majoria de poblacions s'enfoquen en aquesta gent més gran, però potser és interessant plantejar-ho de cara a propers anys, enfocar l'edatisme en altres edats, en altres facetes de la vida, no?
3: Jo crec que és en el món laboral, en el món sanitari, a tots els mons i a totes les edats, també. Sí que implica més l'edatisme a les persones grans, perquè cognitivament a vegades hi ha persones doncs, pues que han perdut la salut o han perdut, tenen altres patologies i els hem d'ajudar, no? Perquè tenen una malaltia, però per altres circumstàncies la gent està la mar de bé, surten a viatjar, surten a fer moltes coses, i això és un valor que ens han de donar, la feina que han fet durant la història, que tenen, les coses que ens poden explicar, l'experiència. Uh-huh. Que vull dir que això ens ha d'arribar, jo crec que ha d'haver-hi una fusió intergeneracional.
2: Totalment, d'acord.
3: Que ja es fa, que algunes residències van als joves, els de l'institut, a explicar a la gent gran explica les seves experiències, vull dir que tot això ho podem englobar dins l'edatisme.
2: Uh-huh. Una de les propostes, com bé deies, parlant de passejades, doncs és la que cada mes de juny aproximadament doncs, es fa, i Canet també s'hi suma, no?
3: Sí, ja fa 3 o 4 anys que fem, que és la passejada contra, això és una altra cosa, contra els maltractaments de la gent gran. Uh-huh. Aquest any serà el dia 12, que és un divendres, sortirem de Comedians, hem d'acabar de veure la ruta i com sempre acabarem amb fruita allà i farem un ball o zumba, el que sigui, no? Ja mirarem encara com acabi aquesta festa d'avui, ens hi posarem amb l'altra. I llavors, per acabar de rematar, tenim la segona festa de la gent gran comarcal, que aquest any la fem a Canet. que ja m'estan dient que no comencem, algunes associacions ja m'estan dient que no. Dic, tranquils, que ja ens hi posarem i serà per l'octubre. Hem de posar data perquè està tan ple, les dates de tot, i aquí a Canet, com que fem tantes coses, hi ha la Fira Modernista, tenim l'Ironman i tenim tot, doncs hem de buscar una data que sigui adequada.
2: Per tant, al mes d'octubre tindrem una altra proposta.
3: Una altra proposta que serà comarcal, vull dir, que serà, farem aquí doncs un dia festiu, i per la gent gran, diguéssim, i de Consell Comarcal, i vull implicar totes les entitats i a veure com ho vehiculem. I acabarà amb un dinar i ball, i bueno, una mica de tot, jo crec. Intentarem fer-ho.
2: És molt interessant. A més, avui hem volgut repassar la proposta d'aquesta tarda. Recordeu, sí, aquest Canet de Mar contra l'edatisme, és important recalcar aquest canvi que hi ha hagut, sí, en el nom del cartell. I a més, com deies, entrada lliure, gratuïta, no cal reservar res, no, aneu allà, agafa lloc, això sí.
3: Exacte.
2: I per totes les edats, que és el
3: per
2: més important.
3: Les edats.
2: Àngels Isard, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies.

0: Molt bé, seguim en directe. És moment de fer un viatge al passat i al tal dia com avui amb en Martí Capçada des de Sant Vicenç de Montalt. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Com estàs?
0: Millor. Avui estem millor. Què tal? Com ho escoltes tu, això?
1: Bé, jo et veig prou flamenca.
0: Millor, o sigui, que ahir, no?
1: Sí, et veig la veu una mica, clar, és que tinc molt escoltada, una mica ronca, però bueno, és normal, tu, tots necessitem el nostre procés. Ja que estiguis aquí a peu del canó, ja diu molt, així que a millorar-se.
0: I tu què tal? Gràcies. I tu què, les cervicals, que les tens tocades, eh?
1: Sí, ui, jo també he passat un pont de nassos, que m'he pinçat un nervi i he estat amb vèrtics, marejos i mal de cap, però bueno, ara vinc del fisio i també anem tirant milles, així que...
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Ens anem recuperant tots.
0: Molt bé, va, doncs ens posem manos a l'obra, no? A veure, és l'aniversari d'algun famós avui o no?
1: Doncs, Gemma, avui no. O sigui, bueno, segurament d'algun sí, però d'algun que haguem ressaltat nosaltres des del programa, no. Però, bueno, aprofitem tot i així per felicitar totes aquelles persones que ens estiguin escoltant o coneguts o famosos que ens passin per alt, que faguin anys un 27 de maig. Així
0: molt
1: que
0: bé,
1: els felicitem i a veure demà si fa els anys algú més, anava a dir més important, però no és el terme correcte.
0: Bé, algú doncs que tingui una rellevància pública, no? Podríem dir.
1: Exacte, ben corregit.
0: Molt bé. A veure, i és el dia internacional, mundial, d'algun tema en concret?
1: Tampoc, no, t'imagines? No, això sí. Mira, el primer ens va molt bé a tu i a mi, precisament, perquè és el Dia Mundial de la Medicina d'Urgències. Així que, bueno, toquem fusta i a veure si ens acompanya i ens fa recuperar una mica d'això que hem comentat. Però, a més d'aquest Dia Internacional, també tenim el Dia Internacional del Pilot Agrícola i també es commemora el Dia Internacional de l'Orgull Friki.
0: Ah, molt bé, veus que bé, que curiós, el dia mundial, no, de l'orgull friki, o sigui,
1: sí.
0: Si ets friki, avui és el dia per, no, per,
1: sí, per
0: dir-ho a tothom
1: orgull.
0: I per estar content i per celebrar-ho.
1: Tu ets molt friki, Martí, d'alguna cosa, Gemma, o no?
0: Friki, i tant, de l'astrologia.
1: Ah, és veritat, home,
0: soc
1: clar.
0: Soc una friqui de l'astrologia, jo.
1: És que jo crec que tothom és friqui d'alguna cosa, eh? O sigui,
0: tu?
1: Sempre... Sí, molt, jo soc molt friqui de tot això dels videojocs, també em va donar pels còmics, quan... ara no tant, poder, però tot aquest món del còmic, del manga, del Japó, bueno, a mi m'encanta. No sé, tots crec que... Bueno, inclús no sé si es pot considerar friqui de l'esport, o del futbol, del bàsquet. Bueno, tots tenim les nostres
0: les nostres
1: coses, sí.
0: Totalment. Molt bé, doncs va, som-hi, explica'ns què ha passat el dia com avui, però en aquest cas de l'any 2016.
1: Doncs mira, el 2016, un 27 de maig, Barack Obama, l'expresident dels Estats Units, va visitar la ciutat d'Hiroshima, convertint-se en el primer president nord-americà en fer-ho després del bombardeig atòmic que va dur a terme al seu país l'any 1945. Durant la visita, Obama va participar en una cerimònia al Parc Memorial de la Pau i va fer una crida mundial a favor del desarmament nuclear, sense demanar explícitament perdó pels atacs atòmics de la Segona Guerra Mundial. També es va reunir amb supervivents de la bomba atòmica, coneguts com a Hibakusha, que en japonès significa persones bombardejades.
0: Això, doncs, passava un dia com avui, del 2016, però el 2006, què hem de recordar?
1: El 2006 hem de recordar que s'estrenava l'àlbum Stadium Arcadium del grup Red Hot Chili Peppers. Va ser el primer àlbum del grup que va debutar directament al número 1 del Billboard 200 als Estats Units. L'àlbum va guanyar el Grammy al millor àlbum de rock l'any 2007 i és un disc doble amb 28 cançons dividit en dues parts, la de Júpiter i Mars... i la de Júpiter, perdoneu, i la de Mars. I us preguntareu, per què dues? Doncs bàsicament perquè representen...
0: Per què?
1: Molt bé, merci. Això el Manel també m'ho feia abans. Em responia les preguntes retòriques.
0: Doncs mira,
1: Gemma, t'ho soluciono. Perquè representen energies diferents. I és que Júpiter simbolitza un costat més lluminós, melòdic i optimista, i Mars, en canvi, té un to més fosc, experimental i agressiu. I és que el senzill més famós de l'àlbum...

0: ara trauré la meva vena friki. Has dit, Júpiter simbolitza un costat més lluminós, melòdic i optimista. De fet, es considera Júpiter el planeta de l'abundància i de l'expansió, que quan Júpiter està sobre nostre, no? Quan els planetes es van movent, és com que ens regala coses, no? Les coses ens surten millor. I Mart, per contra, és com acció i també que les coses, si et trobes algú i ara mateix hi ha el trànsit de Mart, és possible que et discuteixis amb alguna persona.
1: Carai,
0: ara, quin planeta? Ostres, doncs ara mateix no ho sé.
1: Bueno, quin
0: trànsit hi ha?
1: Esperem que Júpiter, doncs, per això que ens expliques.
0: No, crec que estem vivint un trànsit amb Mart, eh?
1: Ah, que carai.
0: Sí. Per tant, no sé si t'has discutit amb algú aquests dies.
1: No m'he... I tu, Gemma? T'has
0: jo...
1: discutit amb algú?
0: Lo estrany seria que no? Que no m'hagués discutit.
1: No, però com a mínim, si és perquè estem a sobre de Mart, doncs mira, ja hi ha justificació.
0: Ara mateix et diré com estan els trànsits. Mira, perquè tinc una aplicació al telèfon que m'ho diu, però vaja... Uf, no sabria explicar-ho ara mateix. No, és complicat, perquè a més està en anglès i ara doncs no tinc temps de...
1: Bueno, la gent que no ho discuteixi, així, independentment de què tinguem amunt, que no ho discuteixi. Mira, Gemma, ara en Sergi ens diu pel grup de WhatsApp que el dia de l'orgull friki és el 25 de maig.
0: Pues hem de fer li hem de fer la bronca amb Marc Tresserres, que és ella que no ens ho diguin Sergi a nosaltres, que li diguin a Marc.
1: Bueno, mira, avui doble felicitació per als friquis, m'hi incloc jo.
0: I què tal? Red Hot Chili Peppers t'agraden o què?
1: No sóc gaire d'aquesta música. Reconec i els valoro molt, perquè sé que, bueno, que són un dels grups més professionals que hi ha i la meva plena admiració cap a ells. Però és veritat que no és el meu gust. No sé si tenim en Sergi per aquí o si a tu mateixa Gemma t'agraden, però jo no.
2: Sí que estem, sí.
0: Doncs Sergi, què et sembla aquest grup?
2: Molt bé, molt xulo, molt xulo. Jo destaco sobretot a Flea, que és el baixista de la banda, perquè toca amb una tècnica que es diu slap, que és picar el baix, que és super reconeguda. Són boníssims, la veritat.
0: Molt bé, jo vaig anar a veure un tribut d'ells l'any passat.
1: Ah? A on? Per aquí Sant Vicent?
0: A Badalona.
1: Ah, molt bé, carai.
0: Sí. Què anaves a dir?
1: Sí, no, anava a preguntar la cançó de Sweet Child on Mine és de Red Hot Chili Peppers.
2: Guns N' Roses.
1: Ah, vale, bueno, pues molt bé. Va, doncs res, a otra
2: el
1: cosa.
2: Al pal, eh?
1: No, perquè Martí, anava a dir, mira, aquesta sí cosa, que m'agrada.
0: Hi ha una cosa que es diu Google.
1: Sí, bueno, però com hem d'omplir temps, doncs he pensat, doncs mira, m'ho pregunto al nostre expert Sergi Ferrer, tot i que bueno, no sé si s'ha de ser molt expert per saber això.
0: Molt bé. No, jo no t'hauria de saber dir, eh? O
1: sigui, bueno, però que... tu ens has dit això de Júpiter i Mart, aquí cadascú
0: ho sé. Ah, clar. Molt bé, doncs va, amb la música de Red Hot Chili Peppers, nosaltres arribem a I-57. Martí i Sergi, gràcies.
1: Molt bé, guapos, que vagi bé.

0: Flamenc, la millor música. Ràdio Palafolls. Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir.
1: La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
4: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
5: Informa't al 93-761-4701 o a radiopalafolls.cat.
6: 5.000 oients esperen conèixer't.
7: A què esperes tu?
8: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
9: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música. 107 FM.
10: Ràdio Palafolls.

0: Plenoil demana llicència ambiental per instal·lar a Palafolls la seva primera benzinera del Maresme i la Selva. Palafolls podria sumar una nova estació de servei en els pròxims mesos. L'empresa Plenoil ha sol·licitat la llicència ambiental per construir una benzinera al carrer Passada número 15 en una parcel·la de sòl industrial del nostre poble. Segons el projecte presentat, la futura instal·lació inclourà una zona de repostatge de carburant, dipòsits soterrats, terminals d'autopagament i un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. Si el projecte tira endavant, es convertiria en la sisena benzinera de Palafolls. I és que actualment al nostre municipi n'hi ha quatre en funcionament, mentre que la cinquena correspon a la vinculada al nou supermercat Bonpreu, que també es troba en construcció. L'arribada de Plenoil suposaria també el desembarcament de la companyia al territori, perquè tot i que la cadena ja té presència en diversos punts de Catalunya, com a Barcelona i al Vallès, no té actualment cap estació de servei oberta al Maresme ni a la Selva. La de Palafolls seria, per tant, la primera de la companyia en aquestes dues comarques. Plenoil és una cadena de benzineres automàtiques coneguda especialment per oferir preus habitualment més baixos que els de les estacions de serveis tradicionals. Segons la documentació presentada, s'inclou tant el projecte constructiu com la memòria ambiental, on s'avaluen qüestions com l'impacte acústic, la qualitat de l'aire, la possible afectació sobre el sòl i la gestió dels residus derivats de l'activitat. Tenint en compte les característiques i la possible incidència en l'entorn, el projecte d'aquesta nova benzinera està sotmès a exposició pública durant un termini de 30 dies. Els interessats en consultar-lo el poden trobar al web de l'Ajuntament i també la seu electrònica a banda dels serveis tècnics de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9 a 2 del migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
1: Ràdio Palafolls 107.7 FM.
2: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
3: Molt bé, doncs quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda, el que fem ara és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Pretsavall. Jordi, bona tarda, què ens expliques avui?
4: Bona tarda, Gemma, bona tarda a tothom. Doncs avui us porto cap a Cabrils per destacar la inauguració del nou centre provisional del Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya. Poca conya, eh? Era el 27 de maig del 1993 quan el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, que llavors era Francesc Xavier Marimon, inaugurava aquestes instal·lacions a la nostra comarca. Recordem-ho, instal·lacions provisionals, perquè, segons argumentava el mateix conseller, la idea era traslladar en un futur l'edifici als terrenys de Bellaterra situats al costat de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, tal com estava previst. El conseller va reconèixer que les pressions efectuades des del sector lleter havien apressat la inauguració del laboratori, tot i que ho va desvincular totalment de qualsevol estratègia amb finalitat electoralista. Francesc Xavier Marimon va afegir que el laboratori interprofessional lleter havia de servir per llimar esprós entre productors, industrials i la mateixa administració, i va manifestar que la solució que s'havia adoptat d'instal·lar el centre a Cabrils era la més racional, disponible i també econòmica per la Generalitat. A l'acte d'inauguració d'aquella jornada van assistir, a més del conseller, representants dels ramaders i dels industrials, i també el president de l'Associació Lletera Interprofessional de Catalunya, que era Josep Antoni Sallés, que va assegurar que en aquell moment no era important l'emplaçament del centre, sinó la seva posada en funcionament, ja que feia anys que reclamaven un laboratori com aquell. Les obres del nou centre es van fer en menys d'un mes i el pressupost que hi va invertir la Generalitat era de 150 milions de pessetes, Gemma.
3: Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies. Fins ara.
4: A tu, fins ara.

0: I aquests dies se celebren diferents activitats en motiu del Dia de la Salut de la Dona. Ens fixem ara, per exemple, en les propostes a Palafolls per aquest motiu. Tot teu, Jordi.
1: Seguint amb el programa, volem marcar diferents activitats que tot just l'àrea d'igualtat, l'Ajuntament de Palafolls, ha presentat aquests últims dies. Parlem del mes de la salut de la dona, una programació que comença tot just aquest pròxim dijous, 28 de maig, i que avui volem tractar amb una de les persones que coneix de la Baja tot el programa d'actes. És la Marta Martí. Marta, molt bona tarda, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Gràcies avui per ser amb nosaltres. Com deia, m'heu presentat aquest mes de la salut i la dona des de la Regidoria d'Igualtat una proposta que engloba molt, però així de forma general. Explica'ns una miqueta quina és la intenció d'aquest mes de la salut de la dona i què preteneu amb aquest cicle de xerrades, activitats, propostes.
2: Pues principalment pretenem crear espais, no, d'unió, sobretot entre dones, però sabem que segurament el major públic que ens vindrà seran dones, però realment està obert a tot el públic, no? Tractem coses que sí que afecten molt més potser a les dones, però al final qualsevol persona té una dona a prop, casada, un fill, una filla, el que sigui, que pot venir i es pot interessar per aquestes temàtiques. Per tant, el que pretenem és crear espais segurs, sobretot, de reflexió i d'aprenentatge en diferents temàtiques, en diferents coses, no? Perquè pues això, sobretot també entre dones, i així, de poder expressar, no? Moltes vegades ens passa que les dones històricament se'ns han donat molts pocs espais de comunió, no? De poder estar juntes i tractar temes que ens afecten, i llavors el que pretenem és crear aquests petits espais, aquestes petites bombolles on poder reflexionar, on poder aprendre, on poder compartir, però com et deia, està obert a qualsevol persona. Per tant, convidem a homes, nois, infants, no? Potser no seria, però a que vinguin, a que també aprenguin, a que escoltin, no? Crec que és superimportant que socialment entenguem moltes coses, perquè és això, no? En el nostre dia a dia compartim constantment espais amb dones, noies, nenes, i és superimportant saber què els hi passa també, què ens passa i com abordar-ho.
1: Per tant, Marta, aquest seria el primer missatge, és a dir, és un cicle de xerrades que es diu Mes de la Salut de la Dona, però no per això va dedicat només a dones.
2: No, és clar que no, és que al final, no, la salut de les dones ens afecta a tots i a totes com a societat. Per tant, convidem absolutament a tothom que vingui aprendre i a reflexionar i a participar.
1: Mm-hmm. Amb aquesta premissa, el que dèiem, un cicle, una programació que comença tot just aquest pròxim dijous, 28 de maig. Quina és la primera activitat?
2: Doncs la primera activitat que fem, que ens sembla superxula i superinteressant, i de fet creiem que és un tema així, no?, que es tracta molt, molt poc i que és superimportant, és sobre la menopàusia. I es tracta de, el títol ja ho diu, no? Menopausa trencant tabús o alguna cosa així, ara no me'l sé.
1: Menopausa en femení trencant tabús, exacte.
2: I perquè pensem que la menopausa és un tabú encara avui dia, no? De fet, te'n parlen així a pinzellades de tant en tant, no? O sigui, tothom sap que hi ha uns fogots, que hi ha, bueno, i que és com algo superterrible i ho tenim com molt demonitzat, ara no ens surt la paraula.
1: Molt mitificat, no? Poder, perquè ara jo m'estava posant en la mateixa situació, Sempre que es parla de la menopausa es parla d'una cosa com molt dolenta.
2: Exacte.
1: Però sempre des de l'experiència de l'altre, cadascú entén que la dona en aquest cas ho viu des de la seva pròpia vivència, no?
2: Exacte, i pensem per tant que és superinteressant com crear aquest espai per això, no? Pel que et deia abans, per poder compartir, per poder reflexionar, per poder posar sobre la taula diferents experiències, diferents metodologies, o sigui, mètodes de passar aquest procés, de com s'hi arriba, quines sensacions es tenen, bueno, i és el que et deia, no?, crear aquest espai entre dones, sobretot, per poder compartir aquesta experiència que creiem que moltes vegades és això, no?, ho vivim com des de la intimitat, que també és un, com t'ho diria, però no?, aquesta cosa que de cop t'has fet gran, ja t'has envellit, ja no serveixes, ja per la societat et quedes arraconada, no? Jo crec que es viu molt des d'aquesta perspectiva i per tant ho vivim molt des de, no?, des de la intimitat, des de a casa, tancades, i llavors potser no hauria de ser així.
1: La xerrada anirà a càrrec de la Marta Garcia, de Salut Sexual, entenc que és una empresa, que d'alguna manera gestiona aquest tipus de xerrades, una sessió que es farà al Casal de la Dona a partir de quina hora?
2: A partir de les 6:30 aquest dijous.
1: Mm-hmm. S'oferirà un espai còmode, com dèiem, per poder parlar d'aquesta proposta. Crec que és una activitat gratuïta, però sí que necessiteu d'una inscripció prèvia, Marta.
2: Sí, bueno, per tenir una mica de control, al final aquestes inscripcions és per saber una mica, ostres, vale, doncs tindrem 25, en tindrem 30 o serem 10. I sí que es necessita aquesta inscripció prèvia, que es pot fer en el mateix casal de la dona, o simplement amb un enllaç que hi ha alguns cartells penjats pel poble que es pot escanejar un QR, o si no, parlant segur que per l'Instagram de l'Ajuntament o així, podem fer arribar l'enllaç de manera molt fàcil. Jo crec que fins i tot el web de l'Ajuntament està publicat, que és un Google Forms super senzillet de completar, i res, és per això tenir una mica de control de l'assistència.
1: Però aquesta bueno, és la primera, serà la primera proposta, però que va lligada, per exemple, a una exposició que obrirà portes al MIT a partir del 10 de juny, si no m'equivoco.
2: Bueno, l'exposició en si obrirà portes a partir del 2. A partir del 2 ja tindrem aquesta exposició, que estarà exposada durant tot el mes de
1: 2 de juny, és a dir, la setmana que ve, eh?
2: Exacte, comença, i tothom la podrà anar a veure, estarà oberta al públic, i el 10 de juny, com bé comentaves, el que farem sí que és un taller vinculat a aquesta exposició, no?, que segueix tractant una mica, com dèiem, la salut de la dona, ja que ens parla sobre la pressió estètica que encara avui dia vivim molt fort les dones, en més consideració que potser els homes, que també la viuen, però encara es veu reflexada molt més en les dones.
1: Una exposició que porta per títol Habitar el meu cos, a càrrec de l'artista visual i comunicadora Yolanda Domínguez, que, com dèiem, es podrà visitar al MIT, al Música i Dansa?
2: Exacte.
1: Doncs aquests dies, en horari d'obertura de la mateixa sala, a la planta baixa del MIT, del Música i Dansa, i aquest taller participatiu conduït per la Candela, per Candela Cooperativa, que, si no recordo malament, no és la primera vegada que treballa amb l'Ajuntament i amb vosaltres.
2: Exacte, sí, ja ha treballat alguna altra vegada fent alguns altres tallers i així. Llavors estem molt contents de que també faci, no, porti aquest taller sobre Habitar el meu cos, perquè parlarem això, ja t'ho dic, sobre una mica les pressions estètiques que ens afecten a les dones en major mesura. I res, i com bé parlàvem abans de la menopàusia, doncs veure també com aquesta pressió estètica ens afecta des de que som infants, no?, fins que ens anem fent grans, i fins i tot en la bellesa, i com, no?, i com el cos de la dona es pot identificar per moltes altres coses, segurament, que no pas només per si ens veiem joves, sense arrugues, sense tal, no? També veiem com les xarxes socials actualment afecten...
1: No ajuden gaire, en aquest sentit.
2: Exactament, no? Tot això que ens sumen a sobre, i pensem, per tant, que serà superinteressant. I com t'he dit, és una exposició que tracta aquest tema des de que som infants fins que som persones grans. Per tant, el taller també està obert a tot el rang d'edat. No és un taller que estiguem limitant a un tipus d'edat, a un tipus, no, de moment vital, sinó pensem que és un taller que podrà aprofitar tothom, podrà gaudir tothom, i com et deia abans, molt dirigit a les dones, perquè avui dia encara som les que ho patim més, però també els homes, també els nois, també els nens, no? Tant perquè entenguin les pressions que vivim les dones, com perquè potser ells també vegin una mica, i potser se sentiran fins i tot reflectits en algunes coses, perquè és cert que actualment els nois també comencen a rebre una pressió estètica molt forta.
1: Un taller que, com dèiem, 10 de juny a partir de les 5 de la tarda, que també necessita d'inscripció prèvia, que és gratuït. Les inscripcions ja són obertes, Marta,
2: sí,
1: per aquest taller?
2: Exacte, estan fetes en el mateix formulari que aquest, no, d'aquest dijous. Hi ha els dos tallers i poden clicar, si volen venir a un, si volen venir als dos. Vull dir, és el mateix formulari, ho hem fet molt senzill per això, perquè sigui molt fàcil fer aquesta inscripció prèvia per tenir una mica de control.
1: I, doncs això, amb aquestes tres activitats culminaríem aquest cicle de salut i dona, que d'alguna manera el que pretén és el que tu ens explicaves, Marta, tractar d'una forma segura, en un espai segur, en un espai de col·loqui, en un espai de tu a tu, doncs aquest tipus de propostes. Tot i això, des de l'àrea d'igualtat es treballa, òbviament, 365 dies a l'any, no fa falta que sigui aquesta data que es commemora, aquest mes de la salut i la dona, per treballar en aquests aspectes, òbviament teniu feina a fer tots els dies de l'any, Marta.
2: Sí, sí, de fet, bueno, t'avanço així cosetes, però segurament més endavant, en altres mesos, i intentarem anar posant-hi sempre coses, que és això, que ens agrada que no estiguin com vinculades sempre a un dia concret, al de la salut de la dona, el 25 de novembre, el 8 de març, sinó que durant tot l'any hi puguin haver coses, i puguin haver tallers, perquè puguem anar creant aquests espais d'aprenentatge, reflexió i de compartir. Vull dir que al final crec que són els, bueno, creiem des de l'àrea, que són els espais que més ajuden, que més, no, creen comunitat, i que més ens ajuden a no viure certs aspectes en solitat, no, des de la intimitat, des de no ho puc dir, des de, ostres, això no cal que ho... m'ho callo, això no puc estar passant, no? I creiem que és el contrari, que quan més en parlem, més ens veiem reflectides entre altres i així més comunitat es crea i més fàcil són fer totes les transicions vitals.
1: Però per això, Marta, també és necessari crear un espai segur i per això, i us felicitem en aquest aspecte, fa falta crear el que tu deies, comunitat, un lloc on es pot parlar de tot sempre amb respecte,
2: sempre,
1: però amb entesa també, amb algú que et pugui dir doncs mira, jo ho he passat així, això no vol dir que tingui la fórmula màgica de com passar certes etapes o certs problemes, però com a mínim tens un referent, tens algú on agafar-te i un lloc on parlar, com dèiem, de forma segura i sense sentir-te menyspreat, intimidat o d'alguna manera amb por a parlar, no? Que això també s'ha d'aconseguir en molts aspectes, eh? Penso també en el moviment LGTBIQ+, altres aspectes que poder fa falta més espais com aquests, no?
2: Sí, sí, totalment, vull dir, una de les premisses, no?, principals de qualsevol tipus d'espais i de qualsevol activitat que puguem plantejar des de l'àrea sempre estaran aquestes, eh? El respecte principalment i la comunitat i no sentir-te jutjat, no sentir-te menyspreat, simplement que puguis anar allà i compartir, no? I moltes vegades potser fins i tot hi pot anar gent que no tingui ganes de dir res, però és el que dèiem, no? Només d'escoltar l'altre, ostres, és que a mi això també em passa, uau, doncs aquesta persona m'ho ha passat així, uau, i l'altre ho ha fet així, no? Per poder tenir aquesta una mica d'esponja, no? Fins i tot, i persones, ara em torno a referir al de la menopausa, persones que potser encara ho veiem com algo molt llunyà a nosaltres, però sentir-ne parlar, que puguem parlar amb naturalitat, que
1: ajuda.
2: Ja és, exacte, no? Creiem que això és com lo bàsic i que a partir d'aquí, ostres, doncs és això, no? Faríem més comunitat, més socialment seria molt més fàcil.
1: A partir d'aquest 28 de maig comencen les activitats en motiu del mes de la salut de la dona, propostes que avui hem volgut repassar amb una de les seves organitzadores, la Marta Martí. Marta, gràcies avui per ser amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I aquests dies encarem la Setmana Sense Fum parlant d'una de les principals causes del càncer de pulmó, el tabaquisme. En parlem dels seus efectes amb la infermera i referent en tabaquisme de l'àrea bàsica de salut Malgrat Palafolls, la Begoña López.
3: Bé, Malgrat celebra la Setmana de la Salut i a partir de dimecres es faran activitats en aquest sentit tant a Malgrat com a Palafolls. Una d'aquestes activitats, de fet, o les activitats anirien relacionades també amb el tabaquisme i avui parlem d'aquesta addicció amb Begoña López, que és infermera especialista en atenció familiar i comunitària i referent en tabaquisme de l'àrea bàsica de salut de Malgrat Palafolls. Bona tarda, Begoña.
4: Hola, bona tarda.
3: Bé, en primer lloc, quines activitats es faran des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva en el marc de la Setmana de la Salut?
4: Doncs mira, aquí a l'àrea bàsica de Malgrat Palafolls, que és la que ens compet, farem en principi dues activitats. Vale? Compteu que estem amb la Setmana Sense Fum i el coincidirem el dimecres, proper dimecres dia 27. Al matí farem activitat a Malgrat, a la tarda la farem a Palafolls i així podem englobar tota la població. Totes dues activitats estan obertes a la població d'ambdues poblacions, valga la redundància, vale? Amb la qual cosa la gent pot venir tranquil·lament dintre d'aquest horari, pot venir, no cal inscripció. El dimecres 27 al dematí, de les 9:30 fins a les 14:30, posarem una taula informativa a l'entrada del CAP de Malgrat, on hi haurà informació sobre l'hàbit tabàquic, tant actiu com passiu. Hi haurà companyes que també dominen molt el tema i que tracten també el tabaquisme habitualment. Tindrem per poder resoldre dubtes, per donar informació en relació amb el tabaquisme, amb l'ajuda per deixar de fumar i també amb el tabaquisme passiu, que també moltes vegades ens el deixem una miqueta de banda. I a la tarda, aquí al CAP de Palafolls, a Palafolls no al CAP, sinó a la Biblioteca de Palafolls, a la Biblioteca Enric Miralles, tenim una sala reservada que des de les 6 de la tarda fins a 7:45, fins a les 19:30, farem una xerrada. Una xerrada que porta per títol "M'estic plantejant deixar de fumar, per on començo?" I amb aquesta xerrada, bàsicament, el que farem serà donar una sèrie de tips, de consells, per la gent que s'està plantejant deixar de fumar, o que potser no s'ho ha plantejat perquè pensa que és molt difícil o que li costaria molt, doncs una mica per els primers passos que hauria de donar, no llançar-se a la piscina, sinó per on pot començar per canviar aquest hàbit, per trencar una mica la rutina, i per ajudar-lo a donar el pas definitiu, que seria el deixar de fumar.
3: Dit això, tenim casos detectats, el nombre de casos de tabaquisme detectats al Maresme, per part, teniu dades des de la corporació?
4: La incidència és molt similar a la de tota Catalunya, estem parlant actualment de les últimes estadístiques, que són del 24-25, estàvem amb un 20-25% de tabaquisme en població major de 15 anys, tabaquisme diari, consum diari dels diferents tipus de tabac, o sigui, no ens limitem al tabac empaquetat convencional, sinó que aquí s'inclouen cigarretes electròniques, s'inclou el tabac de liar, s'inclouen altres sistemes, i tindríem una incidència tota Catalunya, i nosaltres estem més o menys similars, sobre el 20-25%.
3: Val. A quin sector de la població està perjudicant més el tabaquisme? Sorprèn també que aquestes dades es contemplin a partir de majors de 15 anys.
4: Bueno, es contemplen a partir de majors de 15 anys les dades d'estadístiques globals, però és cert que també es fan cada 4 anys, aproximadament 2-4 anys es fan els estudis més a les escoles. El que passa és que són més limitades aquestes dades, però també es fan enquestes de salut cada cop més implicant a l'adolescència i als infants, precisament. En aquest cas, el que es mira més, sobretot quan es fan actius d'enquestes, són ja no només els nanos que comencen, tenim en compte que el tabaquisme està de mitjana començant mitjana, que no vol dir que la gent no comenci abans, però tenim una mitjana dels 14-15 anys, per això es contemplen a partir d'aquestes dates, perquè és quan s'estableix una mica el consum diari. Al principi sabem tots que fem una miqueta d'experimentació quan es comença a contactar amb el tabac, però també es miren dades de tabaquisme passiu i de l'exposició al fum del tabac als domicilis, i afortunadament cada cop això va disminuint, vale? Però encara tenim uns nivells d'un 4 al 7% de nanos petits exposats als domicilis.
3: Mm-hmm. Per què cada vegada hi ha més addictes al tabaquisme entre els joves?
4: Bé, amb els joves és veritat que ara el tabac convencional potser s'està deixant una miqueta de banda, però tenim totes les noves formes de tabac. A la indústria tabaquera, i això és un dels plantejaments, o seria el lema, de fet, penseu que estem parlant de la Setmana Sense Fum. La Setmana Sense Fum té un lema que és Alina la Vida, però el Dia Mundial Sense Tabac, que l'organitza l'OMS des de l'any 1987, aquest any el seu lema precisament és desemmascarem-los, les tàctiques de la indústria amb els productes de tabac i la nicotina. A què es refereixen? Doncs en aquest any van més englobats precisament amb això, amb el consum del jovent, i com la indústria cada cop se les busca i se les empesca per continuar captant gent. Sabem que el tabac és un gran negoci que dona molts diners tant a les tabaqueres com arrel d'impostos, i la gent cada cop és més conscient del dany que fa el tabac, cada cop vol deixar de fumar abans, perquè jo em trobo a consultar. Abans teníem una mitja de la gent que ens demandava deixar de fumar, doncs potser estàvem a partir dels 50-60 anys. Ara ens trobem fins i tot gent amb 20-24 anys que tot just porten 5-10 anys com a molt fumant, i ja ens estan fent demanda per ajudar a deixar de fumar. Però és veritat que cada cop més tenim els nous sistemes, tenim els atractius aquests de la indústria, com poden ser els tabacs sense combustió, com poden ser les cigarretes electròniques, aquests que porten sabors que realment no tenen gust de tabac, sinó que el que capten és precisament amb aquestes substàncies, i això és el que està generant aquesta addicció. El problema de tots aquests productes és que no són innocus i que a més són la porta d'entrada a segurament un tabaquisme, un tabac convencional a posterior.
3: Estàs parlant d'aquests aparells que són com cilindres, no?, que la gent xucla i després els bufa i que tenen gust a diferents sabors, no? Parlem d'aquests, no?, també?
4: Correcte. Entraríem amb això, entraríem...
3: Això és molt popular,
4: dintre...
3: sí.
4: Sí, cada cop més. Ara també s'estan posant de moda, perquè no són en teoria tan aparents, però s'estan posant de moda també les bossetes de nicotina que es posen dintre de la geniva i que realment és nicotina absorbida directament per la mucosa. Estan els aparells aquests, tant els de cigarretes electròniques com els que no porten combustió, el qual es pensen que és una falsa confiança de que això no fa tant de mal. Parlem de les pipes d'aigua, les catximbes, que també són perjudicials, i tot això són modes ara, o són maneres de captar amb sabors més atractius i amb sistemes com més visuals i més de consum més social, poder, que encara no està suficientment regulat, però això és porta d'entrada amb un tabaquisme posterior.
3: Bé, sabem tots que el tabac té conseqüències negatives, com pot ser el càncer de pulmó, que és la principal, però m'agradaria fer que ens facis un incís, Begoña, de lo que has mencionat al principi, que és el tabaquisme passiu, és a dir, aquelles persones que no fumem o que no volem fumar i que tot i així doncs estem envoltats de gent que fuma o d'ambients on hi ha fumadors i que això també ens pot afectar. És a dir, la pregunta seria com podem evitar això, com podem protegir-nos d'aquest tabac, i la segona pregunta seria quins efectes té com a fumador passiu, per dir-ho així, a la salut de les persones, encara que no siguem directament fumadors.
4: Exacte. Mira, la manera d'evitar-ho, evidentment, és estar en llocs exempts de fum. Això, clar, estem parlant d'un món ideal, vale? No ens podem ficar en una bombolleta, però sí que és cert que tot espai tancat on se consumeixi tabac, com combustió, tot i que no s'estigui fumant davant nostre, i això és molt important, sobretot un missatge molt important de cara als pares, tiets, avis, germans, a més familiars de la canalla petita, que moltes vegades te diuen, bueno, fumo el cotxe però quan no hi va quan no hi van els nens, o fumem a casa, fumem però no davant dels nens. Aquest fum es queda dintre, s'impregna, és a dir, tenim el tabac de segona mà, seria el que reben directament si estiguessin fumant al davant d'ells, el que estan aspirant de lo que exhala el fumador, però és veritat que els components del tabac i el component del fum del tabac s'enganxen a les cortines, s'enganxen al sofà, s'enganxen als teixits, i especialment la canalla petita, que tenen més sensibilitat, que respiren molt més ràpid que nosaltres, amb la qual fan moltes més inhalacions al final del dia que nosaltres, totes aquestes substàncies les reben igualment, encara que no hagin fumat davant d'ells. El fet de fumar a la cuina amb l'extractor posat o amb la finestra oberta, tot això no és garantia. L'única manera de prevenir realment seria fumar a l'exterior, literalment a l'exterior, amb portes, finestres tancades, i de fet a l'hora d'entrar canviar la roba, rentar les mans, és a dir, posar-se una roba diferent o una bata per sobre i deixar-la fora perquè no porti aquestes impregnacions de cara a dintre. A nivell global, pues, evidentment, marcar distància.
3: Val. L'efecte és el mateix? És a dir, la persona que no fuma i que tot i així està envoltada d'aquest fum o rep aquest fum per part, no sé, d'algú que estigui a prop fumant, al costat, l'efecte a la salut d'aquella persona és el mateix que directament del fumador?
4: Malauradament sí, i de vegades pot arribar, en algun cas és pitjor. Jo penso que hi ha substàncies que quan el fumador les exhala i les inhalem nosaltres, són substàncies que són fins i tot o del mateix fum que va cremant de la cigarreta. Tenim diferents substàncies que són més o menys tòxiques, però moltes vegades les que s'exhalen, que les inhalem igualment, són fins i tot alguna partícula que és més petita, amb la qual penetra més fàcilment als nostres pulmons, al nostre organisme, la qual la seva toxicitat és major. Els efectes, sí, realment una persona que no ha fumat mai però que ha conviscut amb una persona fumadora té molts números també de poder fer un càncer de pulmó, de poder fer un infart, però també de poder fer qualsevol de les altres malalties que venen vinculades amb el consum de tabac sense haver fumat mai.
3: Val.
4: En el cas dels petits, també el que veiem moltes vegades són una sèrie de malalties més prevalents, com poden ser les bronquiolitis, les otitis, en el cas de les embarassades, si fumen, pensem també en el nadó, pensem, som molt matxacons aquí, que les ja estan, sobretot que deixin de fumar, ja no només per elles, sinó per el nadó que porten a dintre, el fet que porten a dintre, perquè hi ha més risc de morts espontanis, hi ha més risc de morts prematures, hi ha més risc de que aquest nadó surti amb baix pes. Tot això són moltes coses que de vegades no hi pensem, que són molt més properes que un possible càncer de pulmó, un possible infart, i que les tenim amb el dia a dia.
3: Doncs Begoña López, infermera especialista en atenció familiar i comunitari, també referent en tabaquisme de l'àrea bàsica de salut Malgrat Palafolls, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé la tarda.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Estem a punt d'arribar a 4:45 de la tarda, moment del repàs de la pregunta del dia. Javier, què estàvem preguntant avui?
3: Doncs avui us preguntem si us encaixa la marca Ferrari amb cotxes elèctrics i familiars. I Gemma, doncs la resposta ha sigut tajante, com diríem, no? En castellà, ha sigut no, amb el 100% dels vots. No encaixa Ferrari amb cotxes elèctrics i familiars, doncs es veu que no li va bé a la marca.
0: No acaba d'agradar, aquesta proposta de... No, bé, proposta no, perquè ja és una realitat, aquest cotxe.
3: Correcte, amb aquest cotxe Luce, que val uns, recordem, uns 550.000 euros, per tant, us podeu, amb aquests diners us podeu comprar dos cases, però bé, si algú li interessa comprar-se aquest cotxe elèctric i familiar amb el segellet de Ferrari, doncs ho pot fer.
0: Tenim algú per aquí, a l'Ona Maresma, que vulgui parlar sobre Ferrari?
5: Estem.
0: Mira, Sergi, què et sembla? Tu has dit abans que si un cotxe no fa brum-brum, que no és un cotxe, no? O un Ferrari.
5: Correcte.
0: Ha de fer aquest soroll.
5: Un Ferrari sempre ha de fer aquest soroll, però ja que parlo de família, recordo que hi ha un Lamborghini, que és, entre cometes, familiar, que és més gros, no? Però per mi, si un cotxe com aquest no fa brum-brum, doncs no és un cotxe, exacte.
0: Clar, totalment, no? Aquest cotxe, i concretament aquesta marca, que està vinculada amb la velocitat, la potència,
5: Ferrari,
0: el luxe...
5: Ferrari, McLaren, exacte, sí, Toyota Supra, Mazda RX-7, sí, em posaria a dir marques que el motor és espectacular, però sí, Ferrari és
0: molt bé. Doncs aquesta és la pregunta del dia, que podeu trobar a les nostres xarxes socials. Javi, Sergi, gràcies a tots dos. Fins ara.
5: Fins ara.
3: Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: I una setmana més arriba a la secció de llibres amb la Mar Arenaza. Aquesta setmana viatgem fins a la Grècia clàssica per parlar d'una de les grans obres de la història de la literatura universal, l'Odissea d'Homer. Endavant, Sergi.
3: Bé, doncs tornem a parlar de llibres una setmana més amb la meva companya d'aventures literàries, la Mar Arenaza. Què tal, Mar?
4: Molt bé.
3: Avui parlem...
4: Molt animada.
3: Bueno, avui, aixequem-nos tots de la cadira perquè parlem d'un llibre poder, un dels llibres més importants en vers de tota la història, no? Parlem de quin parlem, Mar. Te deixo dir-ho tu, vinga.
4: Sí, parlem de l'Odissea.
3: Molt bé.
4: Sí.
3: Però veig que has portat dos llibres referents,
4: sí.
3: No?
4: Sí.
3: Doncs quan vulguis,
4: sí.
3: Comencem.
4: Són dues edicions de l'Odissea que, com podeu imaginar, n'hi ha 3.000 en 4 milions d'idiomes diferents. Uh-huh. I és un llibre, jo crec que referent almenys al món occidental, no? I és com un llibre fundacional. Tachó!
3: Sí. Deixem-ho així. Com Hamlet, com Romeo i Julieta, com tots aquests.
4: Sí, sí,
3: exacte.
4: Sí, sí, sí.
3: Una salutació a Shakespeare, des d'aquí.
4: Salutació. Llavors, porto dues edicions que ha fet una editorial d'aquí de Barcelona, molt enrotllada i molt especial, que és Blacky Books, i porto una edició que és el que seria l'Odissea alliberada, val? En el sentit que hi ha el text de l'Odissea, tal qual, i amb una versió està traduïda a partir de l'anglès, per això, val? I llavors doncs, també hi ha altres narracions, altres escrits d'autors coneguts, com la Margaret Atwood o la Irene Vallejo, la de L'infinito en un junco, on donen, doncs, fan apunt sobre l'Odissea, que són obres que ja estaven escrites, no? Uh-huh. Margaret Atwood parla, doncs, com no, de Penélope, no? De la dona d'Ulisses, tota la resistència que ella està fent allà a casa seu i així. I és això, hi ha diferents aportacions d'autors contemporanis sobre aquest text antic.
3: Per la gent que, de moment, bueno, entenc que l'Odissea és un llibre superconegut, hiperconegut, però per
4: sí.
3: La gent que no hi estigui massa al tanto, parlem de El viatge d'Ulisses per tornar
4: a
3: casa seva, a Ítaca, després de la guerra de Troia, que llavors és el famós, no?, cavall de Troia, aquesta metàfora que s'ha portat avui en dia, etcètera,
4: sí.
3: Etcètera, que si vols després hi entrem una mica.
4: Sí.
3: Referents a aquest llibre, no sé si és el que m'has ensenyat, sí, els dibuixos.
4: Sí.
3: Són espectaculars.
4: Sí, a mi m'ha agradat molt, perquè, home, els que ja teniu una edat segur que coneixereu a Carl Purnio, no?, que era un il·lustrador genial, que tenia... dibuixava el país, el Babel i el país durant molts anys i bueno, sí, vull dir que són dibuixos molt esquemàtics però tremendament expressius, no?
3: Bueno, jo els he dit Stigmans perquè semblen aquests ninons,
4: sí,
3: aquests ninons de pal,
4: sí.
3: Em fa molta gràcia,
4: però té
3: aquell Stigolpe, no?
4: Sí, exacte, que és el que parlàvem. O sigui, a mi se'm va ocórrer.
3: A veure,
4: un moment. Perquè avui parlem de l'Odissea. Val que hi ha la pel·lícula que s'estrenarà...
3: Cuidado amb Nolan, eh? No me'l treguis, que a mi Nolan...
4: Que això ja ho farem,
3: ja
4: acabarem amb aquest tema. Llavors, perquè ahir parlant amb un amic meu, allò de parlar, és que no sóc ningú, no sé què, tal. I, clar, d'on ve el de no sóc ningú? Doncs pues ve del tros, no?, que Ulisses coincideix amb el senyor Cíclop, no?, que es diu Polifem, i bueno, diguéssim que tenen les seves divergències, no? Polifem és molt gran i té molta gana i Ulisses és molt llest i ha de trobar la manera de sortir d'allà i se n'en surt, no? I ell es presenta a Polifem com jo sóc ningú, el meu nom és ningú. Llavors, doncs, bueno, passen mil coses que no penso fer un spoiler i tal, passen moltes coses i tal. I llavors, doncs, quan venen els altres cíclops a parlar amb Polifem, que dius, ostres, qui t'ha fet això? Però què ha passat aquí? I ell diu, m'ho ha fet ningú. Clar, i tothom allà com molt desconcertat. I llavors aquí hem de buscar, doncs hem d'anar a buscar a ningú. Val, no és el nomamàs de la intel·ligència, el Polifem. Però clar, era tan gran, amb un sol ull, potser tampoc no li calia massa.
3: Exacte.
4: Però, en fi, diguéssim que hi ha, i llavors doncs, sempre hi ha aquest tema de no sóc ningú, I sempre queda una certa ambivalència, no? Això,
3: de fet, ara m'ha recordat, si parlem d'Ulisses i el Cíclop, és una mica, podem, estic tirant un triple ara mateix, però com sempre faig, una mica com David contra Goliat, no? Al final, un home més fluix físicament, clar, però sí, més intel·ligent mentalment, que aconsegueix, clar, no, guanyar.
4: Clar, jo suposo que per això és com una història com molt occidental, una història d'aventures molt occidental, uh-huh, i per això sempre és molt recurrent. Sempre hi ha 3.000 versions de l'Odissea, sempre hi ha 3.000 pel·lícules, 3.000 sèries, perquè em sembla que parla molt de nosaltres mateixos, no? Sí, que en el sentit que tenim, en realitat tenim recursos bastant limitats, no? Però tot el que és la nostra intel·ligència, no? El coneixement, les nostres aptituds, és el que ens fa, pues, en sortir-nos, sortir de les cavernes. És que si no, no haguéssim, perquè tampoc no tenim, no som grans depredadors.
3: No, i sobretot som... l'exemple del cavall de Troia, que és algo portat avui en dia, no? Aquesta metàfora, no? De poder, si ho portes a la vida personal, no? El veure una persona des de fora que et pot semblar una bona persona, i des de dins, no? Que acabi siguent, doncs,
4: t'emportes una sorpresa.
3: T'emportes una sorpresa, com es van emportar també els de Troia.
4: Sí, perquè en fi, estaven així i tot allò amb un empat bastant tècnic.
3: Recordem que, bueno, no era algo que se li havia recomanat fer a Ulisses, no? Atacar Troia.
4: Clar, vull dir, ell anava allà com un dels 3.000 milions de comandants que hi havien allà, que eren una penya, i el tio se li va ocórrer dir, escolta'm, i això? Per què no ho fem d'una altra manera, no? Per què no utilitzem la intel·ligència, més que no pas que ens estem aquí donant, i cap avança. Uh-huh. I llavors, doncs, també és interessant el tema aquest dels déus, no? Hi havia uns déus de l'Olimp que recolzaven a Troia i estaven allà donant tot el suport, i uns altres que, bueno, més o menys miraven cap a una altra direcció, però d'altres que sí que estaven a favor dels aqueus, no? Llavors doncs, hi ha com dos nivells de baralla. I Ulisses, el que li passa, que li costa tant arribar a casa seu, perquè sembla que es fa com tot el Mediterrani, i no li dóna temps d'anar a l'Atlàntic, però si no també també ho hagués fet, pobre, perquè Poseidor i Afrodita estan allà, que els hi ha fet una mala passada afavorint la caiguda de Troia, els hi senta fatal i van a per ell, no? I per això s'ho passa bastant malament a l'hora de tornar, però és un tremend llibre d'aventures, i t'ho passes molt bé.
3: De fet, ara anem a l'altre llibre, però una altra metàfora que es pot portar avui en dia, que molta gent, o sigui, s'ha fet servir, no, l'expressió de definir un viatge llarg i difícil, o un treball llarg, dient això és una odissea.
4: És, no? Una això, odissea,
3: això
4: sí.
3: És complicat de fer, és un viatge llarg, és un viatge amb moltes dificultats. No?
4: Sí, sí. I que s'ha de tenir actitud i valor per anar-ho superant, no? Vull dir que és... sí, per això dic que és un llibre com molt fundacional i molt important.
3: Que s'ha adaptat molt bé a l'avui en dia. Sí,
4: sí, sí, perquè clar, és que li passa de tot.
3: I
4: hi fa tot el que pot, també. I a sobre responsable amb els seus homes, que sí, sempre intenta perdre els menys possibles. Que passa el que passa, però ell, d'intentar-ho, ho intenta.
3: Anem a comentar l'altre llibre amb el poquet temps que tenim, sí, a veure si aconseguim...
4: Bueno,
3: aquest importantíssim, el de...
4: Sí, sí.
3: Ah, vale.
4: Sí, són dos exemplars diferents de la mateixa obra.
3: Vale.
4: Un, que és l'Odissea alliberada, en el sentit que hi ha aportacions d'altres autors contemporanis sobre el text, i l'Odissea tal qual, que és aquesta edició en butxaca, que ha sortit en català aquest any, i que és molt xula també amb els dibuixets del Calpurnio.
3: Vale.
4: I què és, ja us ho dic, és una traducció de l'anglès, no és del grec clàssic.
3: Home, és que...
4: I és de... sí, és un autor que és Samuel Butler, i que és precisament per tota la gent que no pot accedir a la traducció literal, que és, com tu ben deies, en vers.
3: I tant, 24 poemes.
4: En vers, i que en Carles Riba, per exemple, l'havia traduït, i que, bueno, que hi ha molt bones traduccions al català clàssiques d'autors també importants.
3: Ens queden 2 minutets.
4: Val, parlem de Christopher Nolan.
3: Ho sabia. De fet, ho parlem d'en Nolan perquè d'aquí poc surt la pel·lícula L'Odissea, no?
4: Sí.
3: D'en Christopher Nolan. No sé si l'aniràs a veure, Mar.
4: No ho sé, jo tampoc, no ho sé. Tinc una sensació ambivalent.
3: Jo tinc un amor-odi amb l'en Nolan que no me l'aguanto. Perquè, per una banda, m'agrada molt Batman, no?
4: Sí, a mi
3: també. La pel·lícula
4: també.
3: Batman m'encanta. Però llavors fa Gladiator 2, que la vaig anar a veure i... fa pel·lícules com... Bueno, veurem... Fa pel·lícules històriques, no?, en aquest cas. I L'Odissea... em tiro una mica enrere.
4: A mi fa una miqueta d'angúnia, també, sí. Però des de la ignorància total, igual...
3: Però ara Inception, molt... Inception és molt bona, per exemple.
4: Ja,
3: eh? O
4: sigui, ja.
3: Vull dir,
4: Bueno, mai quedes indiferent amb Nolan.
3: Però
4: no?
3: Aquesta representació de llibres a pel·lícules,
4: sí.
3: En aquest sentit, històriques, creus sí. Que estan ben aconseguides moltes vegades o sempre costa?
4: Depèn de partir d'on ho facis. Si ho facis del mateix espectacle per l'espectacle, en plan Hollywood total, pues mira, és un entreteniment i el text és el de menys. I en canvi d'altres que són molt respectuosos amb el sentit del text, i llavors clar, és que depèn de cada cas.
3: De fet, recordem que moltes pel·lícules que han sigut molt guanyadores d'Oscars, doncs han sortit de llibres,
4: sí.
3: No? Els guions, moltes històries de Tarantino, per exemple, han sortit de textos,
4: sí.
3: de guionistes, no? O sigui que punt a favor pels llibres,
4: sí.
3: Jo crec, no?
4: O sigui sí, que... sí, clar, és un material a més que tu pots aprofitar per, clar, per filmar, això sí. Però bueno, estarem a expectativa de Nolan.
3: Molt bé, Mar, doncs moltes gràcies avui per parlar-nos de l'Odissea i ens veiem la setmana que ve amb més llibres.
4: Gràcies.

0: Últims minuts a Badalona Maresme d'aquest dimecres i ara doncs farem un concurs i li deixo, deixo aquest espai a les mans d'en Martí Capçada. Martí, endavant, a veure com es presenta aquest concurs, si és difícil.
1: Doncs sí, Gemma, i és que la setmana passada, per aquells oients que ens haguessin escoltat, vam fer el primer concurs anomenat Quin és el municipi del Maresme que més i punts suspensius. Hi va haver una gran competitivitat, de fet hi va haver un lleu pique entre tu i els altres participants, ja que els acusaves de trampes, atenció, eh?
0: No me'n recordo.
1: Sí, sí, sí. I el guanyador va acabar sent el nostre company Marc Treserres de Tordera, però avui no ens pot acompanyar amb nosaltres. Per tant, veurem qui s'endú aquesta segona edició del concurs.
0: I avui és impossible, que... és impossible fer trampes, eh, Martí?
1: Avui és impossible perquè tinc jo aquí el document en exclusiva que ningú ha pogut consultar les preguntes abans. Així que, bueno, jo confio en el Marc, de que no en va fer. Però, bueno, això ja queda a la valoració de cadascú. Per tant, si et sembla, Gemma, a veure si el nostre tècnic de so, l'estimadíssim Marçal, que aprofito per donar una forta abraçada, que ha tornat aquesta setmana, si em posa una música de fons i farem la presentació als participants.
0: Endavant.
1: Doncs bé, és moment de donar la benvinguda a un dels concursants amb més ritme de tota la comarca. I és que arriba des de Calella un home que si la pregunta no la sap, almenys te la cantarà. I és que és un gran amant de la música, especialista en convertir qualsevol silenci en un concert improvisat i capaç de reconèixer una cançó amb només dues notes. Així que ve preparat per donar-ho tot al concurs d'avui. Vull un fort aplaudiment pel nostre company Sergi Ferrer des de Calella.
0: Uau! Vinga, va, Sergi.
1: Sergi, com estem, Sergi?
2: Aquí, a punt de contestar aquestes preguntes. Molt nerviós, molt nerviós.
1: Molt bé, així m'agrada. Avui ja veus que anem amb una èpica, de cara al concurs.
2: Sí.
1: Anem a la
2: no
1: segona... Molt bé. Anem a la segona concursant. I és que ve de Palafolls una autèntica totterreny. D'aquelles persones que mai sabem com s'ho fan, però acaben arribant a tot. Professional, resolutiva i capaç de portar mil coses alhora sense perdre el somriure. Diuen que si hi ha alguna cosa que necessita organització, energia i ganes, la Melina ja hi és abans que la truquin, així que rebem també amb un fort aplaudiment a la gran Melina Morilla des de Palafolls.
3: Hola! Uau, quina presentació, Martí, m'encanta.
0: Martí, baixa't un punt, que estàs molt alt.
1: Em baixo un punt i m'aplaudeix.
0: Un puntet, però els ànims iguals, però un puntet al so.
1: I em separo del micro, també.
0: Ara. Va, és l'emoció.
1: Exacte, home, és que això no es fa cada dia. Anem ara a la persona que no pot parar de competir i no és que únicament competeixi, sinó que també arrasa. Arriba des de Premià de Mar la nostra presentadora més competitiva, aquella persona que si veu un joc ja vol guanyar abans d'escoltar les normes. Ràpida, divertida i amb més energia que un matí de cafès dobles. I és que quan la Gemma agafa el micròfon tot pot passar i avui segur que no pensa posar les coses fàcils a ningú. Un aplaudiment també a la nostra última participant, Gemma Palet, des de Premià de Mar.
0: Vinga! Molt bé, Martí, m'ha agradat molt, aquesta presentació.
1: Bé. Sí, perquè crec que ara ja esteu, segur que esteu amb ganes, eh? Ja,
0: i tant.
1: Més... Clar. Més pique, mira, diu en Sergi que arribarem a 55 amb les presentacions.
0: Martí, bueno, t'ha faltat presentar-te tu, però vaja, no passa res.
1: Bueno, jo ja, Martí Capçada de Sant Vicenç, i ja passem a lo següent.
0: Peso pluma, va, som-hi.
1: Exacte. Vinga, nois, comencem amb la primera pregunta, atenció. La primera pregunta és... Quin municipi del Maresme, de la nostra comarca, té més població estrangera? La primera opció és Calella, la segona és Mataró i la tercera és Alella. Comencem amb Gemma Palet, des de Premià de Mar.
0: Mataró.
1: Anem amb el nostre company Sergi Ferrer.
2: Jo diré Mataró, també.
1: I anem ara amb la nostra companya Melina Morilla.
3: Em quedaria amb Mataró, també.
1: La resposta correcta, companys i companyes, és Mataró, correcte! Molt bé, molt bé, molt bé. I he de dir que la segona és Calella, de tot el Maresme, així que, bueno, així com a dada extra, sumem un punt per cada un i ens anem a la segona pregunta, que és: quin municipi del Maresme té més habitants per quilòmetre quadrat? Tenim com a primera opció Premià de Mar, com a segona opció Tordera i com a tercera opció Dosrius. Comencem ara en aquest cas per la nostra companya, la Melina Morilla de Palafolls.
3: Doncs no en tinc ni idea, però diria que Premià, els altres són com molt petits, no, els municipis? Espero no haver donat pistes als companys. No em feu cas, eh?
1: Bueno, poder hi ha trampa, eh? Qui sap? Et quedes en Premià.
3: Sí.
1: Ens anem cap a en Sergi. Sergi Ferrer, què dius?
2: Jo diria Premià, també.
1: També un altre Premià. I tu, Gemma, desempates?
0: Jo dic Premià, perquè Tordera sé que és molt gran el territori, per tant no pot haver-hi molta gent concentrada per quilòmetre quadrat, no ho sé, eh? Potser aquí estic dient tonteries, però mira, dic Premià.
1: Vale, doncs els tres també coincidiu, aquesta hi ha hagut més incertesa, però la resposta és correcta, nois, així que 2-2, molt bé.
0: Opa.
1: Veig que no hi ha queixa, eh? Uns grans experts, els tres de moment amb el que és la nostra comarca. Anem a la tercera pregunta, a veure si desempata. I parlem de quin municipi del Maresme té més superfície agrícola. La primera opció és Cabrera de Mar, la segona és Tordera i la tercera és Sant Pol de Mar. Així que comencem ara amb el Sergi, diria, que no ha començat encara.
2: La més lògica és Tordera, perquè té més terreny, o sigui que diré Tordera.
1: Et quedes amb Tordera, passem sí. A la Gemma Palet.
0: Tordera.
1: I la Melina.
3: Tordera.
1: Doncs també, carai, nois, hòstia, això...
3: Ho tens complicat, Martí, avui.
1: Un èxit, avui.

0: I Sergi Ferrer?
1: Mira, no, no, jo pensava que com a opció posaria Canet, perquè és un dels municipis que té, o sigui, té bastant desnivell, però sí, també em quedo amb Dosrius.
2: Martí, hem de pujar el nivell, eh? Això no pot ser.
0: Bueno, la setmana passada hi va haver molt error, eh?
2: Avui has fet un concurs de micos.
0: De merda.
3: Perquè puguem superar en Marc. Llavors que ho tingui més complicat, no,
0: sí,
3: quan torni.
0: Sí. Ai, nois, és que ara amb lo fort que he començat com a presentador i ara m'he embajonat, eh? Una mica. Però sí, correcte, molt bé. Així que també, vinga, va, som-hi, un fort aplaudiment.
2: Wow.
0: Els companys, que no decaiga. Vinga,
2: molt
0: va.
2: Molt bé.
0: Anem ara a... Què, ja
2: encara
0: pagar?
2: Hi ha més no, hi ha més preguntes.
0: Va, fem una última.
2: Va,
0: fem
2: va, una vinga, última. Va. Però si no és difícil, pilles, va.
0: No, és que no és gaire difícil, la
2: veritat. A veure, digues.
0: Quin... Bueno, no sé, poder té trampa per les opcions que hi ha. Vinga, va, som-hi. Quin municipi és el que té més carrils bici? Comencem amb Sant Pol de Mar, continuem amb Calella... I acabem amb Mataró.
2: Mataró.
0: Vinga. Ja, és que no, vale, no, és igual. Ja està, dir, no cal, ja està. Ja m'he embajonat. No, ja m'heu fotut el concurs pels aires. O sigui,
1: Calella no té carrils, ho sento.
0: Jo he començat avui superanimat i amb això. Bueno, què? Els tres Mataró, no?
3: Coincidim.
2: Hem guanyat tots.
1: Sí.
2: Hem guanyat tots, eh?
0: Doncs, nois... Mira, molt bé, sona la campana.
2: Va, Martí, no t'animis.
0: Final del combat. Avui, el concurs d'avui ha sigut una lliçó que ens emportem de que tenim uns grans professionals treballant aquí el nostre programa. Jo crec que és difícil pillar-vos i, clar, ja la setmana passada vam tirar per coses més rocambolesques, però heu fet un ple, no? Així que, mira, si més no, els oients s'hauran endut aquestes presentacions del concurs. Concurs i, bueno, ara hem anat tirant cap avall, però merci per acompanyar-me.
2: No, home, no, a tu. Gràcies sempre a tu, Martí. Nosaltres van d'acabar, han de plegar. Fins
0: molt
2: ara,
0: bé,
2: va.
0: Molt bé, fins ara.
2: Molt bé, doncs ja ho dèiem, acabem avui amb música i bé, tornem demà amb més Ona Maresma. Adeu, fins demà.

0: Palafolls encara al camí cap a les eleccions municipals del 2027 amb les primeres confirmacions de candidats a l'alcaldia. Falta poc menys d'un any per la cita amb les urnes que renovarà els ajuntaments de tot Catalunya. El diumenge 23 de maig del 2027 els veïns i veïnes de Palafolls estan cridats a votar per escollir la configuració del nou govern municipal, que recordem que de cara a aquest any amplia els regidors. Tot i que la maquinària electoral encara no arrencarà oficialment fins al 29 de març del 2027 amb la signatura del decret de convocatòria, els partits ja han començat a moure fitxa per definir els seus caps de llista. A nivell local, el panorama polític comença a aclarir-se en algunes formacions. El PSC ja ha confirmat que Rosa García serà la seva candidata, mentre que Junts aposta per Montse Sola per encapçalar el seu projecte a Palafolls. D'altra banda, formacions amb representació actual encara mantenen el misteri sobre qui liderarà les seves llistes. Tant Esquerra Republicana, que actualment governa Palafolls, com Palafolls Som, de moment no han donat detalls sobre quan s'escollirà el seu cap de llista. Tampoc se sap res de la resta de partits que van concórrer en els darrers comicis, com Esquerra Unitària, el Partit Popular i Nosotros. Mentre que a Palafolls algunes incògnites encara estan, al municipi veí de Malgrat ja se saben més detalls. En aquest cas s'ha fet públic que Sònia Vinyola revalida la seva candidatura amb el PSC. També han confirmat el seu cap, Malgrat ens mou, amb Jofre Serret al capdavant. I seguiment desigual de la vaga de docents a Palafolls amb una gran incidència a les escoles de primària. Avui el sector educatiu de Catalunya viu una nova jornada de vaga general, la segona d'aquest mes, per reclamar millores laborals i salarials. A Palafolls el seguiment de l'aturada ha estat especialment notable a l'escola de primària Masprats, mentre que a les Ferreries les dades són més moderades. Segons les dades recollides a hores d'ara, als centres educatius de Palafolls, a l'escola Masprats el seguiment està majoritari. Un 65% del professorat ha secundat la vaga. Pel que fa a les famílies, la incidència ha estat encara més alta, amb un 70% dels alumnes que no han anat avui a l'escola. A les Ferreries, la participació ha estat menor, amb un 46% dels mestres en vaga i un 32% de l'alumnat absent. A l'Institut Font del Ferro, els alumnes de quart d'ESO estan de colònies i els de segon de batxillerat estan preparant la selectivitat. Sense comptabilitzar-los, han indicat que hi ha un 90% de l'alumnat que ha fet vaga, quan els professors, el 8% dels professors l'han feta. Aquesta mobilització convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària i CGT coincideix amb un moment d'aproximació entre el Departament d'Educació i els representants dels treballadors. La consellera Esther Nubió s'ha mostrat optimista davant la possibilitat d'arribar a un acord avui mateix, després que ahir s'acostessin posicions en una proposta de complement salarial i també amb la recuperació dels exènits retallats des de l'any 2012. Tot i l'acostament, els sindicats han mantingut la convocatòria d'avui en espera d'una reunió decisiva a les 3 de la tarda. Les demandes, però, no només se centren en qüestions salarials, sinó també en la denúncia de la situació límit que viuen molts centres davant l'augment de la complexitat a les aules.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7

0: Plenoil demana llicència ambiental per instal·lar a Palafolls la seva primera benzinera del Maresme i la Selva. Palafolls podria sumar una nova estació de servei en els pròxims mesos. L'empresa Plenoil ha sol·licitat la llicència ambiental per construir una benzinera al carrer Passada número 15 en una parcel·la de sòl industrial del nostre poble. Segons el projecte presentat, la futura instal·lació inclourà una zona de respostatge de carburant, dipòsits soterrats, terminals d'autopagament i un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. Si el projecte tira endavant, es convertiria en la sisena benzinera de Palafolls. I és que actualment al nostre municipi n'hi ha quatre en funcionament, mentre que la cinquena correspon a la vinculada al nou supermercat Bonpreu, que també es troba en construcció. L'arribada de Plenoil suposaria també el desembarcament de la companyia al territori, perquè tot i que la cadena ja té presència en diversos punts de Catalunya, com a Barcelona i el Vallès, no té actualment cap estació de servei oberta al Maresme ni a la Selva. La de Palafolls seria, per tant, la primera de la companyia en aquestes dues comarques. Plenoil és una cadena de benzineres automàtiques coneguda especialment per oferir preus habitualment més baixos que els de les estacions de serveis tradicionals. Segons la documentació presentada, s'inclou tant el projecte constructiu com la memòria ambiental, on s'avaluen qüestions com l'impacte acústic, la qualitat de l'aire, la possible afectació sobre el sòl i la gestió dels residus derivats de l'activitat. Tenint en compte les característiques i la possible incidència en l'entorn, el projecte d'aquesta nova benzinera està sotmès a exposició pública durant un termini de 30 dies. Els interessats en consultar-lo el poden trobar al web de l'Ajuntament i també la seu electrònica a banda dels serveis tècnics de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9 a 2 del migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.

0: Palafolls es convertirà en l'epicentre de l'eslot amb la celebració del tercer campionat interclubs de rally eslot. Aquesta setmana la seu del Club Eslot Palafolls acull la tercera edició del campionat d'interclubs de rally, una iniciativa que va néixer en el nostre municipi i que s'ha consolidat com un referent. En aquesta edició la competició ha crescut fins a comptar amb la participació de 6 clubs procedents de Salt, Girona, Arbúcies, Riells i Viabrea, Camp de Bànol i Palafolls. Pel que fa a la prova, consisteix en un total de 5 trams, 3 d'ells s'han ubicat a l'interior del local i 2 a l'exterior. Segons ha explicat Sergi Pinet, membre de l'entitat, els pilots han de demostrar la seva habilitat en categories que van des de prototips fins a vehicles més moderns com els que els veuen al Mundial de Ral·lis actual. Des del club s'ha destacat la feina feta per recuperar aquesta competició.
1: Generalment ens trobàvem molt sovint tots els membres d'aquest club i competíem doncs, en el club d'Arbúcies, en el club de Riells, a Salt, i al final doncs, hòstia, vam dir per què no fer un campionat, recuperar un antic campionat que s'havia fet antigament i iniciar-lo nosaltres de nou i fer un campionat a diferents clubs, que cada club tingui la seva competició.
0: Pel que fa al funcionament tècnic, s'ha sobrellat el realisme de la prova malgrat el tamany dels vehicles, que són a escala 1.32.
1: Realment funciona com qualsevol altra competició de rally slot, vale? El que passa que en aquest cas doncs només fem una cursa de les 6 que es fan durant tot el campionat. No deixa de ser passar al rally real d'escala 1-1, que tots veiem a la tele a Dazón, es tracta de passar-lo a escala 1.32 en aquest cas, i la normativa ve a ser la mateixa. Tenim un reglament esportiu, tenim un reglament per categories. En aquest cas treballem amb 5 categories diferents, de R1, R2, R3, R4, i després estan els RGTs. Llavors són 5 categories i cada categoria té el seu rècord.
0: Les inscripcions ja superen els 50 pilots que competiran principalment durant dijous i divendres a la nit. De fet, encara estan obertes aquestes inscripcions. El club de Palafolls, que també competirà, es presenta amb bones expectatives, comptant amb figures destacades com la Paula, qui és subcampiona de dames, o en David Chaparro, que és un pilot amb gran trajectòria històrica. Els resultats de Palafolls puntuaran per la classificació general del campionat, que finalitzarà el pròxim mes de novembre.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Palafolls comença ja a definir els candidats per les eleccions municipals del 2027. Tot i que falta gairebé un any per la cita a les urnes, algunes formacions polítiques ja han confirmat els seus caps de llista. A Palafolls, el PSC aposta per Rosa Garcia i Junts per Montse Sola, mentre que Esquerra i Palafolls Som encara mantenen la incògnita sobre qui liderarà els seus projectes. A Malgrat de Mar, Sònia Vinyola revalida la seva candidatura amb el PSC i Jofre Serret encapçalarà Malgrat ens mou. Aquestes primeres confirmacions marquen l'inici d'una llarga precampanya que no arrencarà oficialment fins al març de l'any vinent, amb la convocatòria oficial del decret d'eleccions.

Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimecres 27 de maig del 2026. Ho fem parlant d'algunes de les qüestions destacades d'aquesta setmana i les avancem en titulars. Entre altres, l'empresa Plenoil demana llicència per obrir la seva primera benzinera del Maresme a Palafolls. La companyia ha sol·licitat el permís ambiental per construir una estació de servei automàtic al carrer Passada, situada en una parcel·la de sòl industrial del municipi. El projecte preveu la instal·lació de terminals d'autopagament, dipòsits soterrats i un punt de recàrrega per vehicles elèctrics, convertint-se en la sisena benzinera de la nostra localitat. La documentació tècnica i la memòria ambiental estaran exposades al públic durant 30 dies perquè qualsevol interessat pugui consultar-les o presentar al·legacions.

I també avui parlarem de la vaga, perquè hi ha hagut un seguiment desigual d'aquesta vaga de docents amb una altra incidència, això sí, a l'escola Masprats. La segona jornada de vaga d'aquest mes ha tingut un suport majoritari a Masprats, on el 65% dels mestres i el 70% dels alumnes han secundat l'aturada. A les Ferreries les dades han estat més moderades. Les mobilitzacions convocades per diversos sindicats, recordem que reclamen millores laborals i salarials en un moment de negociació intensa amb el Departament d'Educació.

I la CAI i l'Espallagraria acorden un nou pla per protegir el riu sense perjudicar la pagesia. Després d'una reunió a l'Ajuntament ahir, s'ha descartat definitivament l'opció que posava en risc l'activitat agrícola al Pla de Grau. El nou acord prioritza la neteja immediata de la vegetació invasora de la llera, com els canyars, des del pont de Malgrat fins a la desembocadura per evitar inundacions. També es planteja la construcció d'una doble mota per reforçar la protecció dels nuclis urbans davant de possibles temporals com el Glòria.

0: I en esports, Palafolls acull la tercera edició del campionat d'interclubs de rally slot amb més de 50 pilots. La seu del club local s'ha convertit o es convertirà en el centre d'atenció per aficionats d'aquesta modalitat amb la participació de 6 clubs d'arreu de Girona i també del Maresme. La competició consta de 5 trams realistes a escala 1-32 amb 3 circuits a l'interior del local i 2 a l'exterior on els pilots hauran de demostrar la seva destresa. L'entitat palafollenca espera obtenir bons resultats en figures com la subcampiona Paula o el veterà David Chaparro, que competiran durant dijous i divendres. I pel que fa al temps, aquesta tarda tornarem a tenir un temps estable i assolellat a tot el Maresme amb alguns núvols alts poc importants. No s'esperen precipitacions. El vent serà lleugerament moderat, força 3 a 4, de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol. A àrees de maró, les temperatures màximes pujaran i oscilaran entre els 28 i els 32 graus. A Palafolls el cel estarà una mica ennuvolat, amb temperatures màximes que pugen fins als 31 graus i mínimes que baixen fins als 11. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui i ho fem parlant d'eleccions, perquè Palafolls encara el camí cap a les eleccions municipals del 2027 amb les primeres confirmacions de candidats a l'alcaldia. Falta poc menys d'un any per la cita amb les urnes que renovarà els ajuntaments de tota Catalunya. El diumenge 23 de maig del 2027 els veïns i veïnes de Palafolls estan cridats a votar per escollir la configuració del nou govern local. Tot i que el període electoral no començarà oficialment fins al 29 de març del 2027 amb la signatura del decret de convocatòria, els partits ja han començat a definir els seus caps de llista. A nivell local, el panorama polític comença a aclarir-se en algunes formacions. El PSC ha confirmat ja que Rosa García serà la seva candidata, mentre que Junts aposta per Montse Sola per encapçalar el seu projecte. D'altra banda, formacions amb representació actual encara mantenen el misteri sobre qui liderarà les seves llistes. Tant Esquerra Republicana, que governa actualment, com Palafolls Som, de moment no han donat detalls sobre quan escolliran el seu cap de llista. Tampoc se sap res de la resta de partits que van concórrer en els darrers comicis com Esquerra Unitària, el Partit Popular i Nosotros. Mentre que a Palafolls algunes incògnites encara estan, al municipi veí de Malgrat també s'han començat a conèixer alguns candidats. En aquest cas ja s'ha fet públic que Sònia Vinyola revalida la seva candidatura amb el PSC. També l'ha confirmat Malgrat ens mou amb Jofre Serret al capdavant. I parlem d'altres qüestions, perquè Plenoil demana llicència ambiental per instal·lar a Palafolls la seva primera benzinera del Maresme i de la Selva. Palafolls podria sumar una nova estació de servei els pròxims mesos. L'empresa Plenoil ha sol·licitat la llicència ambiental per construir una benzinera al carrer Passada número 15 en una parcel·la de sòl industrial del nostre municipi. Segons el projecte presentat, la futura instal·lació inclourà zona de repostatge de carburant, dipòsits soterrats, terminals d'autopista, autopagament i un punt de recàrrega per vehicles elèctrics. Si el projecte tira endavant, es convertiria en la sisena benzinera de Palafolls. I és que actualment al nostre poble n'hi ha 4 en funcionament, mentre que la cinquena correspon a la gasolinera vinculada al nou Bonpreu Esclat, que també es troba en construcció. L'arribada de Plenoil suposaria també el desembarcament de la companyia al territori, perquè tot i que la cadena ja té presència en diversos punts de Catalunya, no té actualment cap estació de servei oberta al Maresme ni a la Selva. La de Palafolls seria, per tant, la primera de la companyia en aquestes dues comarques. Plenoil és una cadena de benzineres automàtiques coneguda especialment per oferir preus habitualment més baixos que els de les estacions de servei tradicionals. La documentació presentada inclou tant el projecte constructiu com la memòria ambiental, on s'avaluen qüestions com l'impacte acústic, la qualitat de l'aire i la possible afectació sobre el sòl i la gestió dels residus derivats d'aquesta activitat. Tenint en compte les característiques i la possible incidència en l'entorn, el projecte d'aquesta nova benzinera està sotmès a exposició pública durant 30 dies. Els interessats en consultar-lo el poden trobar al web de l'Ajuntament o a la seu electrònica, a banda també dels serveis tècnics de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9 a 2. I parlem ara d'ensenyament, perquè hi ha hagut un seguiment desigual de la vaga de docents a Palafolls amb gran incidència, això sí, a les escoles de primària. Avui el sector educatiu de Catalunya viu una nova jornada de vaga general, la segona d'aquest mes, per reclamar millores laborals i salarials. A Palafolls, el seguiment de l'aturada ha estat especialment notable a l'escola de Mas Prats, mentre que a les Ferreries les dades són més moderades. Segons les dades recollides, a Mas Prats el seguiment ha estat majoritari. Un 65% del professorat ha segundat la vaga. Pel que fa a les famílies, la incidència ha estat encara més alta, amb un 70% dels alumnes que no han anat avui a l'escola. A les Ferreries, la participació ha estat menor, amb un 46% dels mestres en vaga i un 32% de l'alumnat absent. A l'Institut Font del Ferro, els alumnes de quart d'ESO estan de colònies i els de segon de batxillerat estan preparant selectivitat o convocatòries extraordinàries. Sense comptabilitzar-los, han indicat que hi ha un 90% de l'alumnat que ha fet vaga, quan els professors, el 8%, també s'ha sumat a aquesta vaga. La mobilització convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària i CGT coincideix amb un moment d'aproximació entre el Departament d'Educació i els representants dels treballadors. Tot i l'acostament, els sindicats han mantingut la convocatòria d'avui en l'espera d'una reunió decisiva. Les demandes no només se centren en qüestions salarials, sinó també en la denúncia de la situació límit que viuen molts centres davant l'augment de la complexitat a les aules. Si la reunió d'aquesta tarda no acaba amb un pacte definitiu, el calendari de mobilitzacions preveu una tercera aturada general de cara al divendres 5 de juny. I parlem ara de medi ambient, perquè una doble mota i la neteja de la llera és el nou pla de l'ACA per protegir el Pla de Grau i els nuclis urbans. Ahir va tenir lloc una reunió decisiva entre els representants de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i l'Agència Catalana de l'Aigua per redefinir el rumb del projecte de protecció del riu i la gestió del territori. La trobada, que va començar amb una visita sobre el terreny a la zona del Nou Pont entre Malgrat i Blanes i va continuar a l'Ajuntament, ha servit per fixar les bases d'una nova estratègia de consens que prioritza la neteja immediata i la protecció de l'activitat agrícola. Francesc Alemany, alcalde de Palafolls i president de l'Espai Agrari, ha explicat que la reunió ha permès marcar unes noves coordenades per l'estudi que havia quedat aturat arran de les protestes del sector primari. El punt més destacat ha estat la confirmació oficial que l'anomenada alternativa 3 ha quedat descartada definitivament, ja que es considera incompatible amb la supervivència de l'activitat agrària al Pla de Grau. Alemany ha destacat que ara l'estudi se centra en aspectes més generalistes i de consens.
1: Ara hem de marcar les coordenades per poder reprendre els objectius d'aquest estudi. L'estudi es centrarà ara en la part més generalista que en qualsevol de les opcions s'havia de fer i centrarà ara una miqueta amb el tema de poder, un cop queda anul·lada l'opció 3 com a possibilitat, doncs, poder redefinir quines són les condicions d'aquest estudi.
0: Un dels acords més rellevants ha estat el compromís de l'ACA de destinar una partida econòmica important per la neteja de la vegetació invasora, concretament els canyarars, des del pont de la carretera de Malgrat fins a la desembocadora. Aquesta actuació es considera urgent per evitar que aquests obstacles provoquin desbordaments en cas de fortes avingudes d'aigua. Xavier Castells, president de la cooperativa Progués Garbí de Malgrat, ha valorat molt positivament aquest compromís tècnic i econòmic de l'ACA.
2: Volem avançar que l'ACA s'ha compromès a una partida important per la neteja del riu, de la vegetació invasora, des del pont de la carretera que va entre Malgrat i Blanes fins a la desembocadura. Aquesta neteja és imprescindible en cas d'una avinguda perquè provoca en aquest punt un obstacle. Sabem perfectament que segons quins llocs del riu probablement no seria un problema, però a la desembocadura, a la recta final, sabem que és un problema. L'ACA és conscient que és un problema perquè provocaria un desbordament del riu.
0: Pel que fa a les infraestructures de protecció, s'ha plantejat una alternativa que passaria per reforçar la mota actual tocant el riu i construir-ne una de segona més enrere per protegir els nuclis urbans de crescudes extremes com les del temporal Glòria. Els tècnics de l'ACA treballaran ara en aquestes opcions perquè siguin compatibles amb la normativa vigent i amb les demandes de la pagesia. Està previst que a mitjans de juliol les parts es tornin a reunir per avaluar l'estat d'aquest nou estudi i l'avanç del pla de neteja. I parlem ara d'esports, perquè Palafolls es converteix en l'epicentre de l'eslot amb la celebració del tercer campionat d'interclubs de rally eslot. Aquesta setmana, la seu del Club Eslot Palafolls, el Forroll, acull la tercera edició del campionat d'interclubs de rally eslot, una iniciativa que va néixer en el nostre municipi, juntament amb d'altres, i que s'ha consolidat com un referent pels aficionats. En aquesta edició, la competició ha crescut fins a comptar amb la participació de 6 clubs procedents de Salt, Girona, Arbúcies, Riells i Viabrea, Camp de Bànol i el nostre Palafolls. Pel que fa a la prova, consisteix en un total de 5 trams, 3 d'ells s'han ubicat a l'interior del local i 2 a l'exterior. Segons ha explicat Sergi Pinet, membre de l'entitat, els pilots han de demostrar la seva habilitat en categories que van des de prototips fins a vehicles més moderns, com els que es veuen al Mundial de Rallys actual. Pinet ha destacat la feina feta per recuperar aquesta competició.
3: Generalment ens trobàvem molt sovint tots els membres d'aquest club i competíem doncs, en el club d'Arbúcies, en el club de Riells, a Salt, i al final doncs, hòstia, vam dir, per què no fer un campionat, recuperar un antic campionat que s'havia fet antigament i iniciar-lo nosaltres de nou i fer un campionat a diferents clubs, que cada club tingui la seva competició.
0: Pel que fa al funcionament tècnic, s'ha sobrellat el realisme de la prova, malgrat el tamany dels vehicles, que són a escala 1.32.
3: Realment funciona com qualsevol altra competició de rally slot, vale? El que passa que en aquest cas doncs, només fem una cursa de les 6 que es fan durant tot el campionat. No deixa de ser passar al rally real d'escala 1.1, que tots veiem a la tele, a Dazón. Es tracta de passar-lo a escala 1.32, en aquest cas, i la normativa ve a ser la mateixa. Tenim un reglament esportiu, tenim un reglament per categories. En aquest cas treballem amb 5 categories diferents, de R1, R2, R3, R4, i després estan els RGTs. Llavors són 5 categories i cada categoria té el seu reglament.
0: Les inscripcions ja superen els 50 pilots que competiran principalment durant les nits de dijous i divendres. De fet, encara estan obertes. El club de Palafolls, que també competirà, es presenta amb bones expectatives, comptant amb figures destacades com la Paula, qui és subcampiona de dames, o en David Chaparro, un pilot amb gran trajectòria. Els resultats de Palafolls puntuaran per la classificació general del campionat, que acabarà el proper mes de novembre.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. L'any passat, el 2025, Agüera no aclaria si s'havia negociat compartir l'alcaldia en les trobades postelectorals. L'assumptes interns entrava a la seva recta final amb una ronda d'entrevistes als portaveus municipals. Va ser aquell dia el torn de la socialista, en aquell moment, ara regidora no adscrita, Dolors Agüera, qui va repassar l'actualitat municipal. D'entrada va relativitzar les diferències internes en el PSC que ella mateixa havia destapat feia uns mesos en una altra entrevista. Assegurava que, com en qualsevol casa, hi havia diferències, però que s'arribava a acords per fer la feina. Negava desavinences personals amb els regidors d'Esquerra i entenia el comunicat de la policia, que es va fer en aquell moment, en el que es demanava que es deixessin treballar si el cos es va sentir molest. Tot i això, Agüera explicava que sempre que s'havien reunit amb agents ho havien fet a petició policial. El 2021 impulsaven una descoberta de l'entorn natural del Gorg de Xompuig, també conegut com a Gorg dels Cans o directament al Pipicant. Aquesta zona per gossos estava situada en un espai natural molt interessant a la riba dreta del riu Tordera. Justament per descobrir l'entorn d'aquesta zona del Parc Fluvial de la Tordera, l'Associació de Naturalistes va organitzar amb el suport de l'Ajuntament una activitat. A quarts de set de la tarda, la biòloga Laura Arjona i el geògraf Jordi Toralles es van encarregar de descobrir els valors naturals de aquesta zona propera al riu. L'activitat era gratuïta, però calia inscripció prèvia. I finalment, fa 10 anys, centenars d'alumnes de Palafolls aprenien educació viària amb la policia. Aquelles últimes setmanes, estudiants de P4, primer, tercer i cinquè de les dues escoles de Palafolls van rebre diferents sessions d'educació viària impartides per agents de la policia local. Per tal que els estudiants aprenguessin a conviure a la via pública amb la resta de vianants, cotxes, bicicletes, motos i els criteris bàsics de la seguretat a l'hora de circular, els agents van adaptar els continguts a cada edat.

0: És moment ara de connectar amb el nostre company, amb en Jordi Prats-Savalls, qui, com sempre, ens acosta alguna de les propostes culturals d'aquesta setmana. Hola, Jordi, què tens avui?
1: Hola, Melina. Avui amb la proposta cultural anem fins a Malgrat de Mar, i és que aquest divendres comencen els actes d'una nova edició del festival Solidarity Park. Aquest any es commemora el 89è aniversari de l'enfonsament de la ciutat de Barcelona per recordar els brigadistes internacionals i els membres de la tripulació d'aquell vaixell que van morir lluitant contra el feixisme. Hi ha ple d'activitats durant tot el cap de setmana. Per exemple, el mateix divendres es comptarà amb la trobada d'estudiants o també els actes inaugurals. Acabarà el vespre amb diferents concerts que es faran a la Societat Cultural i Recreativa La Barretina Vermella. I el 30 i el 31, doncs, diferents propostes com el mercat d'entitats i associacions, concerts de cantautors, també la presentació de diferents llibres o la cerimònia d'inauguració dels nous Ulls de Bou en el Monument de Malgrat de Mar. Tot plegat podeu consultar les activitats a través de www.solidaritypark.com.
0: Gràcies, Jordi.

0: diem que ara connectem més amb en Quim Serra, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment, situació meteorològica que torna a estar marcada bàsicament pel temps estable i assolellat i per la calor. Avui les temperatures que pugen més. Les màximes fàcilment s'enfilaran fins als 31-32 graus a la zona interior de la comarca i a prop de la costa oscil·laran entre els 28 i els 29, amb vents fluixos aquest matí, però moderats aquesta tarda de garbí. Almenys aquesta tarda serà una mica més agradable amb el vent. I la situació marítima dominada pel marejol aquesta tarda amb alguna petita àrea de maró poc important. De cara a demà les temperatures pugen una mica més, sobretot a les hores centrals del dia, amb màximes que podrien fregar els 32-33 graus a l'interior del Maresme, i de cara a demà passat divendres es mantindran sense canvis. Sembla que el cap de setmana podrien baixar una mica amb algun petit ruixat de tarda cap a l'àrea del Maresme Nord, però sempre fenòmens puntuals i poc importants.
0: Gràcies, Quim.

I finalitzem l'informatiu d'avui repassant en titulars què és el que hem destacat durant la jornada. Palafolls comença a definir ja els candidats per les eleccions del 2027. Tot i que falta gairebé un any per la cita amb les urnes, algunes formacions ja han confirmat els seus caps de llista. A Palafolls el PSC aposta per Rosa García i Junts per Montse Sola, mentre que Esquerra i Palafolls Som encara mantenen la incògnita sobre qui liderarà els seus projectes. I l'empresa Plenoil ha sol·licitat el permís ambiental per construir una benzinera al carrer Passada. El projecte preveu la instal·lació de terminals d'autopagament, dipòsits soterrats i un punt de recàrrega per vehicles elèctrics, convertint-se així en la sisena benzinera de la nostra localitat. La documentació tècnica i la memòria ambiental estaran exposades al públic durant 30 dies perquè qualsevol interessat pugui consultar-les o presentar al·legacions.

I avui també hem parlat de la vaga, perquè la segona jornada de vaga d'aquest mes ha tingut un suport majoritari amb els Prats, on el 65% dels mestres i el 70% dels alumnes han secundat l'aturada. A les Ferreries les dades han estat més moderades, de la mateixa manera que també ho han estat a l'Institut. Les mobilitzacions convocades per diversos sindicats reclamen millores laborals i salarials en un moment de negociació intensa amb el Departament d'Educació. I l'ACA i l'Espai Agrari han acordat un nou pla per protegir el riu Tordera sense perjudicar la pagesia. Després d'una reunió a l'Ajuntament, s'ha descartat definitivament l'opció que posava en risc l'activitat agrícola del Pla de Grau. El nou acord prioritza la neteja immediata de la vegetació invasora de la Llera des del pont de Malgrat fins a la desembocadura per evitar inundacions. I en esports, Palafolls acollirà la tercera edició del campionat d'interclubs de Rally Slot amb més de 50 pilots. La seu del club local s'ha convertit o es convertirà en el centre d'atenció per aficionats d'aquesta modalitat, amb la participació de 6 clubs d'arreu de Girona i també del Maresme. L'entitat palafollenca espera obtenir bons resultats en figures com la subcampiona Paula o el veterà David Chaparro, que competiran durant dijous i divendres a la nit. La iniciativa busca consolidar aquesta disciplina al territori i suma punts per la classificació general del campionat, que finalitzarà el mes de novembre.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.
11: Ràdio Palafolls,

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre, edita i presenta Melina Morilla.
1: Palafolls comença ja a definir els candidats per les eleccions municipals del 2027. Tot i que falta gairebé un any per la cita a les urnes, algunes formacions polítiques ja han confirmat els seus caps de llista. A Palafolls, el PSC aposta per Rosa Garcia i Junts per Montse Sola, mentre que Esquerra i Palafolls Som encara mantenen la incògnita sobre qui liderarà els seus projectes. A Malgrat de Mar, Sònia Vinyola...

valida la seva candidatura amb el PSC i Jofre Serret encapçalarà Malgrat ens mou. Aquestes primeres confirmacions marquen l'inici d'una llarga precampanya que no arrencarà oficialment fins al març de l'any vinent, amb la convocatòria oficial del decret d'eleccions.

Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimecres 27 de maig del 2026. Ho fem parlant d'algunes de les qüestions destacades d'aquesta setmana i les avancem en titulars. Entre altres, l'empresa Plenoil demana llicència per obrir la seva primera benzinera del Maresme a Palafolls. La companyia ha sol·licitat el permís ambiental per construir una estació de servei automàtic al carrer Passada, situada en una parcel·la de sòl industrial del municipi. El projecte preveu la instal·lació de terminals d'autopagament, dipòsits soterrats i un punt de recàrrega per vehicles elèctrics, convertint-se en la sisena benzinera de la nostra localitat. La documentació tècnica i la memòria ambiental estaran exposades al públic durant 30 dies perquè qualsevol interessat pugui consultar-les o presentar al·legacions.

I també avui parlarem de la vaga, perquè hi ha hagut un seguiment desigual d'aquesta vaga de docents amb una altra incidència, això sí, a l'escola Masprats. La segona jornada de vaga d'aquest mes ha tingut un suport majoritari a Masprats, on el 65% dels mestres i el 70% dels alumnes han secundat l'aturada. A les Ferreries les dades han estat més moderades. Les mobilitzacions convocades per diversos sindicats, recordem que reclamen millores laborals i salarials en un moment de negociació intensa amb el Departament d'Educació.

I la CAI i l'Espallagraria acorden un nou pla per protegir el riu sense perjudicar la pagesia. Després d'una reunió a l'Ajuntament ahir, s'ha descartat definitivament l'opció que posava en risc l'activitat agrícola al Pla de Grau. El nou acord prioritza la neteja immediata de la vegetació invasora de la llera, com els canyars, des del pont de Malgrat fins a la desembocadura per evitar inundacions. També es planteja la construcció d'una doble mota per reforçar la protecció dels nuclis urbans davant de possibles temporals com el Glòria.

0: I en esports, Palafolls acull la tercera edició del campionat d'interclubs de rally slot amb més de 50 pilots. La seu del club local s'ha convertit o es convertirà en el centre d'atenció per aficionats d'aquesta modalitat amb la participació de 6 clubs d'arreu de Girona i també del Maresme. La competició consta de 5 trams realistes a escala 1-32 amb 3 circuits a l'interior del local i 2 a l'exterior on els pilots hauran de demostrar la seva destresa. L'entitat palafollenca espera obtenir bons resultats en figures com la subcampiona Paula o el veterà David Chaparro, que competiran durant dijous i divendres. I pel que fa al temps, aquesta tarda tornarem a tenir un temps estable i assolellat a tot el Maresme amb alguns núvols alts poc importants. No s'esperen precipitacions. El vent serà lleugerament moderat, força 3 a 4, de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol, a Maries de Maró. Les temperatures màximes pujaran i oscilaran entre els 28 i els 32 graus. A Palafolls el cel estarà una mica ennuvolat, amb temperatures màximes que pugen fins als 31 graus i mínimes que baixen fins als 11. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui i ho fem parlant d'eleccions, perquè Palafolls encara el camí cap a les eleccions municipals del 2027 amb les primeres confirmacions de candidats a l'alcaldia. Falta poc menys d'un any per la cita amb les urnes que renovarà els ajuntaments de tota Catalunya. El diumenge 23 de maig del 2027 els veïns i veïnes de Palafolls estan cridats a votar per escollir la configuració del nou govern local. Tot i que el període electoral no començarà oficialment fins al 29 de març del 2027 amb la signatura del decret de convocatòria, els partits ja han començat a definir els seus caps de llista. A nivell local, el panorama polític comença a aclarir-se en algunes formacions. El PSC ha confirmat ja que Rosa García serà la seva candidata, mentre que Junts aposta per Montse Sola per encapçalar el seu projecte. D'altra banda, formacions amb representació actual encara mantenen el misteri sobre qui liderarà les seves llistes. Tant Esquerra Republicana, que governa actualment, com Palafolls Som, de moment no han donat detalls sobre quan escolliran el seu cap de llista. Tampoc se sap res de la resta de partits que van concórrer en els darrers comicis, com Esquerra Unitària, el Partit Popular i Nosotros. Mentre que a Palafolls algunes incògnites encara estan, al municipi veí de Malgrat també s'han començat a conèixer alguns candidats. En aquest cas ja s'ha fet públic que Sònia Vinyola revalida la seva candidatura amb el PSC. També l'ha confirmat Malgrat ens mou amb Jofre Serret al capdavant. I parlem d'altres qüestions, perquè Plenoil demana llicència ambiental per instal·lar a Palafolls la seva primera benzinera del Maresme i de la Selva. Palafolls podria sumar una nova estació de servei els pròxims mesos. L'empresa Plenoil ha sol·licitat la llicència ambiental per construir una benzinera al carrer Passada número 15 en una parcel·la de sòl industrial del nostre municipi. Segons el projecte presentat, la futura instal·lació inclourà zona de repostatge de carburant, dipòsits soterrats, terminals d'autopista, autopagament i un punt de recàrrega per vehicles elèctrics. Si el projecte tira endavant, es convertiria en la sisena benzinera de Palafolls. I és que actualment al nostre poble n'hi ha 4 en funcionament, mentre que la cinquena correspon a la gasolinera vinculada al nou Bonpreu Esclat, que també es troba en construcció. L'arribada de Plenoil suposaria també el desembarcament de la companyia al territori, perquè tot i que la cadena ja té presència en diversos punts de Catalunya, no té actualment cap estació de servei oberta al Maresme ni a la Selva. La de Palafolls seria, per tant, la primera de la companyia en aquestes dues comarques. Plenoil és una cadena de benzineres automàtiques coneguda especialment per oferir preus habitualment més baixos que els de les estacions de servei tradicionals. La documentació presentada inclou tant el projecte constructiu com la memòria ambiental, on s'avaluen qüestions com l'impacte acústic, la qualitat de l'aire i la possible afectació sobre el sòl i la gestió dels residus derivats d'aquesta activitat. Tenint en compte les característiques i la possible incidència en l'entorn, al projecte d'aquesta nova benzinera està sotmès a exposició pública durant 30 dies. Els interessats en consultar-lo el poden trobar al web de l'Ajuntament o a la seu electrònica, a banda també dels serveis tècnics de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9 a 2. I parlem ara d'ensenyament, perquè hi ha hagut un seguiment desigual de la vaga de docents a Palafolls, amb gran incidència, això sí, a les escoles de primària. Avui el sector educatiu de Catalunya viu una nova jornada de vaga general, la segona d'aquest mes, per reclamar millores laborals i salarials. A Palafolls, el seguiment de l'aturada ha estat especialment notable a l'escola de Masprats, mentre que a les Ferreries les dades són més moderades. Segons les dades recollides, a Masprats el seguiment ha estat majoritari. Un 65% del professorat assegunden la vaga. Pel que fa a les famílies, la incidència ha estat encara més alta, amb un 70% dels alumnes que no han anat avui a l'escola. A les Ferreries, la participació ha estat menor, amb un 46% dels mestres en vaga i un 32% de l'alumnat absent. A l'Institut Font del Ferro, els alumnes de quart d'ESO estan de colònies i els de segon de batxillerat estan preparant selectivitat o convocatòries extraordinàries. Sense comptabilitzar-los, han indicat que hi ha un 90% de l'alumnat que ha fet vaga, quan els professors, el 8%, també s'ha sumat a aquesta vaga. La mobilització convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària i CGT coincideix amb un moment d'aproximació entre el Departament d'Educació i els representants dels treballadors. Tot i l'acostament, els sindicats han mantingut la convocatòria d'avui en l'espera d'una reunió decisiva. Les demandes no només se centren en qüestions salarials, sinó també en la denúncia de la situació límit que viuen molts centres davant l'augment de la complexitat a les aules. Si la reunió d'aquesta tarda no acaba amb un pacte definitiu, el calendari de mobilitzacions preveu una tercera aturada general de cara al divendres 5 de juny. I parlem ara de medi ambient, perquè una doble mota i la neteja de la llera és el nou pla de l'ACA per protegir el Pla de Grau i els nuclis urbans. Ahir va tenir lloc una reunió decisiva entre els representants de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i l'Agència Catalana de l'Aigua per redefinir el rumb del projecte de protecció del riu i la gestió del territori. La trobada, que va començar amb una visita sobre el terreny a la zona del Nou Pont entre Malgrat i Blanes i va continuar a l'Ajuntament, ha servit per fixar les bases d'una nova estratègia de consens que prioritza la neteja immediata i la protecció de l'activitat agrícola. Francesc Alemany, alcalde de Palafolls i president de l'Espai Agrari, ha explicat que la reunió ha permès marcar unes noves coordenades per l'estudi que havia quedat aturat arran de les protestes del sector primari. El punt més destacat ha estat la confirmació oficial que l'anomenada alternativa 3 ha quedat descartada definitivament, ja que es considera incompatible amb la supervivència de l'activitat agrària al Pla de Grau. Alemany ha destacat que ara l'estudi se centra en aspectes més generalistes i de consens.
1: Ara hem de marcar les coordenades per poder reprendre els objectius d'aquest estudi. L'estudi es centrarà ara en la part més generalista que en qualsevol de les opcions s'havia de fer i centrarà ara una miqueta amb el tema de poder, un cop queda anul·lada l'opció 3 com a possibilitat, doncs, poder redefinir quines són les condicions d'aquest estudi.
0: Un dels acords més rellevants ha estat el compromís de l'ACA de destinar una partida econòmica important per la neteja de la vegetació invasora, concretament els canyarars des del pont de la carretera de Malgrat fins a la desembocadora. Aquesta actuació es considera urgent per evitar que aquests obstacles provoquin desbordaments en cas de fortes avingudes d'aigua. Xavier Castells, president de la cooperativa Progués Garbí de Malgrat, ha valorat molt positivament aquest compromís tècnic i econòmic de l'ACA.
2: Volem avançar que l'ACA s'ha compromès a una partida important per la neteja del riu, de la vegetació invasora, des del pont de la carretera que va entre Malgrat i Blanes fins a la desembocadura. Aquesta neteja és imprescindible en cas d'una avinguda perquè provoca en aquest punt un obstacle. Sabem perfectament que segons quins llocs del riu probablement no seria un problema, però a la desembocadura, a la recta final, sabem que és un problema, la que és conscient que és un problema perquè provocaria un desbordament del riu.
0: Pel que fa a les infraestructures de protecció, s'ha plantejat una alternativa que passaria per reforçar la mota actual tocant el riu i construir-ne una de segona més enrere per protegir els nuclis urbans de crescudes extremes com les del temporal Glòria. Els tècnics de l'ACA treballaran ara en aquestes opcions perquè siguin compatibles amb la normativa vigent i amb les demandes de la pagesia. Està previst que a mitjans de juliol les parts es tornin a reunir per avaluar l'estat d'aquest nou estudi i l'avanç del pla de neteja. I parlem ara d'esports, perquè Palafolls es converteix en l'epicentre de l'Slot amb la celebració del tercer campionat d'interclubs de Rally Slot. Aquesta setmana, la seu del Club Slot Palafolls, el Forroll, acull la tercera edició del campionat d'interclubs de Rally Slot, una iniciativa que va néixer en el nostre municipi, juntament amb d'altres, i que s'ha consolidat com un referent pels aficionats. En aquesta edició, la competició ha crescut fins a comptar amb la participació de 6 clubs procedents de Salt, Girona, Arbúcies, Riell i Viabrea, Camp de Bànol i el nostre Palafolls. Pel que fa a la prova, consisteix en un total de 5 trams, 3 d'ells s'han ubicat a l'interior del local i 2 a l'exterior. Segons ha explicat Sergi Pinet, membre de l'entitat, els pilots han de demostrar la seva habilitat en categories que van des de prototips fins a vehicles més moderns, com els que es veuen al Mundial de Rallys actual. Pinet ha destacat la feina feta per recuperar aquesta competició.
3: Generalment ens trobàvem molt sovint tots els membres d'aquest club i competíem a l'altre en el club d'Arbúcies, en el club de Riells, a Salt, i al final doncs, hòstia, vam dir, per què no fer un campionat, recuperar un antic campionat que s'havia fet antigament i iniciar-lo nosaltres de nou i fer un campionat a diferents clubs, que cada competició, cada club tingui la seva competició.
0: Pel que fa al funcionament tècnic, s'ha subratllat el realisme de la prova malgrat el tamany dels vehicles, que són a escala 1.32.
3: Realment funciona com qualsevol altra competició de Rally Slot, vale? El que passa que en aquest cas doncs, només fem una cursa de les 6 que es fan durant tot el campionat. No deixa de ser passar al rally real d'escala 1.1, que tots veiem a la tele a Dazón, eh? Es tracta de passar-lo a escala 1.32 en aquest cas, i la normativa ve a ser la mateixa. Tenim un reglament esportiu, tenim un reglament per categories. En aquest cas treballem amb 5 categories diferents, de R1, R2, R3, R4, i després estan els RGTs. Llavors són 5 categories i cada categoria té el seu reglament.
0: Les inscripcions ja superen els 50 pilots que competiran principalment durant les nits de dijous i divendres. De fet, encara estan obertes. El club de Palafolls, que també competirà, es presenta amb bones expectatives, comptant amb figures destacades com la Paula, qui és subcampiona de dames, o en David Chaparro, un pilot amb gran trajectòria. Els resultats de Palafolls puntuaran per la classificació general del campionat, que acabarà el proper mes de novembre.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. L'any passat, el 2025, Agüera no aclaria si s'havia negociat compartir l'alcaldia en les trobades postelectorals. L'assumptes interns entrava a la seva recta final amb una ronda d'entrevistes als portaveus municipals. Va ser aquell dia el torn de la socialista, en aquell moment, ara regidora no adscrita, Dolors Agüera, qui va repassar l'actualitat municipal. D'entrada va relativitzar les diferències internes en el PSC que ella mateixa havia destapat feia uns mesos en una altra entrevista. Assegurava que, com en qualsevol casa, hi havia diferències, però que s'arribava a acords per fer la feina. Negava desavinences personals amb els regidors d'Esquerra i en tenia el comunicat de la policia, que es va fer en aquell moment, en el que es demanava que es deixessin treballar si el cos es va sentir molest. Tot i això, Agüera explicava que sempre que s'havien reunit amb agents ho havien fet a petició policial. El 2021 impulsaven una descoberta de l'entorn natural del Gorg de Xompuig, també conegut com a Gorg dels Cans o directament al Pipicant. Aquesta zona per gossos estava situada en un espai natural molt interessant a la riba dreta del riu Tordera. Justament per descobrir l'entorn d'aquesta zona del Parc Fluvial de la Tordera, l'Associació de Naturalistes va organitzar amb el suport de l'Ajuntament una activitat. A quarts de 7 de la tarda, la biòloga Laura Arjona i el geògraf Jordi Toralles es van encarregar de descobrir els valors naturals d'aquesta zona propera al riu. L'activitat era gratuïta, però calia inscripció prèvia. I finalment, fa 10 anys, centenars d'alumnes de Palafolls aprenien educació viària amb la policia. Aquelles últimes setmanes, estudiants de P4, primer, tercer i cinquè de les dues escoles de Palafolls van rebre diferents sessions d'educació viària impartides per agents de la policia local. Per tal que els estudiants aprenguessin a conviure a la via pública amb la resta de vianants, cotxes, bicicletes, motos i els criteris bàsics de la seguretat a l'hora de circular, els agents van adaptar els continguts a cada edat.

0: És moment ara de connectar amb el nostre company amb en Jordi Prats-Savalls, qui com sempre ens acosta alguna de les propostes culturals d'aquesta setmana. Hola Jordi, què tens avui?
1: Hola Melina, avui amb la proposta cultural anem fins a Malgrat de Mar, i és que aquest divendres comencen els actes d'una nova edició del festival Solidarity Park. Aquest any es commemora el 89è aniversari de l'enfonsament del Ciutat de Barcelona per recordar els brigadistes internacionals i els membres de la tripulació d'aquell vaixell que van morir lluitant contra el feixisme. Hi ha ple d'activitats durant tot el cap de setmana. Per exemple, el mateix divendres es comptarà amb la trobada d'estudiants o també els actes inaugurals. Acabarà el vespre amb diferents concerts que es faran a la Societat Cultural i Recreativa La Barretina Vermella. I el 30 i el 31, doncs, diferents propostes com el mercat d'entitats i associacions, concerts de cantautors, també la presentació de diferents llibres o la cerimònia d'inauguració dels nous Ulls de Bou en el Monument de Malgrat de Mar. Tot plegat podeu consultar les activitats a través de www.solidaritypark.com.
0: Gràcies, Jordi.

0: I amb què ara connectem és amb en Quim Serra, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment, situació meteorològica que torna a estar marcada bàsicament pel temps estable i assolellat i per la calor. Avui les temperatures que pugen més, les màximes fàcilment s'enfilaran fins als 31-32 graus a la zona interior de la comarca i a prop de la costa oscil·laran entre els 28 i els 29, amb vents fluixos aquest matí però moderats aquesta tarda de Garbí. Almenys aquesta tarda serà una mica més agradable amb el vent. I la situació marítima dominada pel marejol aquesta tarda amb alguna petita àrea de maró poc important. De cara a demà les temperatures pugen una mica més, sobretot a les hores centrals del dia, amb màximes que podrien fregar els 32-33 graus a l'interior del Maresme, i de cara a demà passat divendres es mantindran sense canvis. Sembla que el cap de setmana podrien baixar una mica amb algun petit ruixat de tarda cap a l'àrea del Maresme Nord, però sempre fenòmens puntuals i poc importants.
0: Gràcies, Quim.

I finalitzem l'informatiu d'avui repassant en titulars què és el que hem destacat durant la jornada. Palafolls comença a definir ja els candidats per les eleccions del 2027. Tot i que falta gairebé un any per la cita amb les urnes, algunes formacions ja han confirmat els seus caps de llista. A Palafolls el PSC aposta per Rosa García i Junts per Montse Sola, mentre que Esquerra i Palafolls Som encara mantenen la incògnita sobre qui liderarà els seus projectes. I l'empresa Plenoil ha sol·licitat el permís ambiental per construir una benzinera al carrer Passada. El projecte preveu la instal·lació de terminals d'autopagament, dipòsits soterrats i un punt de recàrrega per vehicles elèctrics, convertint-se així en la sisena benzinera de la nostra localitat. La documentació tècnica i la memòria ambiental estaran exposades al públic durant 30 dies perquè qualsevol interessat pugui consultar-les o presentar al·legacions.

I avui també hem parlat de la vaga, perquè la segona jornada de vaga d'aquest mes ha tingut un suport majoritari amb Esprats, on el 65% dels mestres i el 70% dels alumnes han secundat l'aturada. A les ferreries les dades han estat més moderades, de la mateixa manera que també ho han estat a l'institut. Les mobilitzacions convocades per diversos sindicats reclamen millores laborals i salarials en un moment de negociació intensa amb el Departament d'Educació. I l'ACA i l'Espai Agrari han acordat un nou pla per protegir el riu Tordera sense perjudicar la pagesia. Després d'una reunió a l'Ajuntament, s'ha descartat definitivament l'opció que posava en risc l'activitat agrícola del Pla de Grau. El nou acord prioritza la neteja immediata de la vegetació invasora de la Llera des del pont de Malgrat fins a la desembocadura per evitar inundacions. I en esports, Palafolls acollirà la tercera edició del campionat d'interclubs de rally slot amb més de 50 pilots. La seu del club local s'ha convertit o es convertirà en el centre d'atenció per aficionats d'aquesta modalitat, amb la participació de 6 clubs d'arreu de Girona i també del Maresme. L'entitat palafollenca espera obtenir bons resultats en figures com la subcampiona Paula o el veterà David Chaparro, que competiran durant dijous i divendres a la nit. La iniciativa busca consolidar aquesta disciplina al territori i suma punts per la classificació general del campionat, que finalitzarà el mes de novembre.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 27 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres una jornada més. Totes aquestes notícies i moltes més les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat, també a les nostres xarxes socials. Recordem que estem disponibles a Instagram, a Facebook, a Telegram i també al nou canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Bona tarda a tothom. Després de l'informatiu, tot l'equip del Palafolls en xarxa arriba per destacar les diferents novetats culturals a Palafolls i Rodalies per aquests pròxims dies. Benvinguts, doncs, al programa destacant tota aquesta programació cultural. Ho farem dins la xarxa cultural en una estoneta, però avui també és dimecres, per tant, tocarà obrir la nostra llibreria. Quatre propostes, més un llibre de regal que ja podeu consultar a través de les xarxes socials. I a la segona part del programa hem convidat la gent de l'eslot Palafolls, i és que s'acosta un campionat, el tercer campionat d'Interclubs Rally Eslot, que aquest pròxim dijous i divendres s'organitza aquí al nostre municipi, a Palafolls. En Sergi Pinet serà avui amb nosaltres per explicar-nos en tots els detalls des de la mateixa entitat. Fetes les presentacions i repassat el sumari, nosaltres ens hi podem ja. Esperant que ens acompanyis, comença la xarxa cultural.
0: Xarxa cultural.
2: Xarxa cultural que fa un recorregut per les propostes, doncs això, les activitats culturals de Palafolls i Rodalies, precisament pel nostre municipi. Comencem fent agenda. Entre d'altres, doncs, una activitat per aquest mateix vespre i que ahir ens explicava la seva organitzadora, la Dolors Ribot. Continuen, doncs, els tallers de danses tradicionals 2026, que es fan cada dimecres a la plaça de Popi. Especial la jornada d'avui, perquè es ballarà i s'ensenyarà el contrapàs de Sant Genís de Palafolls, amb la presència d'en Xavier Salicru i també de la Mar Vilà. El punt de trobada serà, com dèiem, a la plaça de Popi a partir de 9:15 del vespre. Del nostre municipi també destacarem altres activitats culturals, per exemple, una passejada naturalista per l'entorn de la Riera de Sant Genís de cara al pròxim dissabte, organitzat per la biblioteca del nostre municipi i també per la xarxa de parcs naturals. La proposta és aquesta passejada naturalista per l'entorn de la Riera de Sant Genís, dissabte al punt de 9:15 del matí i de forma gratuïta. El punt de trobada serà l'església de Sant Genís de Palafolls. Si seguim amb més propostes culturals, destacarem també per dissabte al vespre el sopar de final de curs del Casal de la Dona de Palafolls. L'activitat es farà a la gespa davant del Casal d'Avis. Comptarà amb aquest sopar gratuït per sòcies, 10 euros per als no socis, i després amb música en directe. Demà tindrem amb nosaltres una representació de la Junta d'aquesta entitat també per destacar-ne tots els detalls. Seguim avançant perquè aquest cap de setmana també hi ha proposta de musical amb l'AFA de l'Institut Font del Ferro, que presenta Casi Gris Tirando a Negro, una versió del mític musical Gris, que es farà tant dissabte com diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de Palafolls. Les entrades costen 5 euros i es poden comprar anticipades aquests dies a diferents establiments del nostre municipi. Seguim avançant i parlem també de propostes a Malgrat de Mar. Atenció, perquè divendres comença una nova edició del Festival Solidarity Park, el 89è aniversari de l'enfronsament del Ciudad de Barcelona, per recordar els brigadistes internacionals i els membres de la tripulació d'aquest vaixell que van morir lluitant contra el feixisme. Doncs reprèn activitat cultural. Divendres, entre d'altres coses, per exemple, hi haurà la trobada d'estudiants o també a les 6 de la tarda la inauguració oficial del festival amb la intervenció de la regidora de Cultura de l'Ajuntament i familiars dels brigadistes internacionals. Després també la inauguració de l'exhibició col·lectiva d'artistes iraquians, El llegat dels brigadistes internacionals del món àrab, una proposta a càrrec de Michel Hanna, o també a 8:15 del vespre la presentació del llibre Moros contra Franco. A les 9 del vespre a la Barretina Vermella hi haurà també el concert inaugural amb la participació del duet Amazing Uzu i un segon concert amb el cantautor escocès Callum Byte. Les activitats segueixen també al cap de setmana. Teniu tota la informació a través de www.solidaritypark.com. Però hi ha més propostes a Malgrat de Mar. Per exemple, també el divendres, la tercera jornada Gluten Free, que es farà a les peixateries velles a partir de 6:15 de la tarda, o sessió teatral amb pijames. Divendres, dissabte i diumenge al Centre Cultural Malgratenc, amb entrades disponibles també abans de la funció i a càrrec de la Magnòlia Teatre. També hem de sumar al calendari d'activitats de Malgrat de Mar les propostes en motiu de la Setmana de la Natura. Per exemple, el dissabte hi haurà el taller d'estampació botànica que es farà al Molí de la Sal a partir de 9:45 del matí. Girem plana i anem ara fins al municipi de Pineda per destacar, per exemple, Hora del Conte demà dijous a la tarda, sota el títol Jocs de falda per al petit os, una proposta que es farà a la Biblioteca Manuel Serra i Moret a partir de 6:45 de la tarda per infants d'entre 1 a 3 anys a càrrec de Judit Navarro, de la Petita Companyia. I aquests dies Pineda de Mar també celebra diferents activitats en motiu del Dia Mundial de la Salut de les Dones. Per exemple, demà a la tarda al Centre Cívic de Poble Nou, la xerrada Què passa en el cuerpo de la mujer en cada etapa? Todo lo que necesitas saber y nadie te cuenta, a càrrec de Tamara Martín, farmacèutica i biotecnòloga. Serà a partir de les 5 de la tarda. I a les 5, també, davant de l'escola Montpalau, hi haurà sessió demostrativa d'exercicis de força a dones, a càrrec de Núria Costes, fisioterapeuta integrativa. Seguim avançant, parlem ara de les activitats al municipi de Calella. Dir-vos, per exemple, que aquest vespre i com cada setmana hi ha una nova conferència dins l'aula d'extensió universitària de Calella. La conferència d'aquesta setmana es titula La setmana tràgica a Barcelona, a càrrec d'Eugènia de Pagès i Vergés, que és llicenciada en llengües clàssiques i en història moderna i contemporània. Serà la sala Mozart. Ja de cara a demà dijous destacarem també, per exemple, el torneig d'Scrabble que organitza l'Espai Jove de Can Saleta a partir de les 6 de la tarda, o el divendres a les 9 del vespre al Pati de l'Os, l'Escape Room del Canviem la Nit, una proposta d'oci nocturn alternatiu adreçada a joves de 16 anys. Més activitats, apartem l'agenda de Calella i ens centrem ara en les propostes al municipi de Tordera. Aquest vespre, a 9:15, es presenta una nova edició del Memorial Josep Barceló 2026. Serà al local de l'Associació de Gent Gran de l'Esplai. I el divendres anem fins al local de joves perquè celebra una nova edició de la Gincama Tordarenca. Amb inscripcions gratuïtes per equips de màxim 5 persones, aquestes inscripcions es poden fer al mateix casal de joves per Instagram o també per WhatsApp. Acabem i ho fem parlant de propostes al municipi de Blanes. Demà passat es reprèn l'activitat de dansa a les escoles en la seva novena edició, organitzat per l'Esbar Dansaire Joaquim Ruïra i per les escoles participants. Les diferents exhibicions es faran des de les 10 del matí al Passeig de Mar. A part, també, divendres hi ha l'últim concert dins el cicle Música a l'Esperança. A la Capella de l'Esperança, a partir de les 10 del vespre, hi actuarà Ferran Pisà, que presentarà 1620. Les entrades costen 12 euros, que es poden comprar anticipades al mateix local abans del concert. I acabarem destacant un apunt més com a activitat cultural a Blanes, la proposta teatral de l'entitat Fem Teatre, que puja dalt de l'escenari del Teatre de Blanes tant divendres com dissabte per representar la comèdia Res és el que sembla, una comèdia dirigida i adaptada per Neus Bobet, que es farà a partir de les 8 del vespre els dos dies, amb les entrades que es poden comprar a la guixeta una hora abans del mateix dia de l'espectacle, a un preu de 10 euros. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. Obrim la nostra llibreria.

0: Com cada dimecres és el torn d'obrir la nostra llibreria. Xavi Sitjà, molt bona tarda.
1: Hola, què hi ha?
0: Gràcies per ser amb nosaltres, amb els deures fets, quatre propostes literàries, més un llibre de regal, que com sempre agraïm a les diferents editorials que participen amb nosaltres i que de fet ja podeu veure des d'aquest matí a les xarxes socials. El repassem al final de la secció, perquè ara toca parlar d'aquestes recomanacions, Xavi.
1: Doncs mira, ha arribat una proposta molt interessant, de fet diferent, podríem dir, i es tracta d'una novel·la amb un personatge conegut de sobres per la majoria dels nostres oients, i és que es tracta de Sherlock Holmes. De fet, és un llibre que es diu Resuelve los misterios, los asesinatos de Sherlock Holmes. 10 casos para descifrar. El títol ho diu tot. És de l'editorial Lumberg, un dels segells de Planeta. I bé, doncs aquí, amb un llibre de veritat, amb una edició molt acurada, amb totes aquestes històries, amb il·lustracions, amb uns dibuixos molt, molt, molt ben fets, molt guapos, i amb 10 casos podríem dir, bueno, ens proposen, podríem dir, 10 casos i en els que nosaltres hem d'intentar esbrinar doncs qui és l'assassí o amb què l'han matat, on ha amagat les armes. Al final de tot del llibre trobareu les solucions a aquestes històries i podríem dir que és com un passatemps, no és la típica novel·la per agafar i llegir en una tarda i vinga, som-hi, com aquestes que enganxen tant, sinó que és més com un joc, com una proposta de passar l'estona ara que s'acosta l'estiu i de pair a poc a poc aquestes històries i estar molt atents, sobretot, a les pistes que ens va deixant tant el mateix Sherlock Holmes com el doctor Watson, que lògicament també té els seus moments a la novel·la.
0: De fet, aquestes propostes també estan de moda, perquè em fas pensar ara, Xavi, no sé si ho saps, amb la moda dels murdocus, no sé si ho has escoltat, sí, que es tracta d'una barreja entre el Cluedo i el Sudoku. Per tant, d'alguna manera hem de també desxifrar un assassinat, però en aquest cas posant els números i jugant amb les regles del Sudoku, una moda que aquests mesos de segur els nostres oients n'hauran escoltat parlar i que ara ens porta precisament a un pas més enllà en un llibre, a l'estil Tria la teva aventura, podríem dir, d'aquells sí, clàssics, on nosaltres fem de detectius, és a dir, de Sherlock Holmes, i hem d'esbrinar 10 casos, no? Si no m'equivoco.
1: Sí, sí, ja ens proposen 10 històries, 10 casos diferents i com dèiem, al final de tot hi ha un apèndix amb les solucions, diguéssim, doncs, per exemple, ha sigut aquest, la mort aquí, com tu bé dius, com el Cluedo.
0: Mm-hmm. D'alguna manera, doncs, si algun dels nostres oients doncs decideix aquesta proposta, que sàpiga que ens pot fer saber quants casos, no? Perquè entenc que ha d'haver-hi un barem, no?
1: Correcte.
0: Si ets un gran detectiu, resoldràs els 10, si n'has resolt 5, diríem que encara estàs en pràctiques, no? Per entendre'ns, Xavi.
1: Sí, un detectiu, bueno, amb vocació.
0: Aquesta és la primera proposta que avui ens porta en Xavi. Recordem el títol, sisplau.
1: Los asesinatos de Sherlock Holmes, resuelve sus misterios. 10 casos para descifrar.
0: Doncs vinga, una bona proposta, sens dubte diferent a la que ens tens acostumat,
1: correcte,
0: Xavi, però busquem una segona proposta.
1: Ens n'anem ja més cap al més clàssic, el que vols llegir sense parar i sense donar-li massa voltes.
0: Sense ser doncs part activa, no?, del misteri.
1: Exacte, sí. Ens n'anem amb Siete cadàveres, d'en Nicolás Benítez, i editat per RBA. De fet, és una novel·la que va sortir publicada fa un any, però bé, com dèiem, a vegades se'ns apilen als estants i bueno, ara per ACO, per B, li ha tocat aquesta novel·la. I bé, doncs, la veritat és que es tracta d'un llibre bastant interessant i de fet, àgil de llegir, ràpid, distret, i aquí tu coneixerem en Carlos. En Carlos és un noi doncs, que la vida no l'ha tractat massa bé, ha patit diferents històries que anirem descobrint al llarg de la novel·la. La qüestió és que ha acabat a presó. A presó li arriba la notícia, una notícia tràgica, de la mort de la seva germana. I allà comença ell, dins el seu cap, a començar a teixir, com podríem dir, com una taranyina, doncs la seva idea de venjança, perquè també li arriben notícies més o menys de qui ha estat el culpable. I està, doncs, això, esperant a poder sortir per executar aquesta venjança. Una novel·la, com dèiem, podríem dir pels lectors, pels seguidors de la novel·la més ràpida, més àgil, més de més novel·la policíaca, tipus Carmen Mola o Miquel Santiago.
0: De totes maneres, segueixo insistint que la novel·la negra està de moda, i des de ja fa molt de temps que està de moda. De fet, n'hem parlat moltes vegades vegades davant d'aquests micròfons, eh? Hi ha diferents festivals també aquí a la nostra comarca que tracten aquest tipus de novel·les, però ho veiem també amb les teves recomanacions, Xavi. No deixen de ser novel·les d'assassinats que recomanem un dimecres rere un altre.
1: Penseu que la majoria de novel·les que es publiquen, no sé, ara és una dada més o menys que jo dic pel que m'arriba, diguéssim, d'editorials, tant a nivell d'informació com a nivell de llibres que ens regalen, un 70% podríem dir que és novel·la negra, policíaca, i que al final... suposo que és això, no? El que més llegeix la gent i el que al final més els interessa.
0: Però enrere han quedat també les mítiques novel·les romàntiques que es llegien també fa uns anys, aquelles típiques que tenien una col·lecció completa, o fins i tot els llibres d'autoajuda, que no fa tant també llegíem, o que ens prometien dietes meravelloses, eh? O com aconseguir diners, o com ser feliços, etc. Jo crec que la novel·la negra ha passat per davant de tots aquests gèneres.
1: Jo crec que al final tot això de les dietes, de trobar l'amor o trobar diners, o la gent ha obert els ulls i diu: mira, mal per mal, si m'han d'enredar que m'enredin amb un assassí i amb un assassí que és de broma,
0: com a mínim que es quedi en llibre, no? I que no hagi de fer gaire cosa. Sí. Aquesta és la segona proposta, doncs, que ens porta en Xavi. Repassem el títol, Xavi, sisplau.
1: Siete cadàveres.
0: Siete cadàveres és la segona proposta. No patiu, que encara en tenim dues més. Xavi, per on continuem?
1: Doncs mira, continuem amb Calliope, de la Tabitha King, i amb Michael McDowell. Michael McDowell, els nostres oients i lectors més àvids reconeixeran que és aquell escriptor que va morir l'any 99, de fet guionista de Beetlejuice i de Pesadilla antes de Navidad, i que havia publicat una sèrie de novel·les que es van publicar cada 15 dies, aquelles novel·les petitones de Blackwater, que van tenir molt d'èxit. Doncs bé, doncs l'editorial ha repescat una novel·la que va deixar pendent, que va deixar inacabada quan va morir, que de fet la va acabar d'escriure la Tabitha King, que no deixa de ser la dona de Stephen King.
0: Per tant, era inacabada, eh?
1: Era inacabada. Com dèiem, la dona de l'Stephen King, també escriptora, es va encarregar d'acabar-la i es va veure publicada amb més o menys èxit. Arrel de l'èxit de la nissaga de Blackwater aquí al nostre país, doncs s'ha tornat a reeditar, i amb una coberta molt semblant, que era una de les dels hàndicaps d'aquest aquesta nova publicació. Doncs bé, ens arriba aquesta història de la Calliope, que és una nena de 7 anys que fuig d'Alabama cap a Orleans amb la seva mare després de que hagin assassinat el seu pare. El seu pare era un home que s'havia fet a si mateix, com se sol dir, i que estava ara al capdavant d'un imperi automobilístic, i bé, doncs ha de fugir. Com dèiem, se'n va cap a Nova Orleans, allà s'instal·len prop d'una estranya llacuna i amb un petit hostal una mica ruïnós, i allà, bueno, començarà la història amb tota una sèrie de personatges i d'esdeveniments, doncs podríem dir amb un estil entre aquest gòtic i amb punts de terror que ja tenia Blackwater, no?
0: Una nova proposta, diferent també al que ens has proposat, allò per triar i remenar, que n'hi diuen, i que tinguem diferents opcions. Però si encara no esteu convençuts, en Xavi, com dèiem, fa els deures i ens en porten quatre. Per tant, queda l'última proposta, Xavi, què ens diries?
1: I l'última, que mira, és de fet una de les que d'aquest any que de moment també m'està agradant molt, o que m'ha agradat molt, vaja, i de fet, com tu comentaves fa un moment amb el tema dels festivals de novel·la negra, doncs mira, es tracta de La Verdad Oculta de Walter Andretti, editada per Salamandra, i és de l'Antonio Manzini. De fet, és la novel·la guanyadora, la novel·la estrangera guanyadora del certamen de València Negra d'enguany, que tot just es va celebrar fa una setmana. Doncs bé, ja l'hem pogut llegir. En aquest cas, el nostre protagonista és, com dèiem, el Walter Andretti. És un periodista esportiu, doncs que ve, doncs, per ajustos a l'editorial, li toca cobrir la secció de successos. Hi ha hagut un parell d'assassinats, i bé, i que és el periodista d'esports, doncs bueno, es veu aquí una mica, podríem dir, amb aquest marrón, no?, d'intentar, doncs, escriure aquests articles explicant això, aquests dos assassinats. Per una altra banda, coneixerem el Carlo. El Carlo és un arxivista del Tribunal Penal,
0: sí.
1: I es tracta, ell està tot el dia entre caixes, expedients i sumaris, no? I bé, doncs, a part d'endreçar-los i tota la història, es dedica a llegir-los i intentar esbrinar, doncs, si han impartit justícia realment o se'ls hi ha escapat algun dels culpables. Doncs bé, en un moment donat de la novel·la, aquests dos personatges es creuen, es coneixen, i a partir d'aquí, doncs, començarà tota una història entre assassinats del present, del passat, i aquesta estranya parella, podríem dir. I bé, doncs, com dèiem, és una novel·la molt recomanable, per mi és una de les, de moment, de les novel·les de l'any, podríem dir, del primer mig any, i crec que val molt la pena descobrir-la a tots els amants del thriller, de novel·la negra, i com dèiem, aquest autor italià, Antonio Manzini, al seu país ha rebut diversos premis, i tot just, com dèiem, acaba de guanyar el premi a novel·la estrangera a València Negra.
0: Creia que fugien dels thrillers, però veig que tornem, eh? En aquest cas, per triar i remenar, tornem sempre al tema mític ja d'aquesta secció de llibres. Són les propostes que avui ens porta en Xavi i Sitjà, però més en Xavi, com sempre, parla amb les diferents editorials per poder regalar-vos a vosaltres, que ens esteu escoltant cada dimecres, un llibre. Avui el llibre triat és Objetos Perdidos. Què ens pots explicar?
1: Doncs mira, és la nova novel·la de Carlo Zanon, que, mira, sense haver-ho preparat i sense haver d'això, és el comissari, podria dir, l'encarregat de Barcelona Negra. Doncs la seva nova novel·la, que es va publicar tot just fa un mes, seguim les passes d'un advocat vingut a menys, amb molts problemes, que està instal·lat en un hostal. L'amo de l'hostal li demana ajuda per un cas, per una desaparició que hi ha hagut, i a partir d'aquí comença tot un recorregut d'aquest personatge per Barcelona, per la Barcelona més sòrdida, més negra, i que, com dèiem, ens porta, doncs, Carlos Zanon, que, com dèiem, és el president, l'encarregat, el director de Barcelona Negra. Per tant, una novel·la, un thriller, una novel·la negra, negra, doncs, per aquest Objetos Perdidos.
0: De fet, la imatge de la portada no ens deixa dubtes que ens situem a Barcelona amb la mítica imatge en ombra, això sí, de l'Hotel Vela. Un llibre que pot ser per algú de vosaltres, com sempre, si participeu des dels Instagrams de Ràdio Palafolls, des de les nostres xarxes socials, deixant un missatge a través de l'Story que té la portada d'aquest mateix llibre, Objetos Perdidos, i si no, enviant un WhatsApp al telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607 64 65 66. Xavi, gràcies per la bona feina. Dimecres que ve ens hi tornem a posar. Gràcies.
1: Fins la setmana que ve.
2: Ràdio Palafolls 107.7 FM.
3: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Assessorament jurídic.
4: L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti i de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls, cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls. Més informació al 93 762 0043
3: o a palafolls.cat.
4: L'Ajuntament al teu servei.
5: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
2: 107.7 FM. Ràdio Palafolls.
0: Continua el Palafolls en xarxa. La veritat és que feia temps que els volíem portar aquí al Palafolls en xarxa perquè no teníem notícies d'aquesta entitat. Ara sí, podem explicar-vos novetat del Club Eslot Palafolls. Amb nosaltres tenim avui un dels seus components, és en Sergi Pinet. Sergi, molt bona tarda, benvingut.
6: Bon dia, bona tarda.
0: Gràcies per ser amb nosaltres. Expliquem, no?, que tenim novetats perquè properament, de fet, els pròxims dies, tenim campionat, en aquest cas, el tercer campionat Inter-Rallys Slot, si no m'equivoco.
6: Campionat Interclubs de Rally Slot.
0: Vinga, diguem-ho bé. Campionat Interclubs Rallys Slot, que jugareu tot just aquí, al costat de la ràdio, a la seu de la vostra entitat, oi? Explica'ns una miqueta.
6: Correcte, sí. Fem un campionat Interclubs, ens vam organitzar ja fa 3 anys, 5 clubs de més o menys de la zona, diguem, de Salt, Girona, d'Arbúcies, Riells i Viabrea, Quart i nosaltres de Palafolls. I aquesta tercera edició, a més s'ha afegit al club de Can d'Eslot, de Campdevànol, i la veritat és que, bueno, ens ha donat el marge aquell de, en vez de fer dues competicions cada club, ens ha donat aquell relax de poder fer una, perquè un campionat amb sis competicions està siguent a diferents seus, doncs està molt bé.
0: De fet, un campionat que, diguéssim, vau instaurar vosaltres o vau inaugurar vosaltres, perquè va néixer aquí a Palafolls.
6: Bueno, va néixer entre tots els clubs, perquè generalment aquests cinc inicials que he comentat, generalment ens trobàvem molt sovint tots els membres d'aquest club i competíem, doncs, en el club d'Arbúcies, en el club de Riells, a Salt, i al final, doncs, hòstia, vam dir, per què no fer un campionat, recuperar un antic campionat que s'havia fet antigament i iniciar-lo nosaltres de nou i fer un campionat a diferents clubs, que cada club tingui la seva competició.
0: Si més no, les tres edicions s'han celebrat aquí a Palafolls, això sí,
6: sí,
0: eh?
6: Aquesta és la tercera edició que celebrem aquí a Palafolls.
0: Mm-hmm. En què consisteix aquest campionat? És a dir, clar, jo sempre et faig la mateixa pregunta, però perquè és el tòpic. Nosaltres sempre pensem en l'escalèxtric de quan érem petits, no? I que jugàvem a casa. Vosaltres, òbviament, aneu molt més allà, ho porteu a nivell de competició, ho cuideu molt més, però si parlem d'aquesta competició en concret, què es valora, què es tracta, com funciona tot plegat?
6: Realment funciona com qualsevol altra competició de Rally Slot, vale? El que passa que en aquest cas, doncs, només fem una cursa de les 6 que es fan durant tot el campionat. No deixa de ser passar al rally real d'escala 1-1 que tots veiem a la tele a Dazón, es tracta de passar-lo a escala 1-32 en aquest cas, i la normativa ve a ser la mateixa. Tenim un reglament esportiu, tenim un reglament per categories. En aquest cas treballem amb 5 categories diferents, de R1, R2, R3, R4, i després estan els RGTs. Llavors són 5 categories i cada categoria té el seu reglament.
0: Quan em parles d'aquesta categoria, en què es valora? És a dir, parlem del circuit, parlem dels mateixos cotxes a participar, perquè clar, a molts de nosaltres això de R1, R2, R3 ens sona a pel·lícula de Star Wars, per exemple, per entendre'ns.
6: Sí, menys.
0: Posa'ns una miqueta en situació.
6: S'ha fet el canvi des de la nova nomenclatura en el World Rally Car, en el rally mundial de rallies i tal, s'ha fet aquesta nova nomenclatura i el que canvia és el cotxe, l'estil del cotxe. Per exemple, un R1 serien cotxes prototip, vale, que tenen un pes molt lleuger tant de carrosseria com de xassis, una alimentació de Gauss del motor. Els Gauss són els UMS, la unitat de mesura del magnetisme del motor. Llavors, la R1, per exemple, serien cotxes prototip. A R2 ens anem ja, doncs, a certs vehicles ja concrets, el motor posició en diagonal, la relació de pinyó-corona en aquest cas és lliure. A la R3 passem a vehicles més moderns, on entraríem, doncs, per exemple, un Toyota Yaris, un Hyundai i20, que estan corrent a dia d'avui al Mundial de Rallis.
0: Sí.
6: A la R4 passem a els mateixos vehicles, tant uns com els altres, de la R2 com de la R3, però a l'hora del muntatge el tenim el motor en línia, vale, longitudinal al cotxe, i la relació sí que està fixada per reglament a 9-27, 9 dents de pinyó, 27 de corona. I després ens queda la R4, que nosaltres en el campionat FIR el que hem fet ha sigut unificar l'R4 i l'R5. Perdó, l'R4 ja l'he explicat. La R5 és la categoria que nosaltres no fem, perquè els R5 serien els clàssics. Ens trobem en un moment en què els vehicles clàssics estan molt, molt, molt ben fets, i poden competir perfectament amb cotxes actuals, però la manera de separar els anys era fent una categoria nova. Com a nivell competitiu igualen molt els temps, els clàssics amb els moderns, nosaltres el que hem fet ha sigut unificar-los.
0: Unir aquestes dues categories. Ara diferenciàvem categories a nivell de cotxes, però no sé si també es pot diferenciar a nivell de circuits, perquè déu-n'hi-do, nosaltres que ho veiem cada dia, els circuits que teniu muntats, entenc que hi ha un circuit per cada categoria, o tots competeixen amb les mateixes voltes i les mateixes doncs, corbes o maneres de muntar aquest circuit?
6: Correcte, els circuits són per tots igual. De fet, per poder fer el campionat al FIR, a l'Interclubs, hem fet 5 trams, 3 a dintre del local, 2 a fora en el replà d'aquí de la ràdio, com bé sabeu que portem ja una setmana fins a altes hores de la matinada muntant, i tothom passa per tots els trams. El que farem en aquest cas és que el tram 1 tindrà 4 voltes i la resta de trams, 2, 3, 4 i 5, farem 5 voltes a cada tram. I després es fa 3 passades a cada tram. Vale?
0: Sergi,
6: correm
0: això qui ho instaura? La normativa o vosaltres com a club organitzador decidiu quin tipus de circuit es juga?
6: Ens vam reunir els 5, en aquest cas els 6 clubs, vam decidir fer aquest reglament esportiu, com faríem el reglament de normativa de cada categoria, i amb aquesta base doncs anem als 6 clubs que estem fent aquest campionat.
0: I això es juga amb mínim 2 jornades, no? Crec que entre dijous i divendres el que fareu és, doncs això, competir, segurament el cap de setmana ja sabrem una miqueta la llista, no? El rànquing.
6: Correcte. Nosaltres havíem obert inscripcions per fer la competició durant dijous vespre, divendres vespre i dissabte matí. Passa que, bueno, dissabte al matí coincidim amb un open molt important dels companys de Súria. Tenen molts inscrits, que els felicito des d'aquí, i llavors era habitual, era normal quedar-nos sense inscrits el dissabte. Llavors per això vam decidir obrir el dijous les inscripcions per poder que tothom es pogués compaginar tant una cursa com l'altra.
0: Sergi, tiro una mica d'històric. Com dèiem, és la tercera edició d'aquest campionat. El club Slop Palafolls, tot i ser anfitrions, com dèiem, més o menys cap on quedàveu? És a dir, perquè crec que teníeu bones posicions, si més no, si tirem d'experiència.
6: Bueno, ens defensem, tenim a la Paula, que aquest any passat va ser mare i llavors no va poder anar al campionat d'Espanya, però sí que l'hem tingut com a campiona i subcampiona de dames en aquest cas. Tenim en David Chaparro, que històricament també és un gran pilot conegut a molts llocs, i la resta, sincerament, ens defensem. Sempre intentem estar mitja taula i bueno, anem a passar-ho bé, jugar, que no dic que en David i la Paula no, però sobretot la resta ens defensem, sobrevivim, perquè hi ha gent amb molta qualitat i amb molts anys corrent i practicant.
0: Però aquest campionat d'interclubs comença i acaba amb el que vosaltres organitzeu, o se suma a la classificació general per arribar a un resultat final a l'acabar l'any o a l'acabar temporada?
6: Correcte, igual que el rally, com comentava, el rally d'escala 1-1, el rally real, igual que ells van corrent, doncs ara corren a Canadà, ara corren a Mònaco, ara corren a diferents llocs, doncs nosaltres el que hem fet ha sigut canviar els grans països del rally, doncs per

0: m'ho he mirat. Jo, molt malament. Aquest any, la veritat és que vaig molt malament, molt,
1: perquè
0: molt
1: va,
0: per baix.
1: No, no va a nivell de club, sinó que va a nivell de persona, no? Entenc?
0: Correcte. De moment, nosaltres, en l'organització, el que hem decidit fer-ho a nivell individual. Sí que hi ha competicions que s'organitza a nivell individual i a nivell de club. Llavors, es puntua per individual, doncs, per exemple, en Jordi, X punts. En Sergi, X punts. Mm. I llavors, se suma, es fa un complement que és de per club, diguéssim. Llavors hi ha llocs que sí que puntuen i premien aquesta presència en aquests clubs durant tot el campionat.
1: Sergi, quantes persones espereu aquest dijous i aquest divendres al vespre? Abans ens deies que acabaves de mirar inscripcions, una xifra gens menysperable.
0: Bueno, de moment encara estan obertes les inscripcions, però per ara estem a 50 pilots. No estem repartits 25-25, però sí, estem parlant de 50 pilots. Tenim en compte que de Palafolls encara no s'ha apuntat ningú, perquè com som organitzadors, doncs estem valorant a veure on podem col·locar-nos, bàsicament.
1: Mm-hmm. I què porta el mateix corredor? És a dir, vosaltres oferiu cotxes, cada corredor entenc que porta el seu cotxe, no? Que sap més o menys quines característiques té i com pot aconseguir millors punts. Entenc que, òbviament, la gent que participi porta el seu cotxe i alguna cosa més?
0: Correcte, cadascú porta el seu cotxe, que normalment cadascú es prepara el seu propi cotxe, perquè que, igual que la realitat, tots tenim gustos diferents o materials diferents i cadascú s'ho fa de la seva manera, sempre i quan complim aquest reglament que em comentava. Cadascú teòricament es fa el seu cotxe. Hi ha altra gent que sí que, doncs, mira, hòstia, munta'm aquest i tal i mirem a l'hora d'ajustar-lo i tal i que qual. I a part d'això, cadascú també, que és molt personal, el seu mando.
1: Clar, per intentar d'alguna manera córrer més o menys. Doncs, Sergi, que vagi molt bé aquesta jornada. Recordem que aquest pròxim dijous i divendres es celebra aquí a Palafolls el tercer campionat d'Interclubs Rally Slot. Ara ho he dit bé, no, Sergi?
0: Sí, ara sí.
1: Que a vegades els títols tan llargs. Esperarem resultats, doncs, i òbviament ara que ja hem obert la porta, perquè no sé si podem donar alguna notícia d'algun altre campionat. Entenc que tenim ara aquesta competició entre mans. Alguna novetat més de l'Slot Palafolls?
0: Aquí a Palafolls, per ara, no. No, perquè, bueno, estem passant allò moments baixos entre que les paternitats, maternitats, les feines que se'ns emporten molt de temps i tal, estem passant vaques flaques, que diuen. Però, bueno, la idea és seguir endavant, portem el nom de Palafolls a tot arreu allà on anem, i a més, bueno, com ja sabeu, que els que em coneixeu, molt orgullosos. O sigui que de moment ho deixarem amb l'Interclubs aquest any, i a poc a veure si podem anar avançant.
1: Felicitar-vos també per la feina ben feta, que sabem que fa dies que hi esteu treballant, muntant tots els circuits, i perquè res falli per aquest dijous i aquest divendres. Per tant, hi ha feina a darrere, òbviament, que també cal lluar. Sergi, gràcies avui per ser amb nosaltres.
0: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai, i bueno, ens veiem aviat.
2: En xarxa, amb Jordi Prats-Savalls.
1: I així acabem el programa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà ens hi tornarem a posar amb més protagonistes, amb més persones que vindran a explicar-nos les seves propostes culturals. Fins demà. Acaba de passar molt bona jornada. Adéu-siau.

Plenoil demana llicència ambiental per instal·lar a Palafolls la seva primera benzinera del Maresme i la Selva. Palafolls podria sumar una nova estació de servei en els pròxims mesos. L'empresa Plenoil ha sol·licitat la llicència ambiental per construir una benzinera al carrer Passada número 15 en una parcel·la de sòl industrial del nostre poble. Segons el projecte presentat, la futura instal·lació inclourà una zona de respostatge de carburant, dipòsits soterrats, terminals d'autopagament i un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. Si el projecte tira endavant, es convertiria en la sisena benzinera de Palafolls. I és que actualment al nostre municipi n'hi ha quatre en funcionament, mentre que la cinquena correspon a la vinculada al nou supermercat Bonpreu, que també es troba en construcció. L'arribada de Plenoil suposaria també el desembarcament de la companyia al territori, perquè tot i que la cadena ja té presència en diversos punts de Catalunya, com a Barcelona i al Vallès, no té actualment cap estació de servei oberta al Maresme ni a la Selva. La de Palafolls seria, per tant, la primera de la companyia en aquestes dues comarques. Plenoil és una

0: cadena de benzineres automàtiques coneguda especialment per oferir preus habitualment més baixos que els de les estacions de serveis tradicionals. Segons la documentació presentada, s'inclou tant el projecte constructiu com la memòria ambiental, on s'avaluen qüestions com l'impacte acústic, la qualitat de l'aire, la possible afectació sobre el sòl i la gestió dels residus derivats de l'activitat. Tenint en compte les característiques i la possible incidència en l'entorn al projecte d'aquesta nova benzinera, està sotmès a exposició pública durant un termini de 30 dies. Els interessats en consultar-lo el poden trobar al web de l'Ajuntament i també la seu electrònica, a banda dels serveis tècnics de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9 a 2 del migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Palafolls comença ja a definir els candidats per les eleccions municipals del 2027. Tot i que falta gairebé un any per la cita a les urnes, algunes formacions polítiques ja han confirmat els seus caps de llista. A Palafolls, el PSC aposta per Rosa García i Junts per Montse Sola, mentre que Esquerra i Palafolls Som encara mantenen la incògnita sobre qui liderarà els seus projectes. A Malgrat de Mar, Sònia Vinyola revalida la seva candidatura amb el PSC i Jofre Serret encapçalarà Malgrat ens mou. Aquestes primeres confirmacions marquen l'inici d'una llarga precampanya que no arrencarà oficialment fins al març de l'any vinent, amb la convocatòria oficial del decret d'eleccions.

Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dimecres 27 de maig del 2026. Ho fem parlant d'algunes de les qüestions destacades d'aquesta setmana i les avancem en titulars. Entre altres, l'empresa Plenoil demana llicència per obrir la seva primera benzinera del Maresme a Palafolls. La companyia ha sol·licitat el permís ambiental per construir una estació de servei automàtic al carrer Passada, situada en una parcel·la de sòl industrial del municipi. El projecte preveu la instal·lació de terminals d'autopagament, dipòsits soterrats i un punt de recàrrega per vehicles elèctrics, convertint-se en la sisena benzinera de la nostra localitat. La documentació tècnica i la memòria

I també avui parlarem de la vaga, perquè hi ha hagut un seguiment desigual d'aquesta vaga de docents amb una altra incidència, això sí, a l'escola Masprats. La segona jornada de vaga d'aquest mes ha tingut un suport majoritari a Masprats, on el 65% dels mestres i el 70% dels alumnes han secundat l'aturada. A les Ferreries les dades han estat més moderades. Les mobilitzacions convocades per diversos sindicats, recordem que reclamen millores laborals i salarials en un moment de negociació intensa amb el Departament d'Educació.

I la CAI i l'Espai Agrari acorden un nou pla per protegir el riu sense perjudicar la pagesia. Després d'una reunió a l'Ajuntament ahir, s'ha descartat definitivament l'opció que posava en risc l'activitat agrícola al Pla de Grau. El nou acord prioritza la neteja immediata de la vegetació invasora de la llera, com els canyars, des del pont de Malgrat fins a la desembocadura per evitar inundacions. També es planteja la construcció d'una doble mota per reforçar la protecció dels nuclis urbans davant de possibles temporals com el Glòria.

0: I en esports, Palafolls acull la tercera edició del campionat d'interclubs de rally slot amb més de 50 pilots. La seu del club local s'ha convertit o es convertirà en el centre d'atenció per aficionats d'aquesta modalitat amb la participació de 6 clubs d'arreu de Girona i també del Maresme. La competició consta de 5 trams realistes a escala 1-32 amb 3 circuits a l'interior del local i 2 a l'exterior on els pilots hauran de demostrar la seva destresa. L'entitat palafollenca espera obtenir bons resultats en figures com la subcampiona Paula o el veterà David Chaparro, que competiran durant dijous i divendres. I pel que fa al temps, aquesta tarda tornarem a tenir un temps estable i assolellat a tot el Maresme amb alguns núvols alts poc importants. No s'esperen precipitacions. El vent serà lleugerament moderat, força 3 a 4, de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejola, a Maries de Maró. Les temperatures màximes pujaran i oscilaran entre els 28 i els 32 graus. A Palafolls el cel estarà una mica ennuvolat, amb temperatures màximes que pugen fins als 31 graus i mínimes que baixen fins als 11. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui i ho fem parlant d'eleccions, perquè Palafolls encara el camí cap a les eleccions municipals del 2027 amb les primeres confirmacions de candidats a l'alcaldia. Falta poc menys d'un any per la cita amb les urnes que renovarà els ajuntaments de tota Catalunya. El diumenge 23 de maig del 2027 els veïns i veïnes de Palafolls estan cridats a votar per escollir la configuració del nou govern local. Tot i que el període electoral no començarà oficialment fins al 29 de març del 2027 amb la signatura del decret de convocatòria, els partits ja han començat a definir els seus caps de llista. A nivell local, el panorama polític comença a aclarir-se en algunes formacions. El PSC ha confirmat ja que Rosa García serà la seva candidata, mentre que Junts aposta per Montse Sola per encapçalar el seu projecte. D'altra banda, formacions amb representació actual encara mantenen el misteri sobre qui liderarà les seves llistes. Tant Esquerra Republicana, que governa actualment, com Palafolls Som, de moment no han donat detalls sobre quan escolliran el seu cap de llista. Tampoc se sap res de la resta de partits que van concórrer en els darrers comicis com a Esquerra Unitària, el Partit Popular i Nosotros. Mentre que a Palafolls algunes incògnites encara estan, al municipi veí de Malgrat també s'han començat a conèixer alguns candidats. En aquest cas ja s'ha fet públic que Sònia Vinyola revalida la seva candidatura amb el PSC. També l'ha confirmat Malgrat ens mou amb Jofre Serret al capdavant. I parlem d'altres qüestions, perquè Plenoil demana llicència ambiental per instal·lar a Palafolls la seva primera benzinera del Maresme i de la Selva. Palafolls podria sumar una nova estació de servei els pròxims mesos. L'empresa Plenoil ha sol·licitat la llicència ambiental per construir una benzinera al carrer Passada número 15 en una parcel·la de sòl industrial del nostre municipi. Segons el projecte presentat, la futura instal·lació inclourà zona de repostatge de carburant, dipòsits soterrats, terminals d'autopista, autopagament i un punt de recàrrega per vehicles elèctrics. Si el projecte tira endavant, es convertiria en la sisena benzinera de Palafolls. I és que actualment al nostre poble n'hi ha 4 en funcionament, mentre que la cinquena correspon a la gasolinera vinculada al nou Bonpreu Esclat, que també es troba en construcció. L'arribada de Plenoil suposaria també el desembarcament de la companyia al territori, perquè tot i que la cadena ja té presència en diversos punts de Catalunya, no té actualment cap estació de servei oberta al Maresme ni a la Selva. La de Palafolls seria, per tant, la primera de la companyia en aquestes dues comarques. Plenoil és una cadena de benzineres automàtiques coneguda especialment per oferir preus habitualment més baixos que els de les estacions de servei tradicionals. La documentació presentada inclou tant el projecte constructiu com la memòria ambiental, on s'avaluen qüestions com l'impacte acústic, la qualitat de l'aire i la possible afectació sobre el sòl i la gestió dels residus derivats d'aquesta activitat. Tenint en compte les característiques i la possible incidència en l'entorn, el projecte d'aquesta nova benzinera està sotmès a exposició pública durant 30 dies. Els interessats en consultar-lo el poden trobar al web de l'Ajuntament o a la seu electrònica, a banda també dels serveis tècnics de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9 a 2. I parlem ara d'ensenyament, perquè hi ha hagut un seguiment desigual de la vaga de docents a Palafolls amb gran incidència, això sí, a les escoles de primària. Avui el sector educatiu de Catalunya viu una nova jornada de vaga general, la segona d'aquest mes, per reclamar millores laborals i salarials. A Palafolls, el seguiment de l'aturada ha estat especialment notable a l'escola de Mas Prats, mentre que a les Ferreries les dades són més moderades. Segons les dades recollides, a Mas Prats el seguiment ha estat majoritari. Un 65% del professorat ha segundat la vaga. Pel que fa a les famílies, la incidència ha estat encara més alta, amb un 70% dels alumnes que no han anat avui a l'escola. A les Ferreries, la participació ha estat menor, amb un 46% dels mestres en vaga i un 32% de l'alumnat absent. A l'Institut Font del Ferro, els alumnes de quart d'ESO estan de colònies i els de segon de batxillerat estan preparant selectivitat o convocatòries extraordinàries. Sense comptabilitzar-los, han indicat que hi ha un 90% de l'alumnat que ha fet vaga, quan els professors, el 8%, també s'ha sumat a aquesta vaga. La mobilització convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària i CGT coincideix amb un moment d'aproximació entre el Departament d'Educació i els representants dels treballadors. Tot i l'acostament, els sindicats han mantingut la convocatòria d'avui en l'espera d'una reunió decisiva. Les demandes no només se centren en qüestions salarials, sinó també en la denúncia de la situació límit que viuen molts centres davant l'augment de la complexitat a les aules. Si la reunió d'aquesta tarda no acaba amb un pacte definitiu, el calendari de mobilitzacions preveu una tercera aturada general de cara al divendres 5 de juny. I parlem ara de medi ambient, perquè una doble mota i la neteja de la llera és el nou pla de l'ACA per protegir el Pla de Grau i els nuclis urbans. Ahir va tenir lloc una reunió decisiva entre els representants de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i l'Agència Catalana de l'Aigua per redefinir el rumb del projecte de protecció del riu i la gestió del territori. La trobada, que va començar amb una visita sobre el terreny a la zona del Nou Pont entre Malgrat i Blanes i va continuar a l'Ajuntament, ha servit per fixar les bases d'una nova estratègia de consens que prioritza la neteja immediata i la protecció de l'activitat agrícola. Francesc Alemany, alcalde de Palafolls i president de l'Espai Agrari, ha explicat que la reunió ha permès marcar unes noves coordenades per l'estudi que havia quedat aturat arran de les protestes del sector primari. El punt més destacat ha estat la confirmació oficial que l'anomenada alternativa 3 ha quedat descartada definitivament, ja que es considera incompatible amb la supervivència de l'activitat agrària al Pla de Grau. Alemany ha destacat que ara l'estudi se centra en aspectes més generalistes i de consens.
1: Ara hem de marcar les coordenades per poder reprendre els objectius d'aquest estudi. L'estudi es centrarà ara en la part més generalista, que en qualsevol de les opcions s'havia de fer, i centrarà ara una miqueta amb el tema de poder, un cop queda anul·lada l'opció 3 com a possibilitat, doncs, poder redefinir quines són les condicions d'aquest estudi.
0: Un dels acords més rellevants ha estat el compromís de l'ACA de destinar una partida econòmica important per la neteja de la vegetació invasora, concretament els canyarars, des del pont de la carretera de Malgrat fins a la desembocadura. Aquesta actuació es considera urgent per evitar que aquests obstacles provoquin desbordaments en cas de fortes avingudes d'aigua. Xavier Castells, president de la cooperativa Progués Garbí de Malgrat, ha valorat molt positivament aquest compromís tècnic i econòmic de l'ACA.
2: Volem avançar que l'ACA s'ha compromès a una partida important per la neteja del riu, de la vegetació invasora, des del pont de la carretera que va entre Malgrat i Blanes fins a la desembocadura. Aquesta neteja és imprescindible en cas d'una avinguda perquè provoca en aquest punt un obstacle. Sabem perfectament que segons quins llocs del riu probablement no seria un problema, però a la desembocadura, a la recta final, sabem que és un problema. L'ACA és conscient que és un problema perquè provocaria un desbordament del riu.
0: Pel que fa a les infraestructures de protecció, s'ha plantejat una alternativa que passaria per reforçar la mota actual tocant el riu i construir-ne una de segona més enrere per protegir els nuclis urbans de crescudes extremes com les del temporal Glòria. Els tècnics de l'ACA treballaran ara en aquestes opcions perquè siguin compatibles amb la normativa vigent i amb les demandes de la pagesia. Està previst que a mitjans de juliol les parts es tornin a reunir per avaluar l'estat d'aquest nou estudi i l'avanç del pla de neteja. I parlem ara d'esports, perquè Palafolls es converteix en l'epicentre de l'eslot amb la celebració del tercer campionat d'interclubs de rally eslot. Aquesta setmana, la seu del Club Eslot Palafolls, el Forroll, acull la tercera edició del campionat d'interclubs de rally eslot, una iniciativa que va néixer en el nostre municipi, juntament amb d'altres, i que s'ha consolidat com un referent pels aficionats. En aquesta edició, la competició ha crescut fins a comptar amb la participació de 6 clubs procedents de Salt, Girona, Arbúcies, Riells i Viabrea, Campdevànol i el nostre Palafolls. Pel que fa a la prova, consisteix en un total de 5 trams, 3 d'ells s'han ubicat a l'interior del local i 2 a l'exterior. Segons ha explicat Sergi Pinet, membre de l'entitat, els pilots han de demostrar la seva habilitat en categories que van des de prototips fins a vehicles més moderns, com els que es veuen al Mundial de Rallys actual. Pinet ha destacat la feina feta per recuperar aquesta competició.
3: Generalment ens trobàvem molt sovint tots els membres d'aquest club i competíem doncs, en el club d'Arbúcies, en el club de Riells, a Salt, i al final doncs, hòstia, vam dir per què no fer un campionat, recuperar un antic campionat que s'havia fet antigament i iniciar-lo nosaltres de nou i fer un campionat a diferents clubs, que cada club tingui la seva competició.
0: Pel que fa al funcionament tècnic, s'ha subratllat el realisme de la prova, malgrat el tamany dels vehicles, que són a escala 1.32.
3: Realment funciona com qualsevol altra competició de rally slot, vale? El que passa que en aquest cas doncs, només fem una cursa de les 6 que es fan durant tot el campionat. No deixa de ser passar al rally real d'escala 1.1, que tots veiem a la tele, a Dazón. Es tracta de passar-lo a escala 1.32, en aquest cas, i la normativa ve a ser la mateixa. Tenim un reglament esportiu, tenim un reglament per categories. En aquest cas treballem amb 5 categories diferents, de R1, R2, R3, R4, i després estan els RGTs. Llavors són 5 categories i cada categoria té el seu reglament.
0: Les inscripcions ja superen els 50 pilots que competiran principalment durant les nits de dijous i divendres. De fet, encara estan obertes. El club de Palafolls, que també competirà, es presenta amb bones expectatives, comptant amb figures destacades com la Paula, qui és subcampiona de dames, o en David Chaparro, un pilot amb gran trajectòria. Els resultats de Palafolls puntuaran per la classificació general del campionat, que acabarà el proper mes de novembre.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. L'any passat, el 2025, Agüera no aclaria si s'havia negociat compartir l'alcaldia en les trobades postelectorals. L'assumptes interns entrava a la seva recta final amb una ronda d'entrevistes als portaveus municipals. Va ser aquell dia el torn de la socialista, en aquell moment, ara regidora no adscrita, Dolors Agüera, qui va repassar l'actualitat municipal. D'entrada va relativitzar les diferències internes en el PSC que ella mateixa havia destapat feia uns mesos en una altra entrevista. Assegurava que, com en qualsevol casa, hi havia diferències, però que s'arribava a acords per fer la feina. Negava desavinences personals amb els regidors d'Esquerra i en tenia el comunicat de la policia, que es va fer en aquell moment, en el que es demanava que es deixessin treballar si el cos es va sentir molest. Tot i això, Agüera explicava que sempre que s'havien reunit amb agents ho havien fet a petició policial. El 2021 impulsaven una descoberta de l'entorn natural del Gorg de Xompuig, també conegut com a Gorg dels Cans o directament al Pipicán. Aquesta zona per gossos estava situada en un espai natural molt interessant a la riba dreta del riu Tordera. Justament per descobrir l'entorn d'aquesta zona del Parc Fluvial de la Tordera, l'Associació de Naturalistes va organitzar amb el suport de l'Ajuntament una activitat. A quarts de 7 de la tarda, la biòloga Laura Arjona i el geògraf Jordi Toralles es van encarregar de descobrir els valors naturals de aquesta zona propera al riu. L'activitat era gratuïta, però calia inscripció prèvia. I finalment, fa 10 anys, centenars d'alumnes de Palafolls aprenien educació viària amb la policia. Aquelles últimes setmanes, estudiants de P4, primer, tercer i cinquè de les dues escoles de Palafolls van rebre diferents sessions d'educació viària impartides per agents de la policia local. Per tal que els estudiants aprenguessin a conviure a la via pública amb la resta de vianants, cotxes, bicicletes, motos i els criteris bàsics de la seguretat a l'hora de circular, els agents van adaptar els continguts a cada edat.

0: És moment ara de connectar amb el nostre company, amb en Jordi Prats-Savalls, qui, com sempre, ens acosta alguna de les propostes culturals d'aquesta setmana. Hola, Jordi, què tens avui?
1: Hola, Melina. Avui amb la proposta cultural anem fins a Malgrat de Mar, i és que aquest divendres comencen els actes d'una nova edició del Festival Solidarity Park. Aquest any es commemora el 89è aniversari de l'enfonsament de la ciutat de Barcelona per recordar els brigadistes internacionals i els membres de la tripulació d'aquell vaixell que van morir lluitant contra el feixisme. Hi ha ple d'activitats durant tot el cap de setmana. Per exemple, el mateix divendres es comptarà amb la trobada d'estudiants o també els actes inaugurals. Acabarà el vespre amb diferents concerts que es faran a la Societat Cultural i Recreativa La Barretina Vermella. I el 30 i el 31, doncs, diferents propostes com el mercat d'entitats i associacions, concerts de cantautors, també la presentació de diferents llibres o la cerimònia d'inauguració dels nous Ulls de Bou en el Monument de Malgrat de Mar. Tot plegat podeu consultar les activitats a través de www.solidaritypark.com.
0: Gràcies, Jordi.

0: I amb què ara connectem és amb en Quim Serra, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment, situació meteorològica que torna a estar marcada bàsicament pel temps estable i assolellat i per la calor. Avui les temperatures que pugen més, les màximes fàcilment s'enfilaran fins als 31-32 graus a la zona interior de la comarca i a prop de la costa oscil·laran entre els 28 i els 29, amb vents fluixos aquest matí però moderats aquesta tarda de Garbí. Almenys aquesta tarda serà una mica més agradable amb el vent. I la situació marítima dominada pel marejol aquesta tarda amb alguna petita àrea de maró poc important. De cara a demà les temperatures pugen una mica més, sobretot a les hores centrals del dia, amb màximes que podrien fregar els 32-33 graus a l'interior del Maresme, i de cara a demà passat divendres es mantindran sense canvis. Sembla que al cap de setmana podrien baixar una mica amb algun petit ruixat de tarda cap a l'àrea del Maresme Nord, però sempre fenòmens puntuals i poc importants.
0: Gràcies, Quim.

I finalitzem l'informatiu d'avui repassant en titulars què és el que hem destacat durant la jornada. Palafolls comença a definir ja els candidats per les eleccions del 2027. Tot i que falta gairebé un any per la cita amb les urnes, algunes formacions ja han confirmat els seus caps de llista. A Palafolls el PSC aposta per Rosa García i Junts per Montse Sola, mentre que Esquerra i Palafolls Som encara mantenen la incògnita sobre qui liderarà els seus projectes. I l'empresa Plenoil ha sol·licitat el permís ambiental per construir una benzinera al carrer Passada. El projecte preveu la instal·lació de terminals d'autopagament, dipòsits soterrats i un punt de recàrrega per vehicles elèctrics, convertint-se així en la sisena benzinera de la nostra localitat. La documentació tècnica i la memòria ambiental estaran exposades al públic durant 30 dies perquè qualsevol interessat pugui consultar-les o presentar al·legacions.

I avui també hem parlat de la vaga, perquè la segona jornada de vaga d'aquest mes ha tingut un suport majoritari amb els Prats, on el 65% dels mestres i el 70% dels alumnes han secundat l'aturada. A les Ferreries les dades han estat més moderades, de la mateixa manera que també ho han estat a l'Institut. Les mobilitzacions convocades per diversos sindicats reclamen millores laborals i salarials en un moment de negociació intensa amb el Departament d'Educació. I l'ACA i l'Espai Agrari han acordat un nou pla per protegir el riu Tordera sense perjudicar la pagesia. Després d'una reunió a l'Ajuntament, s'ha descartat definitivament l'opció que posava en risc l'activitat agrícola del Pla de Grau. El nou acord prioritza la neteja immediata de la vegetació invasora de la Llera des del pont de Malgrat fins a la desembocadura per evitar inundacions. I en esports, Palafolls acollirà la tercera edició del campionat d'interclubs de Rally Slot amb més de 50 pilots. La seu del club local s'ha convertit o es convertirà en el centre d'atenció per aficionats d'aquesta modalitat, amb la participació de 6 clubs d'arreu de Girona i també del Maresme. L'entitat palafollenca espera obtenir bons resultats amb figures com la subcampiona Paula o el veterà David Chaparro, que competiran durant dijous i divendres a la nit. La iniciativa busca consolidar aquesta disciplina al territori i suma punts per la classificació general del campionat, que finalitzarà el mes de novembre.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 27 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres una jornada més. Totes aquestes notícies i moltes més les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat, també a les nostres xarxes socials. Recordem que estem disponibles a Instagram, a Facebook, a Telegram i també al nou canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Una setmana més us acompanyem des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa. La nostra dedicació és al senderisme, l'excursionisme i els viatges. I tot això ho materialitzem en tres continguts que despleguem al llarg dels propers 25 minuts. Els tres continguts del dia són els que ara mateix us avancem des de la zona de titulars. Buseu és un antic poble abandonat al Pallars que el Jordi Canut i la seva família van anar restaurant finca a finca. L'objectiu? Fer-hi una reserva de fauna salvatge oberta a les visites gràcies a un projecte basat en la fotografia. És el Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. I avui aquest serà el nostre objectiu. El Xavi Tions escriurà una ruta senderista circular al voltant del poble de Sant Bartomeu del Grau, que per entre plàcids i verds paisatges porta el caminaire cap a dues boniques ermites, Sant Genís de Besa i Sant Jaume de Fonollet. I comencem cicle als quaderns del viatger. L'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje, ens parla avui i en les pròximes setmanes del seu viatge a Sri Lanka, la gran illa situada al sud-est de la península indostànica. I xinuixant ho arribarem així fins al final del capítol 572 dels Sendes. Però ara el que toca és posar-nos en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Fotografia i natura en un racó del Prepirineu. Un projecte ecoturístic que ha aterrat en un dels molts pobles abandonats de les nostres muntanyes, en una vall secundària, amagada, silent, poc accessible. Un antic nucli que, arran de la voluntat d'una família, fa anys que va engegar una experiència ideal per a qui li agrada la fauna i la fotografia. Als Sendes anem a petar de nou a l'extrem sud del Pallars Sobirà, en concret al municipi discutiblement anomenat Baix Pallars i que nosaltres reivindiquem pel seu topònim històric, Gerri de la Sal. A llevant del nucli s'estén una petita vall distribuïda d'est a oest, on hi ha el poble abandonat de Buseu. I és aquí on es desplega el projecte Buseu Wild Pyrenees Nature Photography, dit en català, Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. Proposa l'experiència de fotografiar fauna salvatge enmig d'una reserva natural privada, propietat, com dèiem, de la família Canut Tomàs. L'ideòleg i impulsor és el pare de família, en Jordi Canut, qui comença descrivint-nos de què es tracta aquest projecte.
1: De fer una activitat que pot ser d'un dia, pot ser de tres, i fins i tot hi ha gent que està d'una setmana sencera, gaudint de la fotografia de fauna salvatge autòctona. És a dir, tu t'incorpores amb un hide, el que s'anomena un hide, o un amagatall, que hi ha un vidre espia davant, amb la qual els animals de fora no et veuen a tu dintre, però tu des de dintre veus el que hi ha fora. El vidre és perfecte per fer fotografies, perquè si fa soroll els bitxos no marxen.
0: Així doncs, entre les 300 hectàrees aproximadament que té la reserva s'hi han ubicat un conjunt de hides o amagatalls estratègicament distribuïts en diferents punts per gaudir contemplant i fotografiant fauna molt variada, sense pressa. Aquests en són els principals animalons que hi podrem veure.
1: Hi ha un hide gran de lo que serien les carronyaires, on hi ha trencalós, voltor negre, aufranc i voltor comú, evidentment, perquè és el més abundant. Que hi ha una capacitat de 9 persones, després hi ha un lavabo al mig i 4 persones més, és a dir, podrien vindre 11-12 persones. Després hi ha altres hides on hi ha un abeurador d'aigua i a més a la nit es pot fer fotografia d'espècies nocturnes, com pot ser la fagina, com pot ser la guineu, i fins i tot amb un altre hide pots fer tema cèrvol i tema senglar. I el hide de l'àguila daurada, hi ha dos hides de dues persones cadascú, o sigui, un màxim de 4 persones.
0: L'experiència a Buseu es pot fer en un sol dia, en 3 o, per exemple, en una setmana. Es tracta que el visitant, en conveniència amb els propietaris, combini les sessions de matí, de tarda o de nit, els diferents hides o amagatalls, segons les seves preferències de fauna. En Jordi explica que les aus rapinyaires acostumen a ser les més sol·licitades i cal anar-hi ben d'hora.
1: Lo normal és que el de matí es fa el hide de les carronyaires, sobretot el del trencalós. El que ve la gent aquí és a veure el que hi ha poc, el més escàs i el més espectacular, que és el trencalós. També s'aprofita s'aprofita mentre es fa aquesta activitat fer l'aufrany en aquesta època, des de març fins al setembre, o bé el voltor negre o bé el voltor comú, doncs ja s'aprofita i es fa tot. Això s'entraria al dematí, entre 8 i mitja, 9 del dematí, i s'estaria fins al migdia, fins a la 1, a les 2, a les 3. Sempre quan la gent vulgui acabar, doncs estem ja a cobertura, em truquen per telèfon i els anem a recollir. El que no es pot fer és sortir del hype en plan, això ja he fet les fotos, me'n vaig. No.
0: Hem parlat dels hides de les aus rapinyaires, el dels cérvols i senglars, el de la fauna nocturna, com ara fagines i guineus, el de l'àliga daurada, i encara en queda una altra modalitat distribuïda al llarg de la finca. Es coneix com la xupluc.
1: És un hide que no hi ha vidre, que allà acaben entre 10, 12 i fins i tot fins a 18 persones sense vidre, i allà es pot fer els, bàsicament per tema de vols, i els trencalossos i la resta d'ocells, doncs ho pots fer per tema de vols amb un fons molt bonic, no? Has d'estar en silenci també, i això es pot fer, això sempre ho fem a l'estiu, al mes de juliol i agost, perquè la llum no és tan bona, i els bons fotògrafos en juliol i agost venen poc. Per què? Perquè saben que la llum és molt dolenta, i aquests bitxos tenen més activitat més de cara al migdia.
0: Buseu és un poble prepirinenca, com molts d'aquesta petita vall situada a l'est de Gerri de la Sal, es va abandonar als anys 50 i 60 del segle passat. Al nord el tanca el Parc Natural de l'Alt Pirineu, al sud la Serra del Bou Mort, i cap a l'est una remota carretera que continua cap a la plana de Taús i la Ribera d'Urgellet, ja a l'Alt Urgell. A Buseu s'hi accedeix per una carretera comunal que surt de les proximitats de Gerri, que passa per Baén i que continua cap als castells i, com dèiem, Taús. Per accedir al poble, però, cal haver fet reserva, ja que és propietat privada i la possible massificació davant visites turístiques no concertades podria espantar la fauna.
1: I allà hi ha un desvió que fica a Buseu i hi ha 450 metres que arriba allà, que hi ha carreteres nostres i la vam pagar nosaltres i està dintre de la nostra finca. Això ja d'entrada limita de que no pots entrar allà si no ja has fet una reserva. És a dir, la gent que ve allà més aviat pot molestar perquè hi ha gent que està fent l'activitat de fotografia al costat de la casa i tu pots, sense voler, pots molestar la gent que està fent aquesta activitat. S'ha de reservar amb temps i mitjançant la pàgina web o bé trucant per telèfon.
0: Aquest és un projecte que neix de la voluntat d'aquest biòleg i president de l'Associació de Persones Amigues del Parc Natural de l'Alt Pirineu, en Jordi Canut, i també de la seva família, l'Anna Mari Tomàs i els seus fills Gerard i Cristina. Tot plegat arrenca pels vols del 2003.
1: Vaig contactar amb una persona que tenia aquesta finca, que era una de les 5 propietats particulars que hi havia en aquest poble, i en un procés de 8-10 anys vaig comprar les 5 propietats, que eren les 5 cases que hi havia aquí. Jo volia el terreny per fer l'activitat aquesta d'ecoturisme, no? Però clar, què feia la gent? Em venia també la casa. Jo no la volia per res, la casa. Jo el que volia era el terreny. I a partir d'aquests 8-10 anys vam comprar les 5 propietats i llavors què vam fer? Vam fer una SL amb més gent de la família i vam fer una societat limitada per tirar endavant aquest projecte d'ecoturisme, que és el que hi ha ara.
0: Un projecte que cal fer sempre, en aquest cas, seguir-lo sota reserva prèvia i que s'adreça especialment a aquest perfil de visitants.
1: En principi és la gent que ve a fer l'activitat de gaudir de la natura, però a més hi ha fotografia. I si a més té càmera fotogràfica, molt millor. Pensa que fotògrafs professionals, avui en dia, els podries comptar amb dos mans. Una cosa és gent que fa les fotografies, però que no viu d'això. És molt difícil viure realment de la fotografia. Evidentment venen per això, i són gent que venen a gaudir del tema, a tindre l'experiència d'estar davant d'una espècie amenaçada, com pot ser el trencalós o el voltor negre, i fa les seves fotografies, o sigui, fa els seus fotos com el seu record.
0: L'activitat Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus es pot fer en un sol dia, tot i que, com hem sentit, també es pot allargar a 3 o fins i tot a una setmana. Per aquests casos, s'ofereix l'opció d'allotjament en alguna de les cases de Buseu que els Canut Tomàs han anat rehabilitant amb els darrers anys. Aquestes són les opcions.
1: Es fa el Full Pack Experience, que és un dia fent 2-3 activitats de hike, o es fa el Full Experience de 3 dies, que també es pot fer, llavors et quedaries a dormir a la casa, que és que fas el hike nocturn, etc. Tot depèn. O bé, simplement, fer el hike del trencalós. o bé simplement fer a l'endemà el jai de l'Àguila Daurada. Són independents, eh? O sigui, si fas un jai del Trencalós, que és des de les 9 del matí fins al migdia, no pots fer l'Àguila Daurada, l'hauries de fer a l'endemà. Nosaltres tenim un habitatge d'ús turístic, que la gent es pot quedar allà, amb habitacions, amb corts de bany, etc. Hi ha una cuina que pot ser compartida, en funció si hi ha més gent i tal, però que es pot fer l'activitat que la gent pugui vindre directament a fer hike i marxar tranquil·lament.
0: Buseu és, doncs, un projecte ecoturístic que, per les seves característiques, és sostenible i no massificat. Ha permès rehabilitar un poble, primer amb allotjament a manera de refugi i després com a allotjament rural. Primer va traure estrangers i a poc també s'hi han anat afegint gent de la terra. És tan sostenible i de quilòmetre zero que en Jordi Canut ens ho il·lustra amb un exemple ben clar.
1: Nosaltres tenim un conveni en Casa Tomàs, un obrador que estan fent embotits, venen carn i tal, i tot el que els hi sobra, el que haurien de llançar, en comptes d'incinerar-ho, de cremar-ho, ho vaig a recollir jo, un conveni de cessió i tal. No em costa res, però ells s'estalvien el fet de que no ho han de cremar i s'estalvien diners. Però clar, jo cada setmana he d'anar a recollir el menjar. Per mi és una feina molt forta, però és que no em costa res. És a dir, hi ha una simbiosi i a més és quilòmetre zero. El que s'ha de cremar és llançar els voltors i el trencalós, també les potes de corder, i quilòmetre zero i sostenibilitat total i absoluta.
0: Si us agrada la fotografia i us fa gràcia viure l'experiència d'immortalitzar aus i altres animals a molt pocs metres de distància, entreu a buseuproject.com i coneixereu tots els diversos packs i experiències. Una mena de safari, però fet en altres latituds, les prepirenenques, on xafardejarem sense ser vistos els moviments dels animals. En un entorn solitari i tranquil, on el ritme el marquen per sobre de totes les coses el dia i la nit, al pas de les estacions.
2: Sendes.
0: I és temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
0: Molt bé, avui anem a una d'aquelles comarques que queda entremig de tot, però que no és de pas de res, pràcticament, eh?
3: Retornem a l'altiplà del Lluçanès, perquè fa un parell d'anys ja vam fer una proposta per Sant Agustí de Lluçanès i Alpens, a la part nord del Lluçanès, la darrera comarca creada, el 2023, i avui ens n'anem cap al sud d'aquesta nova comarca. I, exactament com passava en aquell cas, el municipi d'avui va rebutjar unir-se a la nova comarca i, malgrat formar part del Lluçanès històric, està adscrit administrativament a Osona. Parlem de Sant Bartomeu del Grau i el que us proposo és fer una caminada fàcil, un recorregut circular en sentit horari, que ens durà a passar per la Font de la Plaça, baixar a traspassar el torrent del Pont Gran i després anar a visitar dues esglésies romàniques, com són Sant Genís de Besa i Sant Jaume de Fonollet, amb el torrent de la Sala entremig, i pujar fins a la Creu de Pedra abans de tancar el cercle planerament seguint el camí ramader.
0: Doncs bé, aquesta és la proposta d'aquesta ruta, com deies, aquesta anomalia, podríem dir, un poble que pertany de forma natural al Lluçanès, però que està adscrit a Osona. Coses de la geografia política, mira. Bé, anem amb el punt de sortida.
3: Doncs anem a començar a caminar a Sant Bartomeu del Grau, és un poblet d'en prou feines, 1.000 habitants, envoltat de camps de cereals i farratges. Si hi accedim des de Gurb, podem deixar el cotxe a la vora de l'Ajuntament i la plaça, i el que fem és sortir del poble cap a Ponent, seguint els senyals del GR3 per un carreronet davant del forn, i en baixada suau ens du en un no-res a la Font de la Plaça, construïda sota un gran arc de pedra tancat amb uns pedrissos i situada en un rodal d'arbres en forma de plaça que li dona nom. Poc més enllà de la Font de la Plaça, resseguim uns camps de cereals, fem un tram per l'obaga d'un bosquet de pins i, sense contemplacions, pel mig d'uns camps, baixem a una pista frescal paral·lela al torrent del Pont Gran. Abans que la pista desemboqui en un altre camp, la deixem per anar a creuar el torrent, i a l'altre cantó, sota uns grans plataners, trobem la Font de la Codina. És una font petitona, col·locada en un marge de pedra, amb una pica petitona de pedra també a sota, i de la font el que fem és sortim de seguida a una pista a tocar de la carretera a les envistes de la gran masia de la Codina. Aquí el que hem de fer és un tram d'un quilòmetre i mig aproximadament per la carretera, envoltats de farratges i ramats de cavalls pasturant i algun petit bosquet d'alzines, i passar les vistes de la masia de les Ferreres fins a l'inici del camí de Sant Genís. És una pista ampla, ben indicada, i el següent trencall trobem un curiós indicador en una gran pedra arenisca marcada amb grans fletxes blanques sota dos noms, Sant Genís i La Sala. Aquí nosaltres el que fem és agafem a l'esquerra cap a Sant Genís i en un no-res arribem per entre camps adevesats a la masoveria de Sant Genís. És una gran casa de pedra i a tocar Sant Genís s'adevesa, que pren el nom de la propera masia de la Devesa. És una petita església romànica del segle XI amb un campanaret d'espadanya annexat a una antiga masoveria per la part de ponent, i a llevant destaca l'absis amb arcuacions llombardes, que és potser la part més ben conservada, tot i que no és del tot visible perquè hi van construir un porxo al costat. D'aquí de Sant Genís, per entre boscos una mica enverdissats, baixem a traspassar el torrent de la Sala, és el punt més baix de l'itinerari, i per l'altre cantó tot un seguit de pistes envoltades de camps de cereal clapejats de boscos ens pugen a Sant Jaume de Fonollet, una altra església romànica, bessona de l'anterior, també del segle XI, una mica més gran, molt ben conservada i situada en un entorn bonic i molt cuidat, tot enjardinat, amb uns grans xiprers i amb un curiós campanar d'espadanya d'època no romànica que amb el temps s'ha anat transformant en un campanar de planta quadrada. I destaca a la paret de ponent una petita finestra en forma de creu i una antiga porta, i a llevant l'absis també amb lesenes i arcuacions llombardes, i a la façana de migdia un bonic portal que conserva encara el forrellat romànic. Tot això al costat de la gran masia de Fonollet, en un entorn obert, amb vistes, realment agradable d'estar-hi. I la mateixa pista que ens ha dut a Sant Jaume ens continua pujant per entre boscos fins a sortir al capdamunt d'un llom, on creuem la carretera de Sant Agustí de Lluçanès i acabem de pujar fins a la Creu de Pedra, enmig d'un bosquet, és una creu de terme gòtica, petitona, al costat del camí ramader que agafem cap a la dreta, un antic camí de transhumància que ens permet contemplar enllà vistes cap a la part alta de la plana de Vic, tancada per Bellmunt, el Puig Sa Calm, els Cingles de Cabrera i Aiats, veiem també el Coll Sa Cabra i les Guilleries fins al Montseny. I amb aquestes vistes entrem de nou a Sant Bartomeu del Grau, ara per la banda nord, on aprofitem per anar a donar un cop d'ull a l'església parroquial de Sant Bartomeu, un gran edifici barroc, i acabem de traspassar el poble contemplant els edificis històrics amb llindes de pedra fins a recuperar el cotxe.
0: Una bonica ruta, la que ens ha proposat avui el Xavi Tió per aquestes terres entre el Lluçanès i Osona, que té, com sempre, la seva fitxa tècnica. I la comencem amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
0: Desnivell?
3: Encara no, 300 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 5 horetes bones perquè ens entretindrem, sobretot a les esglésies romàniques.
0: Cal dir que en el cas de la Sant Genís podem tenir la sort de trobar-nos amb els masovers de Sant Genís, que molt amablement ens la van ensenyar, i que, doncs, de bon grat ho faran perquè són gent molt hospitalària. Grau de dificultat de l'1 al 5?
3: Doncs només d'un 1 sobre 5, és una passejada amable, i a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Sant Bartomeu del Grau, Sant Genís Sadevesa, Sant Jaume de Fonollet, entre parèntesi, ruta del romànic, d'un dels usuaris més actius a Wikiloc, que es diu Teti Titu.
0: Molt bé, doncs gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent amb una altra ruta.
3: Salut i república!
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i avui us parlaré del meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
0: Amb una superfície total que seria l'equivalent a dues Catalunyes, Sri Lanka és una illa densament poblada per 21 milions d'ànimes i que se situa al sud-est de la Índia. Té forma de pera, o més ben dit, de llàgrima. De fet, la coneixen popularment com la llàgrima de la Índia. Avui als quaderns del viatger comencem una incursió d'una setmana als indrets més destacats de l'antiga Ceilan, que com veureu, l'Helena va unir a bord d'un tuk-tuk. Ara mateix ens ho explica, acompanyada, com sempre, de música del país.
4: En aquests 7 dies que vaig estar per a Sri Lanka, vaig començar el viatge a Colombo, que és la capital. Seguidament vaig anar al nord, a Willpattu, per veure animals salvatges. I després, en aquesta zona, també vaig visitar Sirigilla i les coves de Dambula i més manades d'elefants a Mineria, que és un parc natural conegut. Després vam baixar fins a Ellaikandy, que és la part de les terres altes de Sri Lanka. Finalment també vam estar a Maldives uns dies, amb dues experiències molt diferents, en un resort uns dies, però també en una illa local. Colombo és una ciutat no molt densament poblada, que és una cosa que pots pensar que Sri Lanka potser ja s'assembla molt a la Índia, que hi ha molt de gent, però no n'hi ha tanta gent. És una ciutat fàcil de visitar a peu, no molt gran, i destaca doncs alguns temples budistes que n'hi ha a la ciutat i també una gran torre al costat del riu amb la forma d'una flor de lotus. Llavors és una torre a la que si puges doncs tens unes vistes panoràmiques de la ciutat. Vam estar una tarda fent una volta i esperant la nostra segona aventura, que va ser ja llogar un tuk-tuk. Un tuk-tuk és un mètode de transport molt utilitzat a Àsia, sobretot. És com una motocicleta, però amb tres rodes, una al davant i dues al darrere. I podem viatjar el conductor, que va al davant, i al darrere doncs, fins a tres persones. Llavors és una forma de transportar-se molt ràpida. És com anar com una bicicleta, vas girant, vas fent bastantes maniobres i allà s'utilitza molt, sobretot l'utilitza la gent local com taxis. El tuk-tuk és una manera còmoda per transportar-se per Àsia, sostenible, econòmica, fan servir benzina 92, que és una miqueta més econòmica i està molt extès al seu ús. En aquest viatge era la primera vegada que jo conduïa un tuk-tuk. Al principi la veritat és que em va costar una mica, perquè és com una motocicleta però manual, llavors entre els canvis de marxa, el trànsit, perquè és un trànsit, tot i que no hi ha tanta gent com a la Índia, sí que condueixen una mica diferent que aquí, amb avançaments que potser et fan apretar una mica el manillar, el fre, i el primer dia va ser una mica complicat conduir el tuk-tuk, sí que el vaig calar forces vegades, però després amb la pràctica doncs ja li vaig anar agafant el truquillo, i finalment doncs al final del viatge la veritat és que ja disfrutàvem, era com anar amb una motocicleta i sobretot doncs servia per gaudir del paisatge i per integrar-nos més en com podia ser un dia a dia d'una persona que viu a Sri Lanka. Les carreteres de Sri Lanka estan en bastant bon estat. Són carreteres a la zona en la que jo vaig moure'm bastant rectes, no van fent zigzags. L'únic que normalment són de dos carrils i sí que hi ha doncs, el trànsit de les furgonetes, dels autobusos que condueixen molt ràpid, dels cotxes, i bé, amb un vehicle que és petitet i que va a 40 km per hora, doncs a vegades potser el millor era anar una mica lentament, a posar-te no al centre del carril, sinó a un costadet, i deixar doncs, que t'anessin avançant. També cal tenir en compte que condueixen com a Anglaterra, per l'esquerra. Llavors, tot això al principi, doncs, jo crec que estan justificades haver calat 30 cops o més el primer dia al tuk-tuk. Vam iniciar el nostre viatge des de Colombo fins a arribar al parc natural de Willpattu, que està al nord del país. El principal reclam i pel que vam escollir aquest parc natural era pel fet que podies veure uns lleopards. És un parc natural on es coneix que hi ha lleopards. A Sri Lanka fer safaris és bastant econòmic. Òbviament no veus tants animals com a l'Àfrica, però té la contraprestació que és relativament accessible. per fer un safari és molt recomanable contractar un guia amb conductor, perquè les carreteres dins dels parcs solen estar bastant malament, plou i la veritat és que es necessita molta experiència, i amb un guia que estigui conduint, normalment aquestes persones doncs ja saben on estan els animals, tenen, vulguis o no, la vista molt entrenada per detectar els animals i t'ajuden a veure doncs ocells, van veure també algun llangardaix, algun cocodril, no van veure el lleopard, però va ser una experiència molt interessant. Els parcs naturals de Sri Lanka, i concretament aquest de Willpattu, solen ser parcs selvàtics. No són parcs de sabana, perquè Sri Lanka és un país amb un clima tropical. De fet, destaca moltíssim la seva vegetació. És un país molt verd, dona la sensació d'estar rodejat de selva, i aquests parcs són d'aquest tipus. Per això a vegades pot costar veure animals, i per això crec que és molt recomanable anar amb un guia.
0: Punt i final, si voleu saber més coses de Sri Lanka, haureu d'esperar al proper programa. Moltíssimes gràcies per arribar fins aquí, aquest programa que fem a l'Andreu Ortega des de les vies de so, al Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres i de la presentació i edició en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar-nos aquest programa i anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio, a l'apartat del nostre programa Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.
5: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM, 24 hores amb tu.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al segle XIII, els mongols van conquerir l'imperi xinès. Els Jin al nord i els Song al sud. L'imperi del centre havia caigut en mans de nòmades i la vella frontera resseguida per la gran muralla havia demostrat ser inútil. Però d'aquest trauma profund en va néixer una nova dinastia, els Ming. Obsessionats amb la idea de no tornar a ser envaïts mai més, van dissenyar un dels projectes arquitectònics més ambiciosos de la història. La gran muralla de postal que tots tenim al cap. Quin era el sorprenent ingredient secret i que manté els maons units encara avui dia? Com s'ho feien els soldats per comunicar un atac a milers de quilòmetres en qüestió d'hores? I com és possible que la fortificació més gran del món acabés caient per culpa d'un sol general? Avui, a les portes de Troia, continuem la nostra caminada per la Gran Muralla xinesa. Resseguirem l'edat d'or de la Gran Muralla, el seu abandonament i la seva sorprenent resurrecció moderna com a icona nacional. Benvinguts a l'esplendor dels Ming. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana continuem pedra a pedra, aquesta vegada sí, pedra a pedra amb la muralla xinesa, segona part amb l'Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Albert, vas tenir un primer programa sencer per mencionar l'elefant a l'habitació i no ho vas fer, que és Mulan.
3: Home, no t'ho vas preguntar en cap moment durant el programa?
2: Doncs sí, la veritat és que no gaire. No,
3: doncs molt malament. Tothom ha vist la pel·li de Disney, de Mulan. Tu no l'has vist?
2: No.
3: Es nota que he escrit el guió, això, eh? Adrià, no. Tu has vist Mulan. Tu has crescut amb Mulan. Gràcies. Està fent que sí amb el cap.
2: És que a mi m'agafa un pèl més tard ja de la boom de Disney, a mi Mulan, i no l'he vist. L'he de mirar, eh?
3: L'has de mirar. És de les bones. Jo penso que és de les bones, Mulan. En fi, a Mulan, és una... O sigui, tots recordem, no?, aquesta pel·lícula en què ella la veiem defensant la Gran Muralla de l'atac dels Huns. Aquí

0: que sigués l'Alberto diria, i no dels altres, però
1: com no hi és.
0: Una abraçada per Alberto. En fi, la veiem defensant la Gran Muralla, no? D'uns pobles nòmades del nord, en aquest cas dels huns, però històricament parlant és un anacronisme brutal. Primer de tot, si Mulan hagués lluitat a la Gran Muralla que hauria vist no s'assemblaria gens a la de la pel·lícula, perquè la pel·lícula és tal qual la Gran Muralla que veiem nosaltres ara. Per tant, una muralla que es va construir 1000 anys després de que Mulan existís. Mulan també és una llegenda, vull dir, tampoc és exactament històric, perquè és la muralla dels Ming, és la muralla que es construeix al 1400-1500 i no pas la del 400-500, que és quan estaria ambientada la llegenda de Mulan. Però a part, la Mulan real, basada en aquest poema antic, ni tan sols era d'ètnia xinesa Han, sinó que segurament, i dic segurament perquè tampoc no s'especifica tant, pertanyien d'algun poble nòmada. Per tant, ella segurament el que faria era lluitar a cavall, no? per el seu líder o per qui sigui, però no defensar pas una muralla, que això també, que també és curiós. També depèn de la versió. He de dir que també hi ha versions que Mulan sí que és pintada més com una dona que es veu obligada en el front i a lluitar per una dinastia xinesa per defensar les fronteres, etc., però no necessàriament vinculada a la Gran Muralla.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: entender.
1: Sergio, per favor.
2: Estava jo mirant-me amb l'Adri perquè estaves cantant i l'he dit a l'Adri discretament. Sí, t'hem gravat cantant.
1: Oh, no, Adri, que no.
2: Sí,
1: no,
2: sí.
1: No, a
2: veure, Adri. O hem estat a punt de gravar-te cantant.
1: Ho has estat a punt d'aconseguir.
2: La gent que mira el vídeo et podrà veure cantant.
1: Això és veritat.
2: Això sí.
1: Ho recordem poc, això.
2: Clar.
1: Recordem no, els nostres oients que es poden fer Patreon, mecenes.
2: Els més friquis del món, del Troia, doncs sí. Ens poden veure en vídeo.
1: Sí, i tenir dos programes exclusius al mes, alguna recompensa, algun sortejet. Sempre és benvingut, això.
2: Exacte. Doncs en aquest cas, veieu, aquestes coses té el vídeo. No?
1: Ah, sí. I... L'altre dia estenent roba.
2: Estenent roba.
1: Sí,
2: i ara tu cantant Mulan, que em fa gràcia. Molt bé, a l'anterior programa vam veure l'època antiga, vam parlar sobre els Qing i els Han, i vam arribar fins a la invasió mongola del segle XIII.
1: Correcte. Ens van quedar amb la implementació d'una nova dinastia, la dinastia Yuan, d'origen mongol. Concretament, el primer emperador de la qual va ser Kublai Khan, net de Genghis Khan, amb qui Marco Polo va tenir relació. Recordem, no?, com vam acabar el programa, va ser explicant que la dinastia Yuan abandona la Gran Muralla. Deixa de fer-hi manteniment, deixa d'enviar-hi tropes regulars, almenys en els punts més cèntrics, perquè pensem que l'imperi mongol en aquell moment ja arribava molt més al nord de la Gran Muralla, per tant, no tenia sentit mantenir-lo.
2: Però sabem que la dinastia mongola acaba caient. Com és possible que l'imparable imperi mongol sigui derrotat?
1: A veure, primer de tot, perquè ja no era l'imperi mongol de Genghis Khan. Perquè després de la mort de Genghis Khan passen moltes coses que algun dia n'hauríem de parlar de tot això. Crec que tenim pocs programes dedicats a això. Ja parlarem amb l'Alberto.
2: Tinc mala memòria, ja ho saps.
1: Tens,
2: però jo diria que hem fet coses d'aquest tema,
1: sí?
2: Fa molts anys,
1: vale.
2: Del tema mongols, que crec que l'Alberto va tenir com una època amb els mongols que estava com molt...
1: Sí,
2: Estava molt mongol, ell.
1: Investigaré.
2: Sí.
1: Estava molt què?
2: Sí. I però fa molt temps.
1: Vale.
2: I ara ben bé no sé què va, quins temes va tocar.
1: Vale.
2: Però no passa res perquè fa temps i doncs tu fas la teva pentinadeta del tema, que també està bé.
1: Una pentinadeta, recordem, no? Si voleu investigar això, a Troiateca, a la nostra pàgina web. Que, per cert, aprofito, això no sé si ho saps, però vaig afegir un buscador a la pàgina web, de manera supercutre, perquè sóc terrible amb aquestes coses, que pots buscar per categories.
2: Ostres!
1: Però allò pots posar edat mitjana. I et surten tots els programes de l'edat mitjana.
2: Molt bé. Nazis.
1: Aquesta categoria no la vaig posar.
2: Hòstia.
1: Em sap greu. Això serien etiquetes, potser, no?
2: Etiquetes. Clar, per categories. Molt bé,
1: Tot i que tenim oients que s'han dedicat a fer llistes senceres classificant els programes. Una abraçada a tots i totes.
2: Mil gràcies.
1: Mil gràcies. De què estàvem parlant? Ah, sí, de l'imperi mongol, que cau. I de la dinastia Yuan, que s'instaura a la Xina, que també, òbviament, cau. Segons les fonts xineses, ja us podeu imaginar, recorrem el que vam explicar a l'anterior programa del que feia una nova dinastia quan arribava al poder, que era escriure la història i, per tant, deixar molt malament l'anterior dinastia, i més si és dels mongols encara més. Per tant, segons les fonts xineses, que ja us podeu imaginar que estan superposicionades amb el tema, la dinastia Yuan acaba caient per una tempesta perfecta d'incompetència i mala sort. Per una banda, l'elit dirigent es va corrompre molt ràpidament i va destrossar tota l'economia, imprimint massa paper moneda, creant moltíssima hiperinflació. Es parla molt de corrupció, de concubinatge sense aturador. Ja ens podem imaginar, no? Tot el que tu pots posar a les teves cròniques dient que l'anterior dinastia ho va fer fatal. D'altra banda, i com passa sovint a la història de la Xina, la natura, un altre cop els fenòmens meteorològics, la natura com a tal, etc., també hi va jugar un paper en contra. Van patir sequeres severes, unes inundacions catastròfiques, un altre cop del riu Groc, acompanyades de pandèmies. I per tant, què volia dir això? Si t'estava passant a tot això, és que l'univers t'estava dient que ja no tenies el mandat diví, vale? Com que el govern mongol tractava els xinesos d'ètnia Han pràcticament com a ciutadans de tercera classe, tot això tampoc els va ajudar. Gana, misèria, ressentiment ètnic van ser el caldo del cultiu perfecte perquè explotés una gran revolta camperola massiva, anomenada la rebel·lió dels turbans vermells.
2: I d'aquesta revolta és d'on surten els Ming.
1: Correcte, i ara sí que sí, arribem per fi a la dinastia Ming. El líder d'aquesta revolta i el futur primer emperador Ming és un personatge amb una biografia bastant peculiar, bastant de pel·lícula. Es deia Zhu Yuanzhang. És un personatge que li direm Zhu a partir d'ara per no complicar-nos la vida, però hem d'entendre que ell era un camperol molt pobre. Un altre cop, les fonts imperials, la història, bueno, no? El camperol pobre que acaba sent un emperador,
2: La història perfecta.
1: Era un camperol molt pobre que es va quedar orfe de nen precisament per culpa d'una epidèmia i la fam, i per no morir-se va haver de viure com un captaire pel carrer, i més tard es va fer monjo budista simplement perquè el monestir li donava un plat d'arròs diari. D'aquesta misèria absoluta es va acabar unint a les milícies rebels dels Turbans Vermells, i allà va demostrar un talent militar i polític brillants, sent alhora bastant implacable. Va anar escalant posicions fins a unificar tots els exèrcits rebels. Ell, sí, unifica els exèrcits, i el 1368 aconsegueix l'impensable. El 1368 pren la capital mongola, que és Pequín, i empeny tots els mongols de tornada cap a les seves estepes asiàtiques del nord. Ja veieu que aquesta història, el que hem dit, no, està bastant maquillada, però és aquesta la idea, no, de la història oficial xinesa.
2: Clar, passar de monjo captaire a emperador de la Xina. Quina és la prioritat d'aquest nou govern?
1: A veure, en coronar-se, Zhu funda la dinastia Ming, que literalment vol dir brillant o lluminosa, i és tal qual com ens ha quedat l'època dels Ming, que també és un altre gran programa, Això també és molt, molt interessant. De fet, hi ha molts contactes amb Occident durant la dinastia Ming. Hi ha un tio italià, que es deia Matteo Ricci, que és una de les persones que fa el primer planisferi, en el que apareix també Amèrica, tota l'Amèrica sencera, incloent-hi Xina, i és un mapa en xinès perquè va visitar la cort dels Ming, etc., i és un mapa espectacular que vam tenir la sort de tenir-lo a Barcelona ara fa uns quants anys. Però bueno, un tema molt interessant. Matteo Ricci, també un altre gran tema. Ming, que vol dir brillant, lluminosa, no? La seva gran prioritat va ser esborrar qualsevol rastre del domini mongol i restaurar els vells valors tradicionals xinesos, el sistema, sobretot sistema funcionari, sisplau, i tota l'agricultura. Però el que sí que agafarà dels yuan, dels mongols, és que mantindrà la capitalitat a Beijing, a Pequín. Però no ens oblidem d'això. Els mongols han estat expulsats al nord, però els mongols no han estat destruïts. S'havien retirat al nord, però continuaven sent una amenaça. Això fa que la dinastia Ming, des del dia 1, tingués un trauma fundacional. Sí, una paranoia crònica, no? Quan tornaran els mongols? Quan ens tornaran a intentar conquerir? Perquè fixeu-vos, el que comentàvem a l'anterior programa, Kublai Khan, el ser mongol, el que fa és conquerir tot un territori. Ells estaven acostumats que els mongols fessin ràtzies, fessin cavalcades, capturessin ramats, capturessin persones, no que conquerissin l'imperi i es convertissin en emperadors, Per tant, en els Ming hi neix aquest trauma, entre moltes cometes, trauma social, no? D'aquest pànic a una invasió és on sorgirà la decisió de construir la frontera de pedra més inexpugnable del món. I ara sí que sí serà de pedra.
2: Ara sí que sí serà de pedra, amb els Ming al poder i la gran muralla xinesa, que esdevindrà el que coneixem ara, no?
1: Exacte. Sí, bueno, a veure, el que coneixem ara són bastant una mica reconstrucció, no? Però la imatge típica de la muralla és la dels Ming, sí? Els Ming impulsen una gran reconstrucció arran de la inestabilitat de la frontera i sobretot la por que els inspiraven els mongols del nord. Per exemple, viuen un parell d'episodis que també afavoreixen aquesta construcció. El 1449 passa el conegut com a incident de Tumu. Què passa? Doncs que l'emperador Ming, un altre Ming, un jove aconsellat pels seus intrèpids militars, surt amb un exèrcit, clar, quan parlem d'exèrcits xinesos en aquella època, potser estem parlant potser de 100.000, 200.000 soldats, parlem de molts soldats, surt de les fronteres i se'n va al nord per donar una lliçó als mongols. Se'n va més enllà de la frontera, però va ser una trampa, perquè l'exèrcit va ser desfet, va ser esclafat i els mongols van capturar l'emperador. A Pequín, ja us podeu imaginar quina va ser la conclusió: cal una frontera que no es pogués travessar. Els mongols capturen l'emperador, I per això els xinesos decideixen no sortir gaire més de les seves fronteres. Les grans reformes del Ming surten arran d'això i configuren la muralla, com hem dit abans, amb l'aspecte, no?, que tindrà ara mateix.
2: I aquesta nova muralla de pedra va aturar els mongols per sempre?
1: És que no, ja ho estem veient, no? Hi ha moltes incursions, hi ha molts problemes. De fet, el 1550, un líder mongol, anomenat Al Tangkan, va veure que atacar els nous passos fortificats era un suïcidi, perquè els mingsos estaven corrent molt, estaven construint unes muralles espectaculars, que després escriurem una miqueta, amb moltes fortaleses, moltes torres, amb moltes armes de foc. Per tant, el Tangkan diu, hòstia, atacar aquestes noves fortificacions és un suïcidi. Per tant, què faré? Donaré la volta i atacaré una zona de la muralla que és més vella, és de terra, que encara no s'havia reformat, no s'havia convertit en pedra, en maó, i va plantar més o menys uns 100.000 genets mongols a les mateixes portes de Pequín. Va aconseguir, donant un rodeig a les muralles, no conquereix la ciutat, simplement es dedica a fer de nova destapari, es dedica a saquejar i cremar els suburbis durant 3 dies i marxa. Però això és una altra humiliació i un altre recordatori, un altre impuls, no?, que portarà els Ming un altre cop a reforçar i ampliar encara més la gran muralla xinesa, ara sí, amb pedra i maó.
0: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Espera, espera, torna a pujar un moment, Adrià.
1: Brutal.
0: Sí, sí, aviam, aviam. Sona el Rammstein de Mongol, de Mongòlia.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, mica... es diuen The Who, H-U, The Who, i són un grup de metal. Crec, algun altre programa crec que els vaig posar famosos.
0: És que a mi em vol sonar, això.
2: No sé quin programa hauria de ser, però en fi, són...
0: Tu escoltes normalment aquesta música?
2: No, ah. no, això és una fricada. No. els vaig descobrir no sé com. Canten aquest cant bifònic, no, aquest cant tradicional gutural mongol, i el barregen amb el metal, i em sembla una combinació espectacular. I a més, els videoclips són molt divertits, perquè és com veure Genghis Khan per les esplanades, per les estepes, però amb Harleys, saps? I amb, i amb guitarres elèctriques i instruments elèctrics, i llavors és molt divertit. Hi ha un membre del Pony Pisador, no recordo com es diu ara mateix, que sap fer aquest tipus de cant molt bé. A veure si algun dia venen a parlar d'història dels Seixantis o alguna cosa així.
0: Com es diuen aquests?
2: El Pony Pisador.
0: Els de la cançó?
2: The Who.
0: The Who. Que ho busqui la gent, cant gutural mongol. Molt interessant. Seguim, a veure, Albert, perquè abans de posar-nos a parlar un altre cop de pedres
2: parets. I parets... Bueno, clar, a veure, Sergio, estem fent un programa a la muralla.
0: El segon.
2: El segon programa a la muralla.
0: A nivell logístic, com s'organitza tot un país, si algú pot fer, són els xinesos, estarem d'acord, com s'organitzen per fer una obra així? Funciona com a l'època del primer emperador, amb milions de camperols forçats, el corbé, o no?
2: No. Vale, canviarà una mica, hi ha moltes coses que seran similars, però canviarà bastant. És molt interessant veure com només la Xina és capaç de fer coses així. I no només històricament, sinó que també actualment.
0: Exacte.
2: És una passada, vull dir, els plans quinquennals que tenen actualment a la Xina estan canviant el país des dels anys 80 fins a l'actualitat d'una manera esperpèntica. Bueno, és molt interessant. Si visiteu Pequín, només cal veure que són capaços d'aixecar muntanyes artificials al costat de la ciutat prohibida, la muntanya aquella, allò ho van fer a mà, no? O el Palau d'Estiu, tot el llac aquell que són quilòmetres quadrats de llac, també és artificial, no? I la Gran Muralla, doncs, també és artificial. És una passada el poder demogràfic i el poder centralitzador, no?, que té aquesta civilització al llarg de tants mil·lennis de història.
0: I l'ànec pequinès.
2: I l'ànec pequinès. Et va agradar?
0: Exacte, sí, molt bo, sí? Molt bé.
2: I a part d'això, vols destacar algun altre menjar?
0: Els baos. Vas menjar Xangai i baos, molt bons. I és el que destacaria, perquè vaig estar molt poc.
2: Ja tornaràs.
0: Doncs això.
2: En fi, estàvem parlant de...
0: Com ho fan?
2: Com s'articula, no? Com s'articula tota l'estructura imperial. Hem de tornar a fer un canvi... hem de fer un canvi de xip, vale? Sí que el primer emperador... entre el primer emperador i el Ming han passat diversos segles, han passat les dinasties Tang, Song, els Yuan, etc., i han creat un dels sistemes, o sigui, totes aquestes dinasties, a mesura que han anat passant, han creat un dels sistemes burocràtics premoderns més sofisticats del món. Aquest sistema no sempre va ser així, però era conegut com el sistema dels 3 departaments i 6 ministeris. L'estat xinès tenia un ministeri de ritus, un ministeri de guerra, un ministeri de justícia, i aquí ens interessa perquè hi havia un ministeri concret d'obres públiques, que era conegut com el Gongbu. L'estat xinès, com vam explicar breument al programa anterior, funcionava per exàmens, molt diferent als europeus d'aquell moment. Vale? El funcionariat, no?, accedia als seus càrrecs a través d'exàmens molt difícils, però ja vam veure també que no tothom hi podia accedir, sinó només les persones que tenien certa posició social i s'ho podien permetre també econòmicament. Havien instaurat tot aquest sistema d'exàmens, i la idea era que a la Xina tu podies néixer a camperol, però si eres un geni i estudiaves Confuci i aprovaves els exàmens, doncs podies ser un alt funcionari. Però repeteixo, que tot això no és una meritocràcia real, vale? O sigui, ho volem veure, sense voler ho volem veure, però no ho era. I repeteixo la idea, que tots aquests funcionaris, n'hi havia milers, com actualment, eren una mena de, entre moltes cometes, també aristocràcia xinesa.
0: I va ser aquest Gombu, aquest Ministeri d'Obres Públiques, el que va dirigir aquesta construcció de la Gran Muralla?
2: Sí, però amb els Ming passa una cosa excepcional, que els dona un poder absolut, que dona un poder absolut en aquest ministeri. L'any 1380, el primer emperador Ming, que per cert, ja ho hem explicat abans, recordem que era un antic pagès, sospita que el seu primer ministre el vol trair. I com que sospita que el seu primer ministre el vol trair, això passava molt també, aquestes tensions, no?, entre el poder diví del monarca, bueno, de l'emperador, i el poder més executiu, no?, del primer ministre. Com que sospita, diu, bueno, doncs l'executo, i ja està, li tallo el cap, i punto. Què fa tot seguit? Doncs aboleix el càrrec de primer ministre. Ja no hi haurà, o sigui, jo seré l'executiu. Jo faré de primer ministre, faré d'emperador i faré de tot. I a partir d'aquí, el ministre d'Obres Públiques només passa a dependre directament del propi emperador.
0: I a partir d'aquí van obtenir diners a dojo?
2: Exacte. O sigui, aquí és com si l'emperador els donés carta blanca per fer el que volguessin. El Gombu passa a gestionar un pressupost inèdit i es converteixen en els amos de l'imperi. De fet, comencen a estandarditzar els plànols, comencen a executar totes aquestes modificacions de la Gran Muralla, construeixen la colossal Ciutat Prohibida a Pequín.
0: No té sentit, la Ciutat Prohibida. O sigui, és molt gran.
2: O sigui, quanta estona trigues d'anar d'una punta a l'altra?
0: És absurd.
2: És que és una, bueno, com tot allà. Sí, no, a la plaça de Tiananmen passa el mateix, anar d'una punta a l'altra trigues 20 minuts. La muntanya que queda just al costat de la Ciutat Prohibida, mantenen obert el gran canal per moure tropes, provisions, llibres. Sí, això també ens ho va explicar la Natàlia, que hi havia vaixells biblioteca. I per si fos poc, també controlaven això, el Ministeri d'Obres Públiques, controlaven fabricació d'armes, flotes de vaixells, pólvora, i fins i tot en algun moment van arribar a controlar l'encunyació de monedes. Això, aquest ministeri, imagineu-vos el poder que els Ming els hi van atorgar. Tot això es tradueix en una logística que a Europa no veurem fins a la Revolució Industrial, i amb prou feines, amb prou feines la veiem avui dia. El ministeri el que fa és complementar aquella idea del Xin, del començament, que només feia servir els treballadors forçats, no?, que havien de pagar l'impost en forma de treball. També hi envia soldats, els obliga a treballar a les muralles, i envia mà d'obra especialitzada, com a assalariats, persones especialitzades, enginyers, arquitectes, mestres d'obres, etc., assalariats a treballar a la muralla. Tot això es va poder finançar segurament, això també alguns historiadors han fet algun treball interessant, gràcies a l'arribada de tones de plata també provenents d'Amèrica. Vull dir, no ens pensem que la Xina estava desconnectada d'Amèrica, i ja anen els segles més endavant, ja als segles 16, 17, ja cap al final dels Ming, però arribaven coses d'Amèrica, sí, també arribava a riquesa. Per produir tota aquesta muralla, ja no estem parlant d'una muralla de terra ni de fusta, sinó que els Ming el que fan és produir maons a dojo i tallar pedra de granit amb unes formes gairebé perfectes. De fet, després parlarem de com era la muralla. Però per fer-ho pràctic, el que feien era instal·lar els forns de cocció dels maons als peus de les muntanyes, perquè així els maons no s'havien de transportar milers de quilòmetres, sinó que el que feien era portar la indústria al peu de la muntanya, allà produïen els maons i llavors es pujaven on les havien de pujar a través de mules, cadenes humanes, etc. I atenció també a l'enginyeria, perquè el morter que feien servir els Ming per unir els maons té un ingredient secret que a tu t'agradarà, Sergio. I és que el morter dels Ming portava arròs glutinós barrejat amb la calç. Sí, això, a veure, també té el morbo aquest, no?, de posar arròs en el morter, però això ha fet que certes estructures, certs trams de la Gran Muralla que van ser construïts amb aquest morter avui dia encara s'aguantin drets. Potser és gràcies a l'arròs.
0: Segur.
2: Seguríssim.
0: Ja que has obert aquest meló, el meló del morter, què et sembla si ens descrius l'estructura del mur? Ara no parlem ja de piles de terra premsada, és una altra cosa.
2: Ara hi ha una altra cosa.
0: I arròs.
2: Sí, exacte. Una bona paella. La muralla de les Ming és, l'hem d'entendre com una obra d'enginyeria per nivells, vale? Una mena d'entrepà, funcionava per capes, vale? Tant a nivell vertical, o sigui de baix cap a dalt, com a nivell horitzontal també, i ara ho anirem descrivint. Anem de baix a dalt. A la base de la muralla els enginyers necessitaven uns fonaments molt robustos per aguantar el pes, resistir l'erosió de l'aigua, la neu, el pas del temps, no, inclús els moviments de terra, etc. Per això a la part inferior, normalment els fonaments estaven fets amb blocs de granit o calcària massissos, que pesen tones. O sigui, busqueu imatges de la Gran Muralla. La base són unes pedrots enormes que, bueno, que fan de base, d'acord? S'ha dit i s'ha estudiat que en molts casos aquestes bases eren restes de les muralles antigues i que anteriorment als Ming la muralla ja havia tingut pedra en algunes zones i que els Ming el que fan és reutilitzar aquestes grans pedres com a fonaments de les seves muralles. Així que a mesura que el mur va creixent també es va fent una miqueta estret, vale? O sigui, va creixent com en forma com una mica de cortina, no? Per donar estabilitat a l'estructura. Llavors, si pugem una miqueta cap amunt, quan superem els primers metres, canviem el material i ja no utilitzem pedres tallades perfectes i massisses, que són caríssimes de tallar, caríssimes de transportar, i tot, i el que fem és començar a utilitzar el maó cuit, vale? Una gran innovació dels Ming, que fins llavors això segur que sí que no s'havia fet. Llavors, aquests maons en les parts superiors estaven 100% estandarditzats, tots són els mateixos maons, molt més lleugers, fàcils de transportar, amb cadena, això, amb mules, amb cadenes humanes, carruatges, etc., i són perfectes per construir estructures més complexes, com per exemple torres, obertures, merlets. Clar, és molt més fàcil manipular el maó que no pas el granit. És molt més fàcil de tallar, molt més fàcil de manipular. I això, com a curiositat, això també és una cosa que veiem en les nostres fortaleses modernes, amb la traça italiana, en les fortaleses estrellades, el maó absorbeix molt bé els impactes de bola de canó.
0: Aquest tema t'agrada, eh?
2: Aquest, sí, m'has pillat. Absorbeix molt millor els impactes de bola de canó perquè és un material tou. Llavors, és un material tou, potser sí que es pot trencar, però no s'esberla com la roca.
0: És que això ho vas explicar, al programa aquell que vas fer de fortificacions de l'època moderna.
2: Sí, però fa molt temps. Crec que no era ni de l'equip.
0: No me'n recordo.
2: No, ja t'ho dic.
0: Però jo em vaig quedar...
2: No ho sé.
0: Perquè del tema aquest... I sempre que anem por ahí i veiem aquelles muralles... Allò, sabeu per què és així? M'ho explica el meu amic Albert Abril. Com, veus? Per què serveix això del Troia a vegades?
2: Som jubilats, tio.
0: Està bé, està bé.
2: Però, bueno, i per això, i perquè era més barat.
0: Ah, veus?
2: El cost de fabricació...
0: Ho afegiré a l'explicació habitual.
2: Ja tens una altra, doncs.
0: Molt bé, però clar, tot això per dins com s'aguanta?
2: A veure, ja hem descrit una miqueta de baix cap a dalt, no? L'interior de la muralla xinesa, clar, ja ho vam dir, no? No és una muralla d'un metre, és una muralla que potser fa 5-10 metres, depèn del tram d'amplada. Llavors, l'interior no és massís. Sí, ens hem d'imaginar que els xinesos, per construir la Gran Muralla, feien dos murs paral·lels i al mig hi fotien un farcit. Del que trobaven? Terra, grava, pedres soltes, runes de les mateixes construccions antigues, vale? Tiraven el que tenien i ho picaven tot molt fort perquè quedés molt comprimit allà al mig i llestos, vale? I així també donaven certa flexibilitat a l'obra a l'hora de resistir això un altre cop, impactes de bala, amb terratrèmols, etc. Finalment, a dalt de tot d'aquest entrepà de diverses capes, ho segellen tot amb el paviment també fet de maó, amb un lleuger desnivell sempre per, ojo, evacuar la pluja, perquè la pluja no es quedi concentrada. Tu, que has caminat per la Gran Muralla, t'hauràs fixat en la lleugera inclinació perquè les gotes llisquin cap avall. I així es crea un gran camí de ronda en el que, depèn de la zona, hi podien circular 5 cavalls en paral·lel, vale? O sigui, estem parlant d'una una muralla de les dimensions dels exèrcits xinesos.
0: Molt bé, i pel que fa als elements de tipus defensiu, què és el que hem de saber?
2: Clar, tot estava bastant mil·limetrat i bastant ben pensat. Les torres de vigilància estaven separades exactament per la distància de dos tirs de fletxa. A veure, això pot variar una mica més, una mica menys, sí, però la idea era que des d'una torre poguessis disparar tot el llenç d'una muralla i des de l'altra torre disparar on no arribava la primera torre, i així no quedava cap angle mort. Els arquers podien cobrir tot el perímetre. I pel que fa a les portes principals, el que ells anomenaven els passos, normalment tenien una estructura com de patis tancats. Això és molt típic en l'arquitectura xinesa, i no només ho veiem a la Gran Muralla, a les ciutats fortificades, a Xi'an, a Pingyao, les grans ciutats fortificades també ho tenen. Tens una porta, molt bé, si superes la primera porta, quedes atrapat en un pati interior, rodejat de muralles, per on et continuen disparant, et continuen molestant, fins que no superes la segona porta per sortir d'aquest pati interior i definitivament entrar dins la fortificació.
0: Clar, sembla que, joder, ho tenien tot pensadíssim, molt ben calculat, però abans m'ha apuntat una dada. 21.196 quilòmetres. Clar, a nivell d'estratègia, quin sentit té? Com es pot protegir aquesta barbaritat?
2: És impossible. O sigui, no té cap mena de sentit pensar que hi havia soldats de tot arreu. Hi ha una dada, que és que sabem que durant el govern dels Ming hi va haver només un milió de soldats, només únicament destinats a protegir la muralla. Un milió de soldats és moltíssima gent, i més parlant dels segles XVI, és una bestiesa. Això ja ho hem explicat, però bàsicament la muralla tenia la funció de frenar les ràtzies, no tenia la funció de frenar un gran setge. És que és impossible, o sigui, 1.000 quilòmetres és impossible frenar un setge, però clar, si tu poses un mur, aconsegueixes que aquesta cavalleria que t'atacava durant tants segles no pugui creuar, o els hi estàs posant més difícil, i a més si aconsegueixen creuar, ells els que els interessa emportar-se són esclaus o ramats. Si has de tornar, o sigui, tornar a creuar la muralla amb un ramat de xais, com ho fas? No, o amb 1.000 esclaus, com ho fas? Llavors, la utilitat de la muralla era bàsicament aquesta: frenar els atacs ràpids de cavalleria, el control duaner que ja hem explicat, i també facilitar la circulació d'informació.
0: Clar, tota aquesta muralla tan sofisticada, aquest sistema, algú al darrere havia de moure els fils, un cervell que ho controli tot.
2: Bueno, molts cervells, és la idea aquesta de la gran administració estatal xinesa que va planificar la gran muralla. Però si hem de posar algun nom propi, podrem parlar, per exemple, del general Qi Jiguan, que a finals del segle XVI ell s'inventa les famoses torres que ara veiem a la gran muralla, que sí que són unes torres buides, que tenen dos pisos, que abans eren torres massisses. Ell agafa aquestes torres i les converteix en minicastells, no? Què permeten aquestes torres? Doncs permeten que un grup d'arquers o arcabussers o mosqueters, depèn de l'època, depèn de les armes, puguin viure a dins d'aquestes torres i disparar i controlar tot el territori dins d'aquestes torres. Clar, davant del fred siberià, per emmagatzemar pólvora, és un gran avenç, vale? Per tant, aquests minicastellets que es repartiran per tota la muralla seran un gran avenç per transformar la muralla i convertir-la en una fortalesa molt més desenvolupada.
0: Val, tenim una estructura de búnkers connectats a milers de quilòmetres, molt bé. Però si hi havia un atac a l'altra punta del país, com avisaven a la capital?
2: Com en Gandalf i en Pippin, avisen a l'Aragorn i en Theoden, encenent les alminares. Les torres estan situades de tal manera que sí que es poden cobrir amb trets de fletxa, però també que es veuen les unes de les altres. Tu, quan estàs a la gran muralla i puges a una torre, veus sempre una torre cap un costat i cap a l'altre, sempre, o una o dues o tres, depèn de la regió. El codi és molt simple i molt efectiu. Durant el dia es comunicaven amb senyals de fum i durant la nit es comunicaven amb senyals lumíniques. Hi ha algun intent d'estudi sobre els codis que s'utilitzaven, no? Si trec fum durant 3 cops seguits i després disparo 4 arcabusos seguits, és que venen 500 genets. O si amb el fanal et faig 6 senyals seguides i després disparo un cop, és que en venen 1.000, no? Bueno, no ho sabem ben bé, però sabem que tenien uns codis molt desenvolupats. Hem d'entendre que un atac a la frontera de la muralla xinesa, òbviament depèn d'on estigués, la notícia, gràcies a aquest sistema de fortificacions i de comunicacions visuals, la notícia de l'atac podia arribar a la capital en qüestió de poques hores, vale? Una miqueta, com hem dit, les alimares, del Senyor dels Anells, o com moltes línies de fortificacions costeres que teníem aquí a Catalunya. Només cal anar a veure les torres aquestes que estan al costat de la costa per pujar-hi, veure que en tens una altra uns quants quilòmetres i veuries perfectament unes senyals de fum o unes senyals lluminoses d'un foc.
0: Però tu ho has dit, la muralla 21.000 quilòmetres, les torres han d'estar una a la vista de l'altra, has de tenir gent a les torres per poder-se comunicar i que el sistema de comunicació no falli.
2: Clar. Aquest és el gran problema.
0: Aquest és el tema.
2: Sí.
0: Si no, no...
2: Clar, jo us ho puc imaginar, la vida d'un soldat que ha de vigilar la gran muralla és una putada. Sí, estàs aïllat, tens fred, en qualsevol moment pot venir un atac de nòmades, un atac sorpresa.
0: De fet, mencionaves el Senyor dels Anells I recordo l'escena de la pel·li quan estan ensenyant que s'encenen les... En català es diu Alimares?
2: Crec que sí, Alimares, sí.
0: Vale? Aleshores, clar, veus allà els soldats... Dius,
2: que jo, viuen al mig de la muntanya.
0: Jo crec que tothom que ha vist les pel·lis diu, hòstia, allà viu un tio, no, no un, sinó dos a vegades.
2: O tres amb la família,
0: quina
2: no?
0: Quina putada,
2: sí, sí,
0: allà
2: sí, sí, sí,
0: les muntanyes blanques, no?, que són aquelles, les de Gondor. Diu, pues, quina putada. Pues, doncs allà, igual, a les torres de...
2: Sí, però és que els Ming ho porten més enllà. O sigui, el que fan és crear tot un sistema del soldat pagès. Això és molt interessant perquè, uh-huh, igual que anteriorment amb els Qin, per exemple, o els Han, el que feien era desplaçar els soldats milers o centenars de quilòmetres de casa seva, el que fan els Ming és assentar la família del soldat a prop de la muralla i llavors li dones unes terres per cultivar i per viure i per, bueno, per poder-se desenvolupar en família i en comunitat, però a canvi ha de fer la seva funció com a soldat, no? Aquest sistema s'anomena Tuntian, una mena de colònies militars agrícoles, i era això, no? L'imperi et donava unes terres i de cada uns 10 soldats, mentre 3 feien guàrdia, 7 es passaven el dia conreant. Ahí s'anaven rotant, etc. No sempre així, però perquè ens fem una petita idea, vale? Quan no hi ha guerra, són pagesos, i potser hi havia generacions senceres que l'únic que feien era conrear la terra, però sabien que la seva funció era defensar des d'aquesta torre fins a aquesta torre de la muralla.
0: Però com tota la història cíclica de la Xina que explicàvem al principi, la dinastia Ming també té el seu final, oi?
2: Sí, la dinastia Ming també acaba, i amb ella també acaba aquesta muralla tan preciosa que hem descrit, aquesta muralla de postal que sempre ens ve al cap. Tot això acaba l'any 1644.
0: Tu també vas baixar amb el
2: tobogan
0: amb
2: aquell.
0: El tobogan aquell?
2: No, saps per què?
0: No.
2: Perquè ens va ploure molt i estava molt humit i ens van dir no,
0: millor que no,
2: no podeu baixar.
0: Val. Doncs això,
2: 1644 no hi havia tobogans.
0: No, clar.
2: Ojalà.
0: Altres sistemes.
2: Hi havia altres sistemes. Els Ming havien construït la millor muralla del món, una xarxa de fortificacions brutal, forts, búnkers, bueno, ara, búnkers entre cometes, aquests castellets que són les torres, etc. Però els manxús, que aquesta regió del nord-est de la Xina, que eren estrangers, acaben entrant igualment a l'imperi. Els manxús, al final, acaben entrant com a poble invasor també estranger, perquè un general els hi obre la porta, perquè l'emperador Ming es suïcida. O sigui, l'emperador Ming es suïcida i aquest general doncs els diu, bueno, doncs l'emperador s'ha suïcidat, jo us deixo passar. Hi ha una història que explica molt, molt ràpidament que els manxús havien segrestat la concubina preferida d'aquest general i li van dir, si no ens deixes entrar, matarem a la concubina. I òbviament el general va dir, home, doncs bé, us deixo entrar. Va obrir les portes de la Gran Muralla, sobre de la regió que queda tocant al Mar Groc, i per allà les tropes manxús van entrar fins la capital. Els manxús entren, aconsegueixen aturar unes rebel·lions que hi havia hagut contra els Ming, es queden al país, s'instal·len també a Beijing, a Pequín, i funden una altra dinastia que serà l'última dinastia de la Xina, que serà la dinastia Qing o Qing, que governarà la Xina fins al 1912.
1: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Recta final del Troia d'avui, dedicat a la Gran Muralla Xina, segon capítol.
1: Recta final de la muralla.
0: Recta final de la muralla, amb la música de la sèrie que no recomanem, Marco Polo.
1: La recomanem a mitges. Val. Molt a mitges. Val. A veure, a nivell d'ambientació és guapíssima, però la trama, personatges... No, no sé si ho comentàvem en aquest programa, personatges femenins terribles, no? Bueno, molt mal feta, molt mal feta. Envellit malament.
0: Envellit malament, com a vegades passa. Molt bé, doncs continuem, perquè ara ja són els King els que manen a Xina.
1: Sí, a veure, els Qing o els King li fan l'estocada final a la muralla. Fixeu-vos que la muralla... el primer emperador la comença a construir, els Han l'amplien, les dinasties intermitges abans dels Ming la tenen allà en segon pla, sí que la fan servir òbviament per defensar-se dels nòmades del nord, els mongols, els Yuan l'abandonen, els Ming li donen la seva màxima esplendor i els Qing, com que també són estrangers, el que faran és abandonar-la, vale? A finals del segle XVII el gran emperador Qing, anomenat Kangxi, va fer una inspecció per veure aquesta gran muralla, i l'emperador, després de visitar la muralla, va dir als seus ministres que no valia la pena gastar els diners en reparar-la, perquè el Qing, com que controlaven també les estepes del nord, aquella antiga frontera ja no era prioritària. Sí, el Qing ja tenien altres prioritats.
0: Clar, si la muralla no es manté, com qualsevol construcció, si no té una funció, què li passa?
1: S'abandona. L'abandonament li portarà la mort lenta. Sí, seran 300 anys en què la muralla s'anirà omplint de vegetació, les arrels dels arbres rebenten les pedres, aquell morter fet amb arròs glutinós també s'acabarà esbarlant, els terratrèmols es fondran les torres, i sobretot una cosa que passa amb totes les ruïnes històriques que s'acaben, que es converteixen en runes, no en ruïnes, i és que es converteix en objecte d'espoli massiu. Pels camperols de la zona, aquella muralla era una pedrera gratuïta. O sigui, si tu et vols construir la teva caseta i ja tens els maons fets allà, doncs no pagues el material. O tens unes roques de granit o de pedra calcària superben tallades, hòstia, doncs ja tinc l'entrada a la casa feta. Aquest drac de pedra es va anar desintegrant molt a poc, per efectes de la natura, per l'espoli aquest constant de les pròpies famílies que havien defensat la muralla i estaven instal·lades al costat de la muralla, per construir això, cases, estables, inclús tanques de corrals de porcs, de xais, etc.
0: Per tant, per resumir, després dels Ming, amb els King o Qing, la muralla és abandonada i es va desintegrant a poc, ja sigui per l'acció humana, ja sigui pels fenòmens geològics o meteorològics.
1: Correcte. Això és totalment cert, però vull dir, la muralla ens ha arribat a dia d'avui. El detonant, ens ha arribat, i a més actualment és un símbol nacional i és un orgull nacional xinès, la Gran Muralla. Jo potser... crec que el moment, el detonant que converteix aquesta gran muralla i deixa d'estar abandonada per la dinastia del Qing, no? És quan ja passem a l'etapa de les guerres imperialistes del Japó del segle XX, i jo m'atreveixo a dirigir-me al 1933 en el context de la Segona Guerra Sino-Japonesa. Recordem que el Japó, a vegades quan pensem en el Japó diem que entra directament a Pearl Harbor a la Segona Guerra Mundial, però el Japó porta dècades conquerint el sud-est asiàtic, Corea, grans regions de la Xina, moltíssimes illes d'allà que havien estat colònies o eren colònies europees. Vull dir que Japó ja feia de les seves, vull dir, és la potència supremacista i imperialista del sud-est asiàtic, vull dir, no entra perquè sí a Pearl Harbor de cop, això tu ens ho podràs explicar millor, però el Japó porta molt temps fent de les seves, i el 1933, en aquesta segona guerra, l'imperi japonès ha envaït el nord de la Xina. L'exèrcit japonès era un exèrcit totalment modernitzat, vull dir, des de la revolució Meiji el Japó s'ha modernitzat des de l'estat, no? Un pacte així molt raro entre indústries occidentals, tradicions
0: Alemanya, Estats Units,
1: Anglaterra,
0: adoptant,
1: no?
0: Com tota la constitució que fan, es copien d'Alemanya, els sistemes econòmics alemanys, i modernitzen a través d'això, i d'Estats Units també n'agafa moltes coses.
1: I de fet, inclús els uniformes de l'exèrcit dels japonesos s'inspiren en els exèrcits colonials britànics. Bé, és una bestiesa. i es modernitza l'estat i també es modernitza l'exèrcit. Per tant, l'exèrcit que entra a la Xina el 1933 és un exèrcit que ja porta tancs, és un exèrcit que porta avions, és un exèrcit que porta artilleria pesant, metralladores, i en canvi els soldats xinesos estan totalment mal equipats. O sigui, la Xina no havia viscut la modernització, la Xina no es modernitzarà fins al gran salt endavant de Mao Zedong. En la seva retirada, clar, els xinesos van retrocedint perquè els japonesos estan al nord. En la seva retirada, els xinesos van haver de trinxerar-se precisament en passos de la muralla dels Ming, vale? Com per exemple els de Gubeikou i de Shengzhou. Van fer servir aquestes pedres del segle XV, del segle XVI, per aturar, és molt poètic, no?, per aturar bales del segle XX. I aquí, en aquests enfrontaments, es produeix un gran xoc tecnològic.
0: Què va passar aquí? Quina és la història?
1: A veure, com que els xinesos no tenien prou fusells, ni munició, ni armes tan tecnològiques com els japonesos, alguns dels batallons dels xinesos s'armaven amb espases amples tradicionals. Aquests batallons van ser batejats com a Dadao. Eren soldats com si estiguessin trets del segle XV, però en una batalla del segle XX. Ja us podeu imaginar. Els soldats imperials japonesos, amb els seus fusells, les seves armes automàtiques prèvies a la Segona Guerra Mundial, enfrontats a batallons amb espases. Òbviament no sempre era així, però sí que sabem que va existir. Òbviament els xinesos van acabar perdent la posició, però la premsa xinesa va cobrir aquesta resistència amb un gran orgull nacional. Estem en això, 1933, no? I de cop i volta, la Gran Muralla ja no era una construcció inútil que s'havia oblidat al llarg dels segles, sinó que de cop es comença a convertir en una mena de símbol de resistència nacional contra una potència imperialista que ens està intentant conquerir. Fixa que va ser fort aquesta batalla, que l'himne nacional de la Xina actual, que és més o menys escrit en aquella època, arrenca dient literalment: aixequem-nos, amb la nostra carn i la nostra sang construïm la nostra nova gran muralla. Sí, una miqueta d'aquell moment.
0: Ja arribem ja a l'època de la Revolució Popular Xinesa, Mao Zedong. Quina relació tindrà la República Popular amb la muralla?
1: Una relació, almenys al començament, bastant complicada. La muralla genera un debat ideològic molt interessant, perquè clar, la Gran Muralla és un símbol feudal, per tant, des de l'òptica marxista, és un epítom, no?, del símbol opressor. Era vist com el símbol de l'explotació feudal, que va costar la sang de milions de pagesos treballant forçadament per construir-la, però alhora era un símbol nacional. De fet, durant els primers anys de la Revolució Cultural va patir molts danys i molta negligència per part de la República Popular Xinesa, però clar, la muralla despertava molta admiració i és carn de discurs nacionalista, i Mao Zedong i els seus successors aconseguiran casar les dues coses, no? Ser conscients que és fruit de l'explotació i de la mort de milers i milers de treballadors camperols de manera forçada, però alhora abraçar-ho com una cosa que és el teu passat, per tant l'has d'acceptar, però tu has evolucionat i ara es converteix en un símbol d'orgull nacional. Clar, la muralla també demostra el talent col·lectiu, no? És el poder invencible del poble treballador, que per molt que fos explotat, joder, és el poble, perdó, m'he emocionat, és el propi poble que ha construït la muralla, que ha posat les pedres. Llavors, la muralla és adoptada com a símbol nacional. El propi Mao Zedong es va rendir a la seva majestuositat i va encunyar una frase molt famosa, que és: qui no ha pujat a la Gran Muralla no és un home de debò. Sergio, t'has passat la partida de la masculinitat.
0: Ostres!
1: Sí.
0: Tenim aquestes paraules que ens va dedicar Mao.
1: Les tenim.
0: Tu també has pujat.
1: Jo també he pujat.
0: Doncs ja ets un home de debò, felicitats.
1: Adrià, tu també has pujat?
0: No he pujat. Ostres, no és un home de debò.
1: És el més deconstruït de l'estudi.
0: Molt jove encara.
1: Molt jove, però si té la meva edat.
0: Tens la mateixa edat que l'Albert Abril, tu?
1: Som del 95 els dos, sí.
0: Ostres! Millor que el calli jo ara, que penso coses.
1: Molt jove. què penses?
0: No res. Clar, l'Adrià no el veieu ni parla, perquè no vol parlar.
1: No, es conserva molt millor que jo. Jo sempre dic que l'Adrià és el guapo de les Portes de Troia.
0: Home, però evidentment. Evidentíssimament. Si busqueu, el dia dels 500 no va sortir?
1: No. Bueno, no sé si surt el vídeo.
0: Bueno. Ja us ensenyaré.
1: Li farem fotos, bueno, i les publicarem.
0: Si hi ha algun comentari, farem una cosa. Si hi ha algun comentari a algun programa que diu: volem veure l'Adri, aleshores... diu que sí.
1: Diu que sí.
0: Molt bé, tornem a la cita de Mau.
1: Bueno, ens ha pujat la masculinitat.
0: Vinga, va, ui, sí.
1: Sí, sí, som-hi. Bueno, doncs això, la cita de Mao, no? El govern comunista entén que era la millor icona per unificar visualment un país de milions de persones i també convertir-ho en una icona nacional, i que quan tothom pensi a la Xina, doncs pensi a la Gran Muralla de Xina.
0: Molt bé, i aleshores com arribem, ja per acabar, que ens queden encara uns minutets pocs, com arribem a la situació actual, Albert?
1: A veure, a la situació actual hi arribem amb tot el viatge que hem fet. Vull dir, vam començar als 500 abans de Crist i hem arribat al 2000 i pico. A la dècada dels anys 80, quan la Xina comença a obrir-se al món amb Deng Xiaoping, l'Estat llença tota una campanya de restauració. El govern tria uns quants quilòmetres, sobretot quilòmetres que quedin relativament a prop de la capital de Pequín, els famosos passos de Badalinko, Muitianyu, a quin vas anar tu?
0: A Muitianyu.
1: A Muitianyu. I el que fa és reconstruir-los de dalt a baix. S'ha de dir que són bastant fidels a com els Ming van deixar la muralla xinesa. Però el que hem de ser conscients és que quan nosaltres passegem per aquestes muralles tenen un 20% d'original, no? La resta són reconstruccions d'aquests anys, dels anys 80, dels anys 90, són reconstruccions fetes de cara al turisme, però mola molt.
0: Pues no em puc aplicar la fase de Mao, no, perquè he trepitjat zona restaurada.
1: Ell també, no passa res.
0: Ell també. Val, doncs ja està.
1: Bueno, anul·lat. I no té, no té la seva cara allà al costat, a la muntanya? Em sona? O les seves, el seu nom escrit a la muntanya? Bueno, és igual. O sigui que quan ens allunyem uns quants quilòmetres cap a la muntanya, et trobes la coneguda com muralla salvatge. Són zones que no hi ha ni turistes, ni telefèrics, ni restauracions. I allà és on podem veure com era la muralla sense haver-la tocat, no? Mig caiguda, coberta de bardissa, amb maons que algun camperol s'han portat per fer un tancat pels seus porcs, però potser és la visió més honesta de com és la muralla amb el que m'ha explicat aquests dos programes. I jo penso que és molt interessant veure com al llarg de tantíssims segles, no, 2.500 anys d'història, la Gran Muralla ha anat evolucionant. Recordem que van començar amb unes primeres muralles disperses pel territori xinès. Un primer emperador les intenta començar a unificar, no, sobretot al nord, fent una muralla de pedra. S'abandonen diversos cops, els Ming li donen la seva màxima esplendor, convertint-la en aquest drac de pedra que recorre les muntanyes, els rius, el desert i arriba fins al mar, fins al Mar Groc. I actualment tenim el privilegi de poder-ho trepitjar i poder-ho visitar i poder-ho veure.
0: Moltes gràcies, Albert Abril, per aquesta repassada immensa i poder de síntesi que has fet servir per explicar la història de la Xina a través de la Gran Muralla. Una miqueta.
1: Una miqueta, hem fet unes pinzelladetes.
0: Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu per caminar aquests 21.000 quilòmetres amb nosaltres.
0: I tant, Adrià Tirado, al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.